És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

안녕하세요, 길포패스. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 272 de K-Pop History. Seguim actualitzant temes de la primavera d'aquest 2026, ara amb un nou debut. El grup de 5 noies Stuit, Stuit en coreà, que ho han fet el 14 de març d'aquest 2026. Ha estat amb el single digital What I Want, que és un pop de ball amb atmosfera suau i ritme enèrgic alhora. La lletra i el videoclip narren l'història d'una persona tímida que s'acaba descobrint a si mateixa i escull la vida que en realitat desitja viure. Escoltem la novetat de les Stuit i debut amb What I Want.

Tenim una altra novetat ara amb les 6 noies de IFAI, que havien debutat el 8 d'abril del 2025. Les escoltarem des de l'escena de Play Asif del 15 d'abril d'aquest 2026 amb el single principal Heishi o Deishi. Té una posada en escena onírica, estètica madura i un agraïment als fans. Té una base drama en bass suau, mentre que la lletra parla de la por que provoca l'inici de l'enamorament i emocions agradables alhora. Recordem que una de les noies, Sasha, està inactiva des de març d'aquest 2026 per esgotament psicològic. El videoclip oficial porta més de 12 milions de reproduccions les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de la Sci-Fi, Heishi o Deishi.

0: Mercat.
1: Escoltarem ara el debut oficial dels 5 nois que formen K-Vitap, 3 coreans i 2 japonesos que ho han fet el 8 d'abril d'aquest 2026. A l'anterior edició ja els havíem escoltat amb el tema Avançament Best One i ara serà amb el single principal del mateix nom del grup K-Vitap. Recordem que estan produïts per Kim Jae-jong, actualment amb la seva agència Incode. El mateix nom del grup expressa la voluntat d'obrir les portes del món i transmetre vitalitat. Amb el single K-Vitap, tots els membres han participat a la lletra, que transmet la confiança en mostrar l'estil i l'identitat del grup al món. Porten més de 7.200.000 reproduccions del videoclip oficial a les seves 3 primeres setmanes. Escoltem el debut oficial dels K-Vitap amb el mateix títol, K-Vitap.

Ja tenim el retorn de les 5 noies que formen Ailit. Recordem, 3 coreanes, Wonhee, Yuna i Minju, i 2 japoneses, Iroha i Mocha, que han debutat a Corea del Sud el 25 de març del 2024 i al Japó ho van fer l'1 de setembre del 2025. Les escoltarem des de l'escena de Play Mami la Pinata Pai, del 30 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, It's Me. Musicalment forma part de la tendència actual de parlar tots per damunt d'una base techno, amb un resultat molt divertit, ritme de ball potent i tocs d'humor. De fet, la lletra fa referència al seu fandom i preguntant a tothom qui és el teu bias, el teu favorit. Preguntant si sóc jo cadascuna d'elles. Doncs bé, porten més de 17 milions de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 5 dies. Escoltem la novetat de les Ailit, It's Me.

Ja tenim novetat i èxit dels Tomorrow by Together, els TXT, que en aquest cas són 5 nois, recordem, que van debutar a Corea el 4 de març del 2019 i al Japó van fer el 15 de gener del 2020. Els escoltarem des de l'estrena de Play 7 Year, A Moment of Stillness, in the Sorn. Ha estat el 13 d'abril d'aquest 2026 i d'aquí escoltarem el single principal Stick With You. És un electropop amb tornada potent i comercial on la lletra expressa el desig de no separar-se d'un ésser estimat, que al videoclip, evidentment, és l'actuació de l'actriu John Jong-so. El tema porta, de moment, 5 números 1 en jocs musicals, el darrer, un Inkigayo el 26 d'abril. Amb un videoclip que porta més de 28 milions de reproduccions les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels TXT, Stick With You.

Escoltarem un altre debut, les sis noies que formen en Child, quatre coreanes, una xinesa i una japonesa, que ho han fet ara amb el single, l'àlbum digital We Are Unchild, el 21 d'abril d'aquest 2026. I aquí escoltarem el single principal, Unchild. Cal recordar abans que una de les noies, Na Ahun, que és la Magne, a més, la més joveneta, ja era una noia famosa com a ballarina infantil. A més, va estar aprenent una temporada a SM Entertainment. Tornant a Unchild, és un tema de pop electrònic amb elements de rock i guitarres, on la lletra parla de iniciar una nova aventura superant l'obstacle de la por. El videoclip oficial porta més de 11 milions de reproduccions les seves dues primeres setmanes i el vídeo de la performance 2.700.000 reproduccions en 8 dies. Escoltem, doncs, a les Unchild amb Unchild.

Escoltarem ara el debut d'un grup de nois creat des del programa Voice to Planet en la seva variant Planet Sea Home Race, amb 7 nois, en aquest cas són 5 xinesos i 2 hongkonesos, amb el nom de Modisei, que seran part d'una agència en la que forma part NCC Entertainment, que és subsidiària de JYP Entertainment. El tema de Boot Hook està produït per els 3 nois que són els productors habituals de Stray Kids, amb el nom de Thier Cha. Els escoltarem des del single àlbum Got Hooked en Addictive Symphony del 13 d'abril d'aquest 2026. El tema Hook és molt electrofunk, amb una bona línia de baix a la tornada i fragments melòdics, on la lletra gira entorn al fet que la melodia no pari i t'agradi el ganxo, és a dir, Hook. Porten més de 500.000 de reproduccions del videoclip oficial en 3 setmanes. Escoltem el debut dels Modisei amb Hook.

ens anirem amb un nou treball de les quatre noies que formen Queer, Queerobul Yuyal en coreà, que van debutar el 18 d'octubre del 2023. Les escoltarem des de l'Sunday Play Ceremony del 27 d'abril d'aquest 2026. Serà amb el single principal del mateix títol, que és un tema vibrant de ritme alegre que transmet l'energia positiva de viure siguent nosaltres mateixos. Té un so de banda refrescant característic del grup. Porten més de 5.800.000 reproduccions del videoclip oficial als seus 10 primers dies. Escoltem la novetat de l'Square Ceremony.

Els sis nois que formen NCT Wish, quatre japonesos i dos coreans, que van debutar alhora a Corea i al Japó el 28 de febrer del 2024, han tret l'àlbum per al mercat coreà Out to Love el 20 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal del mateix títol. Bé, de fet, la primera setmana ja van vendre més d'1.800.000 còpies de l'àlbum. A més, van ser número 1 setmanal al Silky Chart i també número 1 al Hot 100, a més de número 1 de videoclips a Corea i també número 1 a la plataforma QQ Music xinesa. El tema conté un sampler de la banda Cranberries dels anys 90. I, de fet, porten ja guanyats, fins al 3 de maig, 3 números 1 en shows musicals. Amb més de 14 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, un videoclip, per cert, que alterna també imatges d'anime, escoltem els NCT Wish amb Out to Love.

Ens trobarem ara amb Lee Cheyenne, exmembre del grup Projecte Ice One, amb les que va estar tot el seu període entre 2018 i 2021, i que va debutar com a solista el 12 d'octubre del 2022. Ara tret el que és el seu quart extended play, Till I Die, el 28 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, No Tears on the Dance Floor. És un tema dance pop total, que millora per damunt del pop radiofònic convencional, gràcies a una bona dosi de corda dramàtica. A més, té un to solemne que engrandeix les melodies sentimentals i també una producció cinematogràfica. La lletra porta el missatge de com amagar i superar les ferides internes mentre s'actua damunt de l'escenari. Amb més de 3 milions de reproduccions del seu videoclip els 9 primers dies, escoltem la novetat de Lee Cheyenne, No Tears on the Dance Floor.

Escoltarem ara la novetat dels 7 nois que formen Close Your Eyes. 4 coreans, un coreano tailandès, un xinès i un japonès, que van debutar el 2 d'abril del 2025. Han tret el single digital Overexposed el 21 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Pose. El tema és una fusió de funk brasiler amb hip-hop dels 2000. A la lletra hi van participar John Minbuk i Jan Yojun. Parla d'atrapar el present com si fos una postura, donant valor als instants que desapareixen ràpidament. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Close Your Eyes, Pose.

Tenim novetat de les 5 noies actuals que formen Les Serafim, grup que havia debutat a Corea el 2 de maig del 2022 i el Chabó van fer el 25 de gener del 2023. Les escoltarem des del single Digital Celebration del 24 d'abril d'aquest 2026. És l'avançament de l'àlbum Pure Flow Part 1 del 22 de maig. És una combinació de techno melòdic i música hardstyle, on la lletra celebra el moment d'acceptar les pors personals i trobar la força interior per enfrontar-les. Per cert, un videoclip molt divertit en forma de comèdia zombi que porta més de 8 milions de reproduccions les seves dues primeres setmanes. Escoltem les noies de Les Serafim amb Celebration.

Ens anirem ara amb els sis nois que formen Extraordinary Heroes, Exudinon Yoroju en coreà. Recordem que van debutar el 6 de desembre del 2021 i ara els escoltarem des de l'Extraordinary Play de Tan del 17 d'abril d'aquest 2026. Escoltarem amb el single Voyager, on la lletra parla del propòsit de no renunciar a un viatge, fins i tot en arribar a un punt de no retorn, comparant-ho amb la sonda Voyager 1. Aquesta combinació de ciència-ficció i música pop, molt dels 80, ens mostra uns sintetitzadors i guitarres potents que transmeten una gran sensació de fantasia. Amb gairebé 100 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial a les seves tres primeres setmanes, escoltem la novetat dels Extraordinary Heroes, Voyager.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens hem nidà. Li donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem amb el nou treball de les 7 noies que formen Baby Monster. Recordem que són 3 coreanes, 2 japoneses i 2 tailandeses, de les quals en Rami en aquest moment està inactiva. Van debutar l'1 d'abril del 2024 i ara les escoltarem des de l'estand de Playchum del 4 de maig d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un tema de ball hip-hop amb línia de baix potent i sons de sintetitzador addictius. Per cert, el videoclip està filmat amb un concepte entremig de lladres de coll blanc, com es diu normalment, amb escenes que passen amb uns detectors de metalls, però en fi, millor disfrutar-lo. Per cert, porta més de 77 milions de reproduccions en 9 dies. Vídeo de la performance porta 31 milions de reproduccions als seus 5 primers dies. Escoltem-nos la novetat de les Baby Monster amb Chum.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem a Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa amb mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimaneyo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
2: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic, el primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera, ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als santandreuencs.
3: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
2: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estaven explicant que és una aplicació que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
3: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
2: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport Edonauta?
3: Sí, aquesta activitat és una activitat Edonauta, a més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i, per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir. Activitat gratuïta i, per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
2: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
3: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat i, per tant, tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i, per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
2: A més, comencem la Fira de la Primavera que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
3: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi. Nosaltres tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i, per tant, per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
2: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
3: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui una estoneta almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc a poc totes les festes.
2: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
4: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs,

0: Heu tingut ajuda d'algun puesto?
1: Bueno, és, bàsicament, és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament, bàsicament, és això, anem a buscar punts, i la idea és, bàsicament, que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya, ara estem també intentant obrir Diagonal en València i també cap a, també tenim una petita seu a Guadalajara. I en, el, bueno, en aquest cas, avui a Sant Andreu de la Barca, doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb el tema dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
0: Com esteu veient com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca? Precisament, que crec que s'han omplert totes les places.
2: Sí, sí, s'han exaurit les entrades i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
1: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per al municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
2: Sí, sí, sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
0: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
3: Sí, la veritat és que sí.
0: Com us heu animat a participar?
3: Pues a través d'una mare del cole que va veure què feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
0: Qui heu vingut?
3: Del cole.
0: Que són uns quants? O quantes famílies? Quants nens?
3: Som pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
0: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
3: Sí, la veritat és que tenien ganes. Una setmana enterar.
0: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
3: Bueno, no massa perquè el cap de setmana marxem, però si no sí que ens agrada participar.
0: Us està semblant aquesta activitat?
3: Està molt bé, la veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
0: Són difícils?
3: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
0: Quina pregunta us han fet?
3: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Bueno, però està bé.
0: No molt fàcil.
3: Que els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
0: Mm-hmm. Què estan jugant ara els nens?
3: Pues,
0: no és difícil d'explicar, eh?
3: No ho sé.
0: Llançament d'espardenya.
3: Sí.
0: Han de tombar com unes bitlles, no?
3: Sí. Sí, sí.
0: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
4: Sí.
0: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
4: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els que deixes per una prova.
0: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
4: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
0: I ara què has jugat?
4: Aquest joc d'ahir.
0: En què consisteix?
4: És un laberint en el que tens que... hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
0: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
4: Crec que és la de les cartes.
0: Què s'ha de fer amb les cartes?
4: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
0: I... Amb qui has vingut a jugar?
4: Amb aquells i amb aquest que et diu Vida, amb aquest que... Bueno, amb Raúl, Ramon i Amanda.
0: Molt bé, i creieu que guanyareu?
5: Sí.
0: Bueno.
4: Esperem que sí,
6: Volem que sí, però...
5: Jo crec que a lo millor, però molt poques probabilitats.
0: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
4: Sí, era molt divertit.
5: Era una mica difícil, però...
4: Era una mica difícil perquè es cau la pilota...
5: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
4: No podien treure la pilota de quan es cau.
7: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'hem aconseguit per fi.
0: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
4: sí,
0: de la mateixa escola?
4: Sí, de la mateixa escola. Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
0: Sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
4: Sí.
0: Jo.
4: És que són de...
7: Ah.
0: Molt bé, pues a veure si guanyo, va, que us toca la següent prova.
4: Adeu.

De la fira de primavera amb l'Escape Room Galàctic que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és, serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
0: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
0: una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem amb, tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
0: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
0: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que és això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple, això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, bueno, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
0: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
0: molt,
2: no?,
0: ciment, no?,
2: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquest aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
0: Gran canvi, no?, per la zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
0: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal com estan, són insuficients per a la nostra ciutat i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra no només vegetals sinó també artificials pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
0: Amb una inversió d'1.050.000 euros, la remodelació de la plaça Federico García a Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de la iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar els rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un láser tag.
5: Entre elles hi havia el láser tag a l'aire lliure, també, per exemple, el Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi haurà més edicions del Laser Tag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: A goig el veu representat
5: sí.
4: En ple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Laser Tag amb alta participació.
0: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Ana Guerrero i també Los Sobraus.

0: l'actuació d'Anna Guerrero i també de los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu after naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs d'Amiens i també del gimnàs Sap Gorkau Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos d'Amiens i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del Mercat Setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs d'Amiens, concretament amb Damián Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor, está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonats, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel.
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs d'Amiens en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient? Com és la clientela? Com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin ve, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys, des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Ara de primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastants puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que va retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
5: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara lleguen los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava ben productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia veneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almend natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I Caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar The Rat?
6: Doncs The Rat ho pots trobar online, a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens la cullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi i s'acosti a la vostra paradeta, provi The Rat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat. Estem fent dos tipus de còctels, una amb cafè i l'altra amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar, perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja, durant 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fem poble, és important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És al poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens, si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Els donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per aquí, que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, i jo, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada, els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: A banda de l'oferta comercial, la Fira de la Primavera també ha comptat una part dedicada als artesans.
3: Els artesans han visitat aquest cap de setmana la Fira de la Primavera de Sant Andreu amb l'objectiu d'apropar els oficis tradicionals als vianants. L'espai d'artesania ha reunit demostracions en directe i productes acabats de fer per donar a conèixer tècniques i eines antigues. Entre els participants hi havia un torner, un llaner, una espelmera i una cistellera, que han explicat el procés de creació de les seves peces. Parlem amb l'Alba Sors, que ens explica l'ofici de cistellera.
8: Jo sóc cistellera i llavors el que estic fent és un cistell de vímet. Treballo amb vímet i canya i boga, són tot fibres vegetals, i llavors, bueno, teixeixo cistells, coves, paneres, bolsos, el que calgui.
3: Actualment, ara mateix, quin tipus de cistell estàs fent?
8: Ara estic fent un cistell de bolets, el típic cistell que és amb vímet i posaré canya, i estic teixint ara la paret.
3: Es diu cistell de bolets perquè s'utilitza per posar els bolets o no té res a veure?
8: Sí, és perquè sempre s'ha utilitzat per posar els bolets, però com jo dic a la gent, serveix per altres coses també, no només pels bolets. Vull dir, per omples de patates a casa o qualsevol cosa, fins i tot joguines se pots omplir, que és un cistell i cap tot.
3: Aquesta tradició cistellera ve de tradició familiar, la vas conèixer des de petita, l'has conegut ja de més adulta?
8: No, fa 14 anys que m'hi dedico, llavors no ve de tradició familiar, sinó que jo vaig voler fer aquest ofici. Em va costar una mica trobar qui me n'ensenyés, però per sort ara ja es fan més cursos i bueno, hi ha maneres de poder-ne aprendre de cistelleria.
3: És a dir, és una tradició que no està molt conservada. Et va costar trobar gent que també practiqui la cistelleria com vostè?
8: Fa 14 anys enrere, sí. Ara hi ha una associació de cistellers i entre tots fem cursos a la gent. Vull dir, fem molta varietat de cursos i això penso que enriqueix la cistelleria, que no es perdi, que tothom tingui l'accés, que pugui tenir l'accés. I a mi, com que em va costar tant, doncs ho valoro moltíssim i jo també faig cursos, inclús a Canalla i a tothom.
3: Quina dificultat té fer un cistell com el que està fent i després un cistell, suposo, d'aquests grans, deu ser dels més complicats, no?
8: El cistell, clar, primer de tot has de posar 15 dies abans el vímet a remullar amb aigua i llavors hi ha diverses tècniques, la més típica és el cul de queixal i llavors has de fer la vora cargolada i tot plegat amb la nansa. Un cove, clar, és molt més gran. Un cove abans servia per la palla i ara serveix molt per decoracions, per cases de turisme rural o, bueno, més per decorar que no pas per servir, però, o per llenya, però també és una peça molt bonica.
3: Quin seria el cistell més complicat de tots per una persona que no la pot fer una persona iniciada, sinó ja ha de passar un temps per agafar aquesta tècnica?
8: Mira, un cove és complicat, a part que necessita molta força i primer s'ha d'haver fet, has de tenir una mica d'experiència, haver fet algun altre cistell. Llavors hi ha la cistella bigatana, que és una de blanca, amb una tècnica molt més complexa. Això vol dir que abans has d'haver fet alguna altra peça, si no, costa moltíssim.
3: Per què és important que tradicions i tradicions artesanes com aquestes se segueixin conservant amb el pas dels temps?
8: Home, és que és cultura, al final s'ha de conservar, perquè són coses que ens han ensenyat des de segles enrere. Llavors, si no conservem una mica això, les tècniques, és que ho estem perdent tot. Penso que hem d'esforçar-nos a conservar-ho i a lluitar per això, perquè ens agrada i, a més, que té un sentit, que és artesania i és una cosa natural, que neix a la terra i, al final, mor a la terra.
3: A continuació, parlem amb la candelera Roser Hernández.
9: Sí, nosaltres el que fem és recuperar com es feien els oficis de forma tradicional, sobretot en un àmbit històric, i nosaltres el que hem fet ha sigut recuperar la manera de fer espelmes de l'època medieval, sobre el segle XIII-XIV.
3: Aquest tipus d'espelmes, com es confeccionen?
9: Doncs tothom, quan pensa en les candeles, pensa en la immersió de la metxa, i nosaltres el que fem és, en comptes de fer la immersió, el que fem és anar tirant la cera calenta sobre la metxa, i a mesura que vas tirant la cera es va creant la candela.
3: A part de les candeles, quin altres tipus d'espelmes teniu? Quines tècniques?
9: Tenim el que serien les... Es espelen les mans de panal, que són les que tenen aquesta forma dels panels de les abelles, que són bàsicament enroscades. L'únic que nosaltres el que hem fet ha sigut ficar-li plantes per tenir aquesta part més olfactiva, no? I també treballem amb el que seria la cera de soja.
3: Quina complicació té confeccionar aquestes espelmes? És una tradició apta per tots els públics o és una tradició o una artesania complicadeta?
9: De complicada no és. O sigui, l'únic que necessites és un fogó, cera, fer-ho tot al bany-maria i passar hores.
3: Paciència.
9: Bueno, totes les artesanies són hores i paciència, doncs aquesta una més. No és complicada. Però sí que necessites practicar fins que et surt una, per exemple, amb el tema de les candeles, que surti una algo que sigui estèticament bonic.
3: Des de quan fa que ets artesana del món de les espelmes?
9: Doncs farà uns 2 anys.
3: Com és que vas començar en aquest món?
9: Doncs perquè em van demanar si podia fer divulgació sobre el món de les espelmes històriques i a partir d'aquí necessites un petit impuls, no? I a partir d'aquí, estudiant, llegint moltes fonts històriques, doncs anar provant i creant.
3: Per la gent que no té ni idea d'espelmes, quina és una bona espelma per començar a iniciar-se en aquest món i tenir-la a casa?
9: Clar, és que el món de les espelmes és divers, no? Però sí que jo el que faria és utilitzar alguna cosa que vingui d'origen natural, no? Ja sabem que la major part de les espelmes que es fan avui en dia són fetes de parafina, que és un derivat del petroli, amb tot el que comporta els derivats del petroli. Si volem harmonitzar la casa i tenir unes olors el més naturals possibles, sense additius químics i tal, agafaria el que serien ceres d'origen vegetal o la de les abelles.
3: Les de vegetals, d'on s'extreu la cera?
9: Pues jo, per exemple, utilitzo la soja, però n'hi ha de moltíssims, la de coco...
0: Els artesans també protagonistes de la Fira de la Primavera 2026.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca ha estat en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril.
10: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no és una mostra que també a la gent que ens visita a fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda Constitució serà una gran avinguda de persones i això ens dona molta alegria. Ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
10: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu de la Barca ha de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques gairebé, amb l'actuació de la Sobraos, la gran actuació també d'Anna Guerrero,
11: Per tant, aquí Sant Andreu de la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
10: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per festa major a Sant Andreu de la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta festa major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
11: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta fira de la primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
12: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu de la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la Fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
11: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas en el lloc central de Sant Andreu de la Barca, d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
12: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió, avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan, doncs, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs, doncs que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
11: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
12: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer, doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas, més el disc jockey que teníem al final també, i aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots, doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
13: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes, i estem molt contents per la gran acollida, i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
11: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
13: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
11: bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
13: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
11: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira de Primavera.
13: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
11: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
13: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, sembla impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
11: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
13: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms, perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també de la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
14: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
14: Molt bona. Molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
3: Com estan, siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i, sobretot, ja ara ja porta una mica un recorregut? Com està siguent?
14: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
15: Com Espai d'Igualtat.
14: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i, bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
3: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
14: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
15: sí.
14: I que ens coneixin.
15: Amb il·lusió, amb molta emoció i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
3: En què consisteix la vostra paradeta?
15: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans,
16: i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divertir.
17: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
14: Bueno, pues és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre dels colors...
16: Sí, LGTBI, o com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
17: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
14: Sí, és tot del col·lectiu.
17: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
14: Sí.
17: Us heu marcat algun objectiu en concret?
14: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat

0: la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
1: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
0: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
1: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
0: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre deveu també recollir donacions i fer s'associ, no?
1: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, pues també la matem.
0: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
1: Bé, primer, jo animo a tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència, i la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta enfermedad més probabilitat de curar té.
0: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acta?
1: Ara en principi no, amb aquesta activitat ja acabem, i ja la propera segurament serà ja l'octubre, que serà el sopar del càncer.
2: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
3: Nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
0: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
3: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
0: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. ¿Quins són els plats forts d'aquesta romeria?
3: Pues como cada año empezamos con el pregón y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande, y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
0: También tenéis una noche joven, amb música. Espero que ya allí bastante gente, no me imagino.
3: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música, pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Santa Andreu de Vaca, que es Javi Mendoza.
0: Veig que en el programa de la romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua. Quin és l'objectiu d'abarcar aquest tant tipus d'activitats tan diferents?
3: Pues nosotros es que decimos que, sobre todo intentamos, o sea, aprovechamos la excusa de que tenemos la romería para hacer un poco lo que da sentido a nuestra asociación, que es dar a conocer la cultura andaluza, ¿no? Entonces intentamos que la romería tenga esa vertiente cultural, con actos culturales como la proyección documental que explica la vida y obra de Antonio Machado, la quedada de sevillanas que cada año le gusta y viene más gente. Entonces buscamos que haya ese equilibrio entre la parte religiosa o de fe, que es en sí lo que implica la romería, con lo que es la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
0: Actualment, la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
3: Sí, ara somos más de 200 socios que estén inscritos en la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores. Campresas se puso a reventar y la verdad es que muy contentos.

0: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
1: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
0: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria que veig que hi ha per tot els públics.
1: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona de una, si imaginamos una casa, ¿no? Que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats y que aquí pueden encontrarnos, conocernos y, bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues los esperamos.
0: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
2: Això ara mateix agafa bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
0: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
2: Perquè són les coses que la gent es dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
0: Aquests diners per què van destinats?
2: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
0: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia? Què feu?
2: El nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posem jaules trampa i, bueno...
0: Actualment, quants gats ja n'estan endur la barca per la gent que en vegi i no saps quan n'hi ha, aproximadament?
2: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix n'hi ha bastants de petits i els hem d'agafar i no sé.
0: I quantes colònies n'hi ha?
2: El número exacte tampoc t'ho dic.
0: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
2: No, milers no. I a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno... Jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
0: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
2: Donar-los també la visió de que són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi a comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
2: Què els diria? Pues que venguin a veure'ns. Sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
0: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
2: Doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar i que jo no sabia què fer amb ell i ja van pensar, muntem una associació.
0: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
3: Pues és un moment per donar visibilitat a la Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
0: Ens us pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'hi imagino que són artesanes, altres no.
3: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim una miqueta manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, una miqueta per també treballar aquesta entitat d'Andalusia.
0: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
3: Recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
0: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu en fons blau. En què consisteix?
3: Pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors i envoltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball, ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
0: És la no és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no m'imagino?
3: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
0: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
3: Doncs és un moment festiu, jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
0: A Andalusia hi ha la Fira d'abril, aquí no tenia la Fira d'abril, però tenia la Fira de Primavera.
3: Sí, bueno, el passa que és diferent, allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
3: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
0: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
4: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
0: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer i, bueno, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
0: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
4: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvi, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però bueno, de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim, no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
0: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
4: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
0: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
4: Exacte, està enfocada en això, primerament per donar-nos a conèixer i a més perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen en una activitat extraescolar, i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
0: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
4: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració, i vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
0: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls-hi alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
4: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit obsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
0: Algun objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
4: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
0: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la Fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
5: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 d'anal. i llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, de història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents,
6: de història,
5: de medicina, de tot. És, el que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més. Sí.
0: Amb vostè parlem, com es diu, president?
7: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
0: Com ha iniciat aquesta aula universitària, on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
7: Doncs sí que hi ha hagut participació, som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, per cada 15 dies muntem una conferència. Ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve. Inclús ara, quan estem aquí a l'estand, estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
5: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
7: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben, i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí.
0: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
7: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
0: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
5: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca, doncs, conegui que existim, i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats, i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
7: Sí.
0: La pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
5: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma, i ens parlarà de la medicina més tradicional.
7: Més natural,
5: no?
7: més natural.
5: I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron, i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, que és una cosa, doncs, que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
7: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran, i per tant tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
5: Sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
7: Sí.
5: Però sí que és cert que hi ha gent que no té el 55 i també poden assistir.
7: O sigui que si vols venir ja ho saps.
0: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
8: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
0: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
8: No, això, nosaltres totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes i seure i començar a jugar.
0: Quins són els jocs que tenen més èxit?
8: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
0: És la primera vegada que munteu fira, paradeta a la Fira Primavera?
8: No, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys, ja portem venint.
0: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
8: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no estar sempre al teu local ficats.
0: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no he pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
8: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Aigües Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2:15. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
0: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
8: No tenim un objectiu allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
0: M'imagino que deveu tenir una massa social que sempre ve assiduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
8: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agrada més un tipus de jocs que un altre. És a nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
0: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
9: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
0: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
9: Doncs donar informació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diries a una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants, fem una mica així dir...
0: És a dir, coses per visibilització, no?
9: Sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà per professionals i per persones afectades i per sòcies el que és conviure amb un problema de salut mental.
0: Per la gent que no es conegui i no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
9: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes, hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord, fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que és que hem començat un podcast i que anirà per totes les ràdios. Espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. Que no parem tot, sempre estem fent, si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se la salut mental.
0: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta fira de primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
9: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones.
0: També la dansa.
9: Fem dansa per cuidar-se. Ara, ara l'octubre estem obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tots es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
0: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
10: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. La trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
11: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
10: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
11: Sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
10: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
11: Jo em sento molt orgullós dels Ous de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
10: Hem vist gent molt engrescada, eh?
11: Totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa, és genial.
10: Ous de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
11: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
10: Formeu part de la Colla de Diable.
11: Exactament, sí.
10: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
11: Sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
10: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
11: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
10: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
11: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
10: Un missatge per aquest desè aniversari.
11: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
10: I de cara al futur?
11: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
10: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
12: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
10: I què és el que més t'agrada de formar part del grup de percussió?
12: Doncs que això és com una família, ens portem tots superbé, ens animem i això és molt guai.
10: Dius que el teu instrument és el sordo.
12: Sí.
10: Com és aquest instrument?
12: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
10: El teu instrument?
13: El meu instrument és la caixa.
10: Quant temps portes en el grup dels Ous de Drac?
13: Portaré uns 5 o 6 anys.
10: 5 o 6 anys?
13: Sí.
10: I què és el que més t'agrada formar part de, dels Ous de Drac?
13: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
10: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
12: Sí.
10: On heu anat?
12: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
13: A Barcelona també hem anat.
10: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
12: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
10: O sigui, un dia a la setmana assageu?
12: Sí.
10: És suficient?
12: Sí, jo crec que sí.
10: I sabeu moltes cançons?
12: Sí, esclar que en sabem les cançons.
13: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
10: Sí?
13: Sí.
10: Quanta gent formeu part dels Ous de Drac? Són uns quants, no?
12: 18-20.
10: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
12: Sí. Sí.
10: I quin missatge donaríeu per aquest 3è aniversari dels Ous de Drac?
13: Que moltes felicitats, Ous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
12: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Ous de Drac i podem créixer més.
10: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
13: Exacte.
10: Aquesta és la intenció, no?
13: Aquesta és la intenció, una altra cosa és que arribem.
10: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels Ous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. 10è aniversari dels Ous de Drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la Colla de Diables, Enrique González.
14: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
10: És habitual ja en aquesta fira de la primavera anar combinant la festa del foc amb els grups de percussió.
14: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla. I bueno, pensem també que és més maco.
10: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
14: Han vingut de molts jocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... nou colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
10: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
14: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
10: A Sant Andreu de la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Ous de Drac, especial avui per aquest 3è aniversari.
14: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Ous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
10: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al grup del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
14: Sí, hi ha cantera, porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
10: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Ous de Drac?
14: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
10: No només han participat els Ous de Drac o els Tabaldrac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenents de Molins de Rei o també de Pallejà.
15: Jo sóc Daniel Santos, de les timbales de Molins de Rei, del Camell.
10: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió a Sant Andreu de la Barca?
15: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho hem passat molt bé.
10: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
15: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
10: Primera edició, bueno, aquesta és la 8ª, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
15: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
10: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
15: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser top a tocada i hi ha moltes varietats, sí.
16: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
10: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de Barca, que suposa per a vosaltres participar un any més.
16: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
10: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per al tipus de música que toqueu?
16: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... està guai, està bé.
10: El vostre què feu?
16: Més batucada, potser. Més de tot.
10: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del maca Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7, a la plaça Federico García Lorca, va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de L'Último Tributo. L'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu del Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
17: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic, i fins i tot vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
10: Bueno, es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
17: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
10: No, tercera vegada, que veniu aquí.
17: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
10: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a L'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
17: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar i bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de joventesa.
10: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
17: Vam començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins i llavors doncs, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
10: Ara tenim un nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, L'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a L'Último de la Fila?
18: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, de trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
10: Piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
18: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidad de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
10: Supongo que ya eras chaván seguidor del Último de la Fila, ¿no?
18: Sí, sí, claro. Yo el Último de la Fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
10: Quan es fa un grup tribut, per exemple L'Último Tribut o L'Último de la Fila, quan feu les cançons intenteu allò que sigui exacte a L'Última Fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
17: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
10: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo, bé, des de quan formes part de la banda?
19: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
10: ¿Alguna canción especial?
19: ¿Alguna?
10: ¿Alguna canción especial?
19: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de última de la fila, muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
10: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
17: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria, estant la banda activa.
10: Això és bo, no?
17: Sí, nosaltres contents. Treball i anem molt contents.
10: Aguantava el teu company, cançó especial per tu de l'Última Fila.
17: Cançó especial, hi ha moltes, però...
10: A dos, va.
17: Bueno, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis i... Sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antigua, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
10: Per tu?
18: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero... sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas. Me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí... Como un burro, pues es que hay tantas, Insurrección.
10: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no? I que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
18: Que me cante algo, sí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics amb motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontents, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa de motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics i que cada any podem veure autèntiques joies?
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després, el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí, a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure tot aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues de l'any 1996, 95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat. Eh?
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució bastant plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic. Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquestes veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al desè aniversari, eh?
3: Home, sí, el desè i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys en poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
1: normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls. I ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'ha fet cas i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està. Vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar i al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto?
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé, molt maco. I mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La troba de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montordens, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, cinc de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món, de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat concreta, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... no com recordo com es diu aquesta figura.
8: Ètnia.
7: L'Ètnia. Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, per què representen cada un d'ells?
8: Sí, tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre, per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bugadera, i és una bugadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda, amb d'altres bugaderes, i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda, diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni, que se l'encenen els ulls i raja aigua. No, no, no és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Es poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau o aquest tipus d'activitat. Nosaltres es explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
7: Quina és la pròxima sortida?
8: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però...
7: Hi ha una pròxima, no?
8: Sí, ara comença... tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi haurà. Uh-huh.
7: Bueno, per acabar, per què és important per l'Agrupació Cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de la Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
8: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat i allà on anem amb ells doncs, és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
7: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
8: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat

0: activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
2: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
1: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vàpers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
3: Doncs...
1: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
3: Paula.
1: Paula, explica'ns.
3: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
4: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
1: Molt contentes pel premi, suposo, no?
4: Sí.
3: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
1: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
6: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda.

0: I a les, als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida, i heu guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat que tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
1: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu del Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu del Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
2: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a Doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
3: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
4: Els castellers de la Droga han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
5: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida, i els castells que farem, ara us ho veureu.
4: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
5: Doncs avui començarem amb dos piles simultanis de quatre. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
4: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana.
5: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
4: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
5: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
4: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
5: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de set, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de set, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
4: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
5: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
4: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
5: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
4: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellar del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
6: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que crec que venim bastant.
4: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
6: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. Ens anem alternant, normalment comencen els anfitrions, després una altra colla, després una altra, i així fins a tres rondes, i acabem amb els pilars i fins aquí la diada.
4: Vosaltres quins castells presentareu avui?
6: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6 amb agulla al mig, m'ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. Uh-huh. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també. Uh-huh.
4: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no?, m'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Uh-huh. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
6: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan anant molt bé, hem descarregat el 4-7 3 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs no donen, però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 de l'assaig el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria, el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004.
4: Déu-n'hi-do.
6: I va ser un 4 de 7 amb agulla.
4: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
6: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades. O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
4: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
6: Bé, per nosaltres està bé perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem. Vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Andreu.
7: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
6: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
4: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
8: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys, normalment les colles solen néixer de altres sessions de colles veïnes. L'altre va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, que som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats. Sí.
4: Els Capgirats són, és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
8: Diria que sí, no vull posar la mà al foc, però sí, amb Castellers de la Barca hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem.
4: Sí, què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
8: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Barca som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, doncs, estar, a més, en un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vinguin gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
4: Ens pots fer un petit resum en què consistirà aquesta Diada Castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
8: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada ens està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadra d'entrada, i llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
4: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
8: Sí. Bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres d'aquesta temporada.
4: Vosaltres aneu de grana, per què no de grana?
8: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és una mica el color Bordeus, no? Una mica em record ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és una mica el color que va triar la colla, el Bordeus.
4: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells, i sobretot que encara hi hagi canalla que li agradin els castells, perquè, déu-n'hi-do, teniu bastanta gent jove, eh?
8: Sí, bueno, el fet castellà, i sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, és un tema més social també, no? és un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats, vull dir, és un tema, i a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir viva.
4: Durant el moment dels primers pilars simultanis de 4, en un dels castells de la colla de la Droc, l'Enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi. Un reclam que ha tenyit la Diada Castellera de reivindicació i cultura popular.
1: I com és habitual, la Fira de la Primavera ha finalitzat amb la mostra d'entitats a l'escenari central.

0: La mostra d'entitats s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Som 4 o 5 grups?
2: 5 grups. 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
3: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
4: Com ho porteu?
3: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
4: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
3: eh? No, ja portem unes quantes fires de la primavera.
4: Què suposa per vosaltres aquesta participació?
3: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
4: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí, quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
3: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
2: Total. Que passa la gent pel carrer i pues, crida una mica l'atenció.
3: Ah, exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
4: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
4: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
4: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
4: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
4: Eso es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victòria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanes i també rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, ni llevamos ni un año.
4: Ni un año.
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
4: Menos de un año y actuación aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
4: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano.
7: ¿Algo se habrá pegado?
4: Yo creo que sí. ¿Y usted?
8: Yo soy de Granada.
4: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
7: Ya yo vengo con los genes, sí, sí. Sí.
4: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera,
7: estamos,
4: no sé si...
7: Estamos súper nerviosa, muy nerviosa.
4: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
7: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
4: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Yo como tengo poco sentido al ridículo...
7: importante.
6: Perdón. Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar, me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
4: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
4: ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Antonio?
8: Pues llevamos unos 4 añitos así.
4: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
8: Pues muy bien, de siempre me ha gustado. Yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural hago flamenco, sardana y baile en línea y bachata. Hago de todo un poquito.
4: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
8: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien. Y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centro Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
9: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chavela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
4: Bueno, una petita pincellada, però a més estrena mundial avui aquí a la fila de primavera, ¿no?, de l'espectacle.
9: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
4: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
9: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la fila de primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, están nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
4: Tu que tens ja experiència, què els dius perquè es treguin els nervis a sobre?
9: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
10: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
4: És aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
10: La més petita té 4 anys, té 4 anys, i la més gran 17, 18.
4: Com ho portes, Sònia, davant de l'escola, un any més?
10: Com sempre, bé, m'agrada.
4: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
10: Perdona?
4: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que ja és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
10: Sí, es un evento que siempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es uno de los más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
4: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
10: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. ¿Ves a beber? De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si una fiesta de primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
11: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
4: Què oferireu avui?
11: Avui portem les coreografies de Dance Show, que és una especialitat en la que som especialistes i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior i adult. amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'en show adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo d'en show junior. L'Abril, que va ser finalista al campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en show adult.
4: No us vagis malament, no? Perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
11: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
4: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
11: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
4: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
11: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant els 3 dies de la Fira de la Primavera, important també la part gastronomia. El Club de Futbol Sant Andreu Abarca, el Club d'Handbol, el Teu Cafè i la Taverna de Cebal han estat els encarregats d'oferir la part gastronòmica a l'esplanada del mercat setmanal. És moment de fer valoracions.
13: Les 4 guinguetes de l'espai gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera. Les entitats esportives del Club de Futbol i del Club de Handbol, juntament amb el bar El Teu Cafè i la Taverna de Cebal, han assegurat que repetiran si se'ls brinda l'oportunitat. Daniel Andrei, procedent de Romania, ha obert fa només 6 mesos la Taverna de Cebal i, tot i que ha tingut alguns imprevistos, assegura que l'experiència de muntar guingueta per primer cop a la Fira ha sigut molt gratificant.
14: Mejor que me esperaba. Es una nueva experiencia y todo esto. No he participado aquí nunca más. Y ahora vamos a ver cómo nos acostumbramos y si estamos invitados otra vez. Y ahora tenemos un poco de experiencia.
13: ¿Repetiríais? ¿Eso significa repetiríais?
14: Sí, sí. Es, bueno, amargo y dulce, pero ya. Sí. Una vez que ha pasado ya está dulce. Te recuerdas que ya, ah, mira que me ha pasado entonces. Pero el momento es crítico, pero así, no.
13: ¿Has tenido algún percance? Pero bueno, ¿ha habido mucha gente?
14: Sí, sí, sí. Mucha gente, sí. He participado también en muchos eventos de estos, pero aquí ha sido más largo. Mucha gente de una vez que venía para comprar y eso. Bueno, hemos tenido, gracias al ayuntamiento, mucho sitio para poder desvoltar nuestro comercio. Y bueno, estamos a gusto con todo, la organización y todo esto. Damos gracias a la oportunidad que le han dado para participar a este evento. Y sí, con quien ha pasado, sí. Estamos dispuestos a repetir.
13: ¿En qué momento ha habido más gente de todo el fin de semana? ¿En qué momento habéis tenido el pico máximo de clientes?
14: Bueno, que lo máximo y lo mínimo no puedo decirte, porque cuando se ha llenado de gente ya no veas, como se dice, no ves el árbol de bosque. Así que, pero ayer ha sido una bueno. Yo hablo en mi nombre, en mi nombre de mi punto. Una venta lenta y segura, porque ayer ha sido otro tipo de género. ha sido más de 40, 50 aquí. Igual el ambiente, igual. Pero el viernes ha sido para los jóvenes y aquí ha sido un poco de tumulto. Sí. Pero la venta igual ha sido buena. En comparación, los mayores ya saben qué quiere y los jóvenes hacen mucho ruido hasta que beben una cerveza o una cubata o eso. Pero una sobre otra, esa ha sido bien.
15: ¿Cómo ha sido el ambiente de la Fira de la Primavera? Es la primera vez que participáis.
14: Sí.
15: Hace poco encima que habéis abierto el restaurante, la taberna. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo le explicarías a la gente de fuera cómo es la Fira de la Primavera?
14: ¿Cómo quieres que explicarle? Como somos nuevos, espero que nos hemos encadrado muy bien aquí. No hemos tenido parte de discriminación, que no somos de aquí de pueblo, que estamos nuevos, que aquí, como se sabe, es gente de costumbre y eso. Pero aquí, cuando se ha empezado a vender, ha vendido todos los puntos, así que no puedo decir que me he sentido mal, no.
13: Germán Olmos, el president del club de futbol, explica que és el primer cop que participen en aquesta festivitat i que han fet més caixa que no pas en festa major.
16: La veritat és que molt bé. Tenien molts dubtes perquè, clar, nosaltres estàvem acostumats a la festa major, que ja ho teníem controlat, però ha sigut un èxit total.
15: Sí. Ha anat bé les ventes? Ha hagut bona afluència de gent?
16: Sí. Comparat amb nosaltres, hem fet comparativa amb el divendres i el dissabte de festa major i hem tingut més ventes els dos dies.
15: Més ventes que en festa major heu fet?
16: Més ventes que en festa major, sí. Sobretot ahir va ser un escàndol, amb el tema del tributo i el vespreig, va anar molt bé.
15: És a dir, que és el que més heu vengut a la paradeta, si ho teniu controlat, més o menys?
16: Sí, ahir va ser molt sopar, el divendres va ser més... més beguda, combinats i això, però ahir va ser molt bocata.
15: Repetireu? Això vol dir que repetireu? Us ha funcionat molt bé?
16: Home, sí, la veritat és que sí. Si ens deixen i podem fer-ho, sí que repetirem, sí.
15: Com us ajuda per al club el fet de portar una paradeta que funcioni i recaudar?
16: Home, doncs de cara a final de temporada i per preparar la següent, el tema fitxes entrenadors, tema material, tema, bueno, doncs una mica d'això, revisions mèdiques als jugadors i totes aquestes coses.
15: També veiem que teniu penjada la nova samarreta del Sant Andreu.
16: Sí, vam fer la presentació fa un parell de setmanes a xarxes socials i avui en aquesta fira l'hem presentat físicament.
15: Això vol dir que els diners de la paradeta també ajudaran a les samarretes, no? A les equipacions?
16: Correcte, les equipacions, material esportiu, pilotes, balles i tot això, i totes aquestes coses.
15: L'ambient, què tal ha estat d'aquesta Fira de la Primavera?
16: Molt bé. L'ambient va ser el divendres, ens esperàvem molt de gent jove i ahir va ser gent més gran, però molt bé.
15: Què és més agraït, el públic jove o la gent gran pel que fa al tenir una paradeta?
16: Bueno, és més agraït a la gent gran, perquè al final egoistament es consumeix més i la gent jove només va al cubata.
15: Però el cubata no és barato, tampoc, eh?
16: No, el cubata no és barato, també. Molts cubates fan...
13: Jorge Malón, de la Guingueta al Teu Cafè, narra que el producte estrella ha estat el bacon formatge i també les patates fregides.
17: Doncs, en general, molt bona valoració, hem tingut molta sort amb el temps i molt bé, molta gent i molt ambient.
15: La calor ha ajudat a que la gent vingui més, oi?
17: Sí, molt. S'ha notat molt. Hem tingut molta sort.
15: Quin és el producte que més heu venut?
17: Bacon, queso, estrella i patates. Moltes patates.
15: Quina diferència hi ha hagut entre els públics i l'ambient del dissabte al diumenge?
17: Bueno, bàsicament, divendres molta gent jove i ahir va haver-hi molta més gent gran pel tributo de l'última fila.
15: No sé si és la primera vegada que munteu paradeta.
17: No, portem molts anys muntant. Ja la gent ens coneix, ja.
15: Repetireu l'any que ve, no, m'imagino?
17: Sí. Si ens deixen, sí, segur.
15: És agraït muntar la parada? Es fa dur, es fa costa amunt?
17: Bueno, a mesura que van passant els dies, es va fer una mica pesat, però sí, la gent és molt simpàtica, ja et venen a buscar... No, molt bé, estem molt contentes. Ja ens ho passem molt bé. Ens muntem aquí la nostra pròpia festa i superbé.
15: Com és la Fira de la Primavera? Com li explicaries per a algú que no la coneix, que és de fora?
17: Bueno, bàsicament és una fira del poble, també ve gent d'altres llocs, però et trobes aquí amb tothom, amb gent que no et trobes diàriament, venen molts artistes també locals, molts nens ballen de l'escola i tal, o sigui, és un moment bàsicament per fer poble i molt bé, molt guai, la recomanaria a tothom.
13: Xesco, del club de handball, ha assegurat que han acabat amb les existències de cervesa i són 50 barrils.
18: No hem tingut cap problema, ha sigut tot molt, molt bo, molt pla, molt, molt agraïts de la participació del poble i, bueno...
13: Han anat tot sobre rodes?
18: Tot sobre rodes. No hem tingut, la veritat, no hem tingut cap problema, ni cap sortida fora de tot, ha sigut molt bé, molta participació. Nosaltres dintre del grup molt bé també tot, ha anat molt fluid. I crec que, bueno, crec que estem molt contents nosaltres i crec que la gent que ha vingut al nostre xiringuito pensem que està també molt contenta.
13: En comparació de la Fira de Primavera de l'any passat, la d'enguany, millor,
18: bueno,
13: pitjor?
18: És que nosaltres és la primera vegada que fem primavera. Nosaltres sempre fem la Festa Major. Llavors, bueno, en comparació a la Festa Major sí que n'hi ha hagut potser menys assistència que la Festa Major, però ha estat més aglutinada en un temps més reduït. Llavors, bueno, en definitiva ha estat molt, molt semblant. O sigui, Sant Andreu és una... És un poble molt actiu, molt, molt de sortir, molt de participar i estem molt agraïts al poble de la rebuda que hem tingut.
13: Què ha sigut el que més heu venut?
18: Jo crec que aquest any ha tingut molt d'èxit el pinxo, la bocata de pinxo i el bocata de bacon també. O sigui, normalment sempre fem més morcilla, que la morcilla surt molt, molt a l'estiu. Aquest any potser ha sortit una miqueta menys, però hòstia, el pinxo ha sigut... Hem vingut al doble de les assistències que pensàvem que vendríem, o sigui que molt bé.
13: I heu acabat les assistències de cervesa o no?
18: Bueno, hem tingut que demanar més.
13: Déu-n'hi-do.
18: Sí, o sigui...
13: Fèiem conya i...
18: Sí, fèiem conya el primer dia, dic, hòstia, tota aquesta cervesa la vendrem? Doncs pues sí, hem tingut que demanar més.
13: Quants barrils?
18: Un 55 al final.
13: Déu-n'hi-do. Com ha sigut l'ambient d'aquesta Fira de Primavera? Hi ha hagut un ambient molt diferent, divendres a dissabte?
18: Bueno, potser el divendres ha sigut més gent jove, s'ha aglutinat més a l'hora que de les cubates, a l'última hora, potser més, i en canvi el dissabte ha sigut més la gent més amb famílies i tal a l'hora de sopar, o sigui, més bocata, més pinxos, que no ha hagut tant cubateo com el divendres.
13: Les quatre guinguetes de l'espai gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera i esperen tornar a ser-hi l'any que ve.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè està més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció, també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertany a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres, els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, amb motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Especial programa dedicat a la Fira de la Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, amb entrevistes, reportatges i informació de tot el que ha succeït durant aquests 3 dies de festa. Una informació que podeu complementar i ampliar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: para explicar.
1: Gracias, Leslie, guapo. ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó de 1977 explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: me abrazar a una joven que plancha cantando. Las curiosas frases de Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar

acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els malla musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Demis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó.

Tinc, cariño. Sony Anchada. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del dia de la marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó, aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, tramps and thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel i oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two More Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. I el 73, així la va fer la Electric Light Orchestra.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
3: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
2: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
4: Senyor Artur Mas, què tal?
5: Molt bé, home, molt bé.
4: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
5: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
4: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
5: sí,
4: Laura Anmeri.
5: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
4: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
5: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
4: Però per dins, no? Les idees...
5: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
4: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
5: A vosaltres.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva Emília, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no és la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No, jo
2: tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! Sí. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí,
1: ho diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Pototanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. Esclar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bueno, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: casa.
1: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
0: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu Especial Cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Battiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de disc jockey com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit, i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania, perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica. Però diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar, i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que a la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Adibau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'Ou Lleida Ràdio. Ivan, ho són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu, s'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre. Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: We'll be dead.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight. I will fight for you.
6: It's been almost a year. I think it's time.
7: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
6: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
7: I get it. The moms at
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí, fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Així és. Estrena per a Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
8: Quan ja m'emxoto 이상할 게 없는 심장.
9: 그럼 나 진짜로 죽어요?
10: 구원 받으세요.
11: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
12: 보고 싶다고 지금 정말!

0: 여기저기 이동해버린다니까.
1: 일태를 네가 알렸다. 저놈이 이실직고할 때.
2: Com dèiem, es resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, que no?
3: No, és no, no, és acció real, és acció real, correcte. Ja t'he dit, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no? Per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirar d'aquesta fantasia, està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre...
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com, diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super, amb majúscules. És los,
3: super,
2: amb majúscules, friquis, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.

0: i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
0: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequel. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou de fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant. Els dos són germans, si no em
1: correcte,
0: fa la memòria.
1: Correcte, a la sèrie són germans, sí, sí.
0: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas, de la sèrie Rivales.
2: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending? Anywhere you
3: want it. The A-Team. That's the way you need it. Back together again.
4: Anywhere you want it. Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
5: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Mm-hmm. Doncs que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més o menys han dit que ens agrada,
1: sí.
0: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
6: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
7: Me han hablado de una asociación.
8: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan. Las maltratan.
9: Yo no te quiero, no te quiero, ¿me oyes?
8: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
10: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es

0: veu impulsada a actuar.
1: Bueno,
0: pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: A més, sempre, Filmin... llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica, un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu, tarana. Així és.
0: No és més alternatiu Netflix,
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, amb aquesta, cuidao, eh?
0: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
2: Ah, tomando mate. Ah,
3: Sí, veo. Tomás mate.
2: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
3: Hecho en Arg.
2: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
3: Te da orgullo lo que está hecho en Argentina.
2: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
3: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
2: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumás a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
3: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix? ¿Que trajiste acá o que querés traer acá?
2: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix, i home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
4: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
5: Eso exige compromiso.
4: Compromiso, sí.
6: Es una gran oportunidad.
4: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
5: Compromiso.
7: ¿Mamá?
8: ¿Tú crees que eres la víctima?
4: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslan, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
9: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento.
10: ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
11: Se ha muerto.
10: ¿Elena?
11: Sí, cuéntalo.
9: Dios mío, lo siento muchísimo.
11: Muchas gracias, Marina.
9: ¿Pero cuándo ha sido?
11: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
10: Sí.
11: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma, de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
7: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
12: Hippie.
13: Why is everyone so old?
14: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
15: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
16: Wait! Mr. Cooper!
17: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
18: Attaboy, Sam.
19: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xarra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilación rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat dels adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
20: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Servarra, formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, interpretats per Gaston Pauls i Matías Mai, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com... aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge...
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois...
3: Bueno, no ho sé, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo no tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Que aquests fills de puta es queden al restaurant...
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full, parlant... full català o barreja una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, la miniserie, 6 episodis, que s'estrenen setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans... parla catalana castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, és en HBO, imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
4: Crec que jo no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats, de vegades a les seves boges aventures. A la novena temporada els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2, a Netflix, d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
10: Every mystery forms a complex web. A polarized strand. And it's a straight line to the answer.
11: Universe trends to disorder.

0: can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer him a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie, no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena d'Espai.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18, 19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície, en realitat és una de les agents més importants del El meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos. També temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, Del Boys, temporada 2. Dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient-te que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: És per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
3: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerro.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Courtis a déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions.
8: Animal, vegetable, or mineral?
3: Animal.
8: Busy?
6: Tremendous.
9: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana. Una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa Els trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviats ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes, es tornen cada cop més competitius entre ells. I ella, una mica farta, es casa, finalment, amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir: «Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases». Una cosa així com: «Passa'm la mostassa, si us plau». Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta que també va ser seguida pels obrers contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament, explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena, que ara sentirem, transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Macio.
10: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
11: Sí.
10: Pero así también. Y encaja así. Y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente, esta mesa, lo que hay sobre ella, la nevera, esta habitación, su nariz, el mundo entero, puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica entre las formas y los tamaños. Y me preguntaba por qué. No sé por qué es así, pero es así.
11: Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis.
9: Els somiadors, un film basat a la novel·la Els anys innocents de l'escriptor escocès Gilbert Adair, que per fer-la es va inspirar en una altra novel·la i a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, totes dues amb el mateix títol, Els infants terribles. La novel·la era de Jean Cocteau, de l'any 1929, i la versió en cinema era de Jean-Pierre Melville, del 1950. Una gran novel·la i una gran pel·lícula, per cert. A la pel·lícula Els somiadors de Bertolucci hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film Banda a part de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea que un moment, uns instants, en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí, però ben bé es podria dir Dos homes i una dona o Una dona i dos homes, perquè la seva va ser una relació a tres, encara que Sundance Kid i Etta Place es van casar. Per l'agència de detectius Pinkerton, que els tenia en recerca i captura perquè atracaven bancs i trens, sabem que Etta Place era entre 11 i 12 anys més jove que ells. Ella estava en la vintena i ells a la trentena. Sabem també que era una dona culta, que muntava a cavall esplèndidament, que participava en els robatoris i que era molt maca, molt atractiva. Hi ha fotos seves que ho confirmen. A més, li agradava molt la roba d'alta costura i es feia vestir per dissenyadors francesos. En aquesta escena, que ara sentirem, és ella qui parla amb ells i els diu que té 26 anys.
12: I'm 26, and I'm single and a school teacher, and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you, and I won't whine, and I'll sew your socks, and I'll stitch you when you're wounded. And I'll do anything you ask of me, except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind.
9: Una petita escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si, com diu el film, Etta Place, aquí tenia 26 anys, i si tenim en compte que havia nascut el 1878, estem parlant de l'any 1904. Sundance Kid, interpretat per Robert Redford, en tenia 34, i Butch Cassidy, interpretat per Paul Newman, en tenia 35. L'any següent, el 1905, l'agència Pinkerton va estar a punt d'enxampar-los. Però un xèrif, que estava enamorat d'Etta Place, ja us he dit que era una bellesa, els va avisar i van fugir. No va ser fins al 1908 que, segons es diu, van morir, com es veu a la pel·lícula. però no sembla del tot cert, ja que mai no es van trobar els cadàvers. L'any 1991 es van fer excavacions i proves d'ADN, però no coincidien amb cap parent viu d'ells. I el 2017 es va fer una nova recerca per localitzar Butch Cassidy, el cos de Butch Cassidy. Es van fer noves excavacions i van trobar restes humanes, però l'ADN tampoc no coincidia. Pel que fa a Ida Place, és un altre misteri, perquè a partir d'aquell moment se li perd el rastre. Es deia que havia mort, però la família deia que no, que era viva. Com a mínim, fins al 1917. És a dir, que hauria mort poc abans de fer 40 anys. Els trios sexuals sempre han donat molt de joc al cinema. Són molt cinematogràfics. I nosaltres avui n'hem parlat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Hi ha pel·lícules com la mexicana I tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, sobre dos amics que coneixen una noia espanyola, interpretada per Maribel Verdú, en crisi matrimonial, que, per superar-la, decideix establir una relació amb ells. O també la pel·lícula espanyola Castillos de Cartón, de Salvador García Ruiz, basada en la novel·la d'Almudena Grandes sobre un trio format per tres estudiants de Belles Arts, dos nois i una noia que es manté fins que l'etapa, el trio es manté fins que l'etapa estudiantil acaba i cadascú emprèn el seu camí. Nosaltres, en tot cas, tancarem amb una pel·lícula que és una joia d'aquest disseny de vida. Un dels grans clàssics de la història del cinema, fins al punt que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. Estic parlant de Jules et Jim, de François Truffaut, que, per fer-la, es va basar en una novel·la de l'escriptor francès Henri Pierre Rocher. Aquí, en el marc de la primera meitat del segle XX, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, hi trobem dos amics, un austríac i un francès, que s'enamoren de la mateixa dona, interpretada per Jean Moreau, i esdevenen un trio. La seva, de fet, és una història real perquè Henri Pierre Rocher es va basar en un capítol de la seva pròpia vida per escriure la novel·la. El personatge que interpreta Jean Moreau evoca el de Helen Grun, una periodista alemanya que a París va conèixer l'escriptor Franz Hessel i s'hi va casar. Però al mateix temps va mantenir una relació continuada amb Henri Pierre Rocher. De tota manera, no tot en el film és verídic, començant pel seu tràgic final. En realitat no hi va haver cap tràgic final. Helen Grun va viure fins als 96 anys. Franz Hessel va morir als 60 anys, d'un vessament cerebral. I Henri Pierre Rocher, autor de la novel·la, va morir quan era a punt de fer-ne 80. Una de les escenes més encantadores de Jules et Jim és quan Jean Moreau canta la cançó El remolí de la vida. És una cançó molt bonica i al mateix temps melangiosa perquè parla de dues persones que es troben i se separen contínuament, en el sentit que l'amor pot ser efímer i indestructible alhora. Però parla també la cançó de l'acceptació de la vida com un corrent constant de canvis inevitables i de la força que tenen aquests canvis al llarg de la nostra existència. Parla de la bellesa de l'amor que perdura i ens diu que malgrat que la vida és un remolí de trobades i comiats, en què l'única certesa que tenim és la incertesa, hi ha sentiments que, malgrat les tempestes, no moren mai perquè són eterns. Fins la setmana vinent.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una nova setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Por qué, señora Esther? ¿Por qué mató a esos hombres?
4: Me han hablado de una asociación.
5: Sí, es aquí. Yo soy Laura.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Filmin i trobem El caso de Laura Esther.
5: Les torturen, les violen, les maltraten.
6: Yo no te quiero, no te quiero, ¿me oyes?
5: No tienen ningún derecho.
2: Parlem d'una sèrie de 4 episodis que segueix una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de recolzament de víctimes de violència domèstica.
5: Me van a matar a sus mujeres. ¿Y qué sugiere?
7: Locura.
5: No he matado a dos monstruos para fingir que estoy loca.
8: Es una heroína, Laura.
2: Quan una de les integrants és assassinada davant seu i la petició d'ajuda d'un altre integrant del grup queda sense resposta, la protagonista es veu impulsada a actuar.
9: Acordate los labubus para la fiesta, tienen que ser suricatas.
10: Ah, no había entendido que eran suricatas.
9: Y la gaseosa tiene que ser té matcha frío o cola cherry, es súper importante.
10: Caro, hay algo que deberías saber.
2: Des de dimecres a Netflix se estrena Carísima.
10: Escúchame, Caro. Alguien te escribió un mensaje en la puerta del canal.
9: Ay, qué divino.
10: Tené muchísimo cuidado, Caro.
9: ¿Con qué, Ana? Para estar reservada,
10: ¿no? No, es lo que te pintaron en el piso.
2: Una influencer plena d'energia i viva a temps complet ho té tot, fins que s'apropa el seu 30è aniversari i un assetjador pretén arruïnar-li la festa.
9: ¿Qué tenemos ahora? ¿Las fotos con la revista Rock and Roll?
10: No, no, es el estudio de grabación de Zoe.
2: És la història de l'univers d'un icono post-pop, reina de l'streaming, que pateix una crisi existencial a punt de complir els 30.
9: Ah. Eso debe ser el hater que me ama de una manera súper desordenada, tipo agresivo.
10: Dicen que está escrito con sangre.
2: L'aparició d'un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà ho posarà tot en risc.
11: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
2: També des d'aquest dimecres a Apple TV hi trobem Satisfacción Garantizada.
12: Es una gran oportunidad.
11: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
2: Una mare recent divorciada cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil.
13: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
11: Gracias por escuchar.
13: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
11: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
13: Paula.
2: Convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita en una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat.
14: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
15: Claro. ¡Hola!
2: Aquest dijous arriba a Movistar Plus Se tiene que morir mucha gente.
14: ¿Tú por qué coño me dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya un otro.
2: Tres amigues que van anar juntes a l'escola continuen la seva relació 20 anys després. La primera és una bomba de rellotgeria. Viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines.
16: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
17: Bueno, yo te puedo ayudar.
2: La segona intenta fer-se un lloc com a actriu, encara que és cambrera. I l'altra està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels.
18: ¿Te ha costado alguna vez?
19: No.
18: Normal.
19: En plan de que no soy acosable.
18: Es que tú no vales para nada.
2: La crisi personal de la primera farà que tot exploti.
20: Bienvenido a los Borrows, donde pasarás tus mejores momentos.
21: Llupi.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem The Borrows, Jubilación Rebelde.
22: Señor Cooper, verá que los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
23: ¡Espere! ¡Señor Cooper!
2: Els germans Duffer ens porten aquesta nova proposta de ciència-ficció sobre una comunitat per jubilats en què un estrany pretén descobrir un misteri secret sota la pretesa existència en calma.
24: En la causa caratulada averiguación de asesinato y dice:
25: soy inocente.
2: Divendres a Amazon que arriba la temporada 2 de Barra Brava.
26: A Luna lo mató mi hermano. César Urrutia.
2: Després d'una lluita interna, dos germans són expulsats de la barra del seu equip, el Club Atlético Libertad del Puerto. Sols, sense diners ni protecció, iniciaran una guerra que posarà a prova la seva relació de germans.
0: just waking up to the mountains.
2: També aquest divendres a Sky Showtime s'hi estrena Rancho Dutton.
0: Welcome to Texas, honey.
2: Tornen els personatges de Rip Wheeler i Beth Dutton en la sèrie que continua l'univers de Yellowstone.
1: My ranch is 190 years old and I've worked very hard to protect it.
2: La història segueix a la parella mentre lluita per construir un futur junts a Texas, però malgrat ser lluny dels fantasmes del passat, xoquen amb nous i brutals realitats i amb un despietat ranxo rival que no s'aturarà davant de res per protegir el seu imperi.
7: Cap mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
2: I també divendres s'estrena a HBO Max Rabalear.
12: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
17: Has parlat amb el transport perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
12: Sí, sí, jo tinc una feina.
17: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
2: Parlem d'una minissèrie de 6 episodis que construeix un relat inspirat en la pròpia història familiar del creador, Pol Rodríguez.
21: Suposo que volen fer pisos turístics.
12: Tu saps que passen la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
2: Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, s'enfronta al desallotjament després de caure en mans d'un fons d'inversió.
12: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
25: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
27: Fes es farà com sigui.
2: L'objectiu del fons és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. Quan la família decideix plantar cara amb ajuda dels veïns, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa.
28: Se me condenó por asesinato cuando era una niña. He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les propostes de la creadora del Cuento de la Criada, Alias Grace, que podeu trobar a Netflix.
28: Tengo esperanzas para pequeñas cosas, como tener mañana un desayuno mejor que el de hoy.
2: Parlem d'una producció canadenca, una minissèrie basada en fets reals i en la novel·la homònima de Margaret Atwood.
29: La cuestión no es si es culpable o inocente. Yo soy su médico. Simplemente quiero saber qué es lo que puede recordar.
28: Esa parte de mi memoria la he perdido.
2: És en realitat el resultat de la fascinació de l'autora per un cas real que va sacsejar al segle XIX a la societat de l'Alt Canadà.
28: Cuando cierro los ojos, recuerdo cada detalle de esa casa.
2: L'assassinat el 1843 de Thomas Kinnear i la seva governanta a mans d'una de les criades.
28: Quiero que friegues el suelo.
29: Estúpida, enferma.
28: Es extraño reflexionar que de todas las personas en esa casa, yo sería la única viva en cuestión de 6 meses.
2: Atwood agafa aquests fets i afegeix un coprotagonista, un doctor contractat per un comitè metodista per entrevistar la criada, estudiar la seva psique i intentar aclarir els fets cara a un possible perdó.
29: Chris dijo que oyó hablar a su amiga muerta.
28: Déjame entrar. Déjame entrar.
2: Per fer-ho, aprofitarà els moments en els que ella està treballant com a criada a la mansió del governador de la presó on està presa.
28: Usted quiere ir donde yo nunca puedo ir. ¿Cómo puedo ser un asesino?
2: Alias Grace és una història de dones i abusos que dona lloc a una profunda reflexió sobre un món patriarcal. Sens dubte, Grace és la protagonista indiscutible de la sèrie. Ella és la narradora de la història, una narradora que transporta l'espectador a la història a través dels seus records. Però, ens diu la veritat, és una assassina o una noia dolça injustament acusada? O les dues coses?
29: Soy un médico que trabaja con la mente.
2: I si el personatge de Grace és l'eix vertebrador de tota aquesta ficció, el punt fort és, sens dubte, la interpretació de Sarah Gaydon, que dona vida al personatge.
29: Llegaremos al fondo de todo esto. Espero que de esta forma recobremos sus recuerdos.
28: Dudo que quiera recobrarlos.
2: En definitiva, la minissèrie juga amb el recurs d'un narrador no fiable per tenir l'espectador constantment alerta i reconfigurant el trencaclosques de la història. I si no us convenç, encara sapigueu també que té 6 capítols de 45 minuts que passen en un moment.
30: ¿Ha desarrollado alguna teoría sobre su cordura?
29: Podría tener amnesia, de verdad. O culpable sin más.
2: En fi, per tot això i més, us la recomanem i de pas us oferim un petit fragment perquè vosaltres mateixos ho jutgeu.
28: Pienso en todas las cosas que se han escrito sobre mí. Que soy un demonio inhumano. Que soy una inocente víctima de un granuja forzada contra mi voluntad arriesgando mi propia vida. Que era demasiado ignorante para saber cómo actuar y que colgarme sería un asesinato. Que me he visto bien y con decencia y robé a una mujer para aparentar ser así. Que soy callada por naturaleza con un fuerte temperamento. Que parezco una persona a pesar de mi posición humilde. Que soy una chica buena, de carácter maleable y no hay nada malo en mí. Que soy engañosa y retorcida. Que tengo pocas luces, pero soy un poco mejor que un retrasado. Yo me pregunto, ¿cómo puedo ser cosas tan diferentes a la vez? He sido reclusa en la penitenciaría de Kingston durante 15 largos años. Se me condenó por asesinato cuando era una niña, aunque yo me consideraba una mujer adulta. Cada día me llevan a la casa del director de la prisión. Dicen que voy para hacer tareas del hogar.
3: Vamos, señorita.
28: Pero sobre todo voy para ser un objeto de curiosidad. Clavan sus miradas en mí con disimulo, doctor, bajo sus sombreros. La razón por la que me miran es porque soy una asesina célebre. O eso es lo que se ha escrito. Me sorprendí la primera vez que lo vi, porque se suele hablar de cantantes célebres, o poetisas célebres, o actrices célebres. ¿Pero qué tiene de célebre asesinar? Aunque asesina es una palabra muy fuerte para que se refieran a ti. Esa palabra tiene como un olor opresivo y a almizcle, como a flores muertas. A veces por la noche me la susurro a mí misma. Asesina, asesina. Es como el frufru de una falda de tafetán al rozar el suelo. El asesinato es brutal. Es como un martillo o un pedazo de metal. Mejor ser una asesina que un asesino, si esas son las únicas opciones.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades, i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Doncs sinó... la veritat és que no gaire.
3: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió jo, Adrià, tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto diria, i no dels altres. Però
2: com no és...
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric. Perquè és la muralla dels Ming, no? És la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la gran muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, Adri, que no.
1: Sí,
0: no,
1: sí. Joder, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem no, els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí, eh?
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar, edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer

0: Joan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ah, ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre, que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels turbans vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc., i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la Gran Muralla Xinesa, que

0: esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
0: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Al Tangkan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Al Tangkan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià.
1: Brutal.
0: Sí, sí, aviam, aviam. Són el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
0: És que a mi em vol sonar, això?
2: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
0: Tu escoltes normalment aquesta música?
2: No, no, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb, i amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pisador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
0: Com es diuen aquests?
2: El Pony Pisador.
0: Els de la cançó?
2: The Who.
0: The Who. Que ho busqui la gent, sí, sí, cant gutural, sí, sí, sí, sí. Mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
2: Parets. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
0: El segon.
2: El segon programa a la muralla.
0: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
2: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
0: Exacte.
2: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
0: I l'anac pequinès.
2: I l'anac pequinès. Et va agradar?
0: Exacte, sí, molt, sí? Molt bé.
2: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
0: Els baos. Vas menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
2: Ja tornaràs.
0: Doncs això.
2: En fi, estàvem parlant de...
0: Com ho fan?
2: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
0: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
2: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarc, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
0: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
2: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
0: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
2: Quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
0: És absurd.
2: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
0: Segur.
2: Seguríssim.
0: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
2: Ara hi ha una altra cosa.
0: I arròs.
2: Sí. Exacte, una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. Uh-huh. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no? Inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
0: Aquest tema t'agrada, eh?
2: Aquest, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
0: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
2: Sí, però fa molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
0: No me'n recordo.
2: No, ja t'ho dic.
0: Però jo em vaig quedar...
2: Potser sí, no ho sé.
0: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
2: Som jubilats, tio.
0: Està bé.
2: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
0: Ah, veus?
2: També el cost de fabricació...
0: Ho afegiré a l'explicació habitual.
2: Ja tens una altra, doncs.
0: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
2: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar. Concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes
0: sí.
2: Llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
0: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
2: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
0: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
2: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessen portar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
0: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticada, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
2: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
0: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
2: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre, o una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabussos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
0: Però tu ho has dit, la muralla de 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
2: Clar, aquest és el gran problema.
0: Aquest és el tema.
2: Sí.
0: Si no, no...
2: Clar, ja us ho podeu imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa...
0: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells... I recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
2: Crec que sí, alimares, sí.
0: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
2: que viuen al mig de la muntanya.
0: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos, a vegades.
2: O tres, amb la família,
0: quina
2: no?
0: Quina putada, allà, sí. Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I diu, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
2: Sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
0: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
2: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
0: Tu també vas baixar amb el...
2: Amb el tobogan,
0: amb
2: aquell.
0: Amb el tobogan aquell?
2: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
0: millor que no
2: podeu baixar.
0: Val. Doncs això, 1644,
2: no hi havia tobogans.
0: No, clar.
2: Ojalà.
0: Altres sistemes.
2: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general, doncs, els hi diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els Qing li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta, sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Una pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradició...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adoptant,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista, i Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià? Tu també has pujat?
0: No
1: he pujat.
0: Ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som 95 els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari, farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar als 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitanyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Mutianyu.
1: A Mutianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O
0: no,
1: el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta,
1: no? Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
2: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic, el primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera, ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandreuencs.
3: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
2: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estan explicant que és una aplicació que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
3: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
2: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport Edonauta?
3: Sí, aquesta activitat és una activitat Edonauta, a més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i, per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir. Activitat gratuïta i, per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
2: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
3: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i, per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
2: A més, comencem la Fira de la Primavera que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
3: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi. Nosaltres tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i, per tant, per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
2: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista del primer acte de la Fira de la Primavera.
3: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu i que és important que quan fem les enquestes de valoració que tothom tingui una estoneta almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant a poc a poc totes les festes.
2: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
4: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs els es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts i llavors quan acumulin 20 punts podran venir aquí i fer una prova i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, hi ha des de tangrams fins a, bueno, jocs interactius de tota mena.
2: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes? Heu tingut ajuda d'algun puesto?
5: Bueno, és, bàsicament, és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament, bàsicament, és això, anem a buscar punts, i la idea és, bàsicament, que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya, ara estem també intentant obrir Diagonal en València i també cap a, també tenim una petita seu a Guadalajara, i en aquest cas avui a Sant Andreu de la Barca doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
2: Com esteu veient, com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca? Precisament, que crec que s'han omplert totes les places.
4: Sí, s'han exaurit les entrades i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
5: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per al municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
4: Sí, jo crec que estupendo. Jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
2: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
6: Sí, la veritat és que sí.
2: Com us heu animat a participar?
6: Pues a través d'una mare del cole que va veure que feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
2: Qui heu vingut?
6: Del cole.
2: Que són uns quants? O quantes famílies? Quants nens?
6: Som pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
2: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
6: Sí, la veritat és que tenien ganes. Es van enterar.
2: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
6: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no sí que ens agrada participar.
2: Us està semblant aquesta activitat?
6: Està molt bé. La veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
2: Són difícils?
6: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé, està bé.
2: Quina pregunta us han fet?
6: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Sí. Bueno, però està bé.
2: No molt fàcil.
6: Els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
2: Què estan jugant ara els nens?
6: Pues,
2: no és difícil d'explicar, eh?
6: No ho sé.
2: Llançament d'espardenya.
6: Sí.
2: Han de tombar com unes bitlles, no?
6: Sí.
2: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
7: Sí.
2: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
7: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts i si aconsegueixes 20 punts els canxes per una prova.
2: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
7: Unes quantes, no m'acordo de ningú. No.
2: I ara què has jugat?
7: Aquest joc d'ahir.
2: En què consisteix?
7: És un laberint en el que tens que... que hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
2: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
7: Crec que és la de les cartes.
2: Que

0: aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
1: Sí, era molt divertit. Era una mica difícil, però...
2: Era una mica difícil perquè es cau la pilota.
1: Tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
2: No podien treure la pilota de quan es cau.
3: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'hem aconseguit per fi.
0: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
2: sí,
0: de la mateixa escola?
2: Sí, de la mateixa escola.
3: Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
0: Sí, sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
3: Sí.
0: Jo.
2: Ah.
0: Molt bé, pues a veure si guanyo, va, que us toca la següent prova.
3: Adeu.
4: Inici de la fira de primavera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests criteris i estàndards que busquem per la ciutat del segle XXI, i l'actualitzem amb una tercera part de jocs infantils, una tercera part de zona on fer activitats d'entitats de l'Ajuntament, de qualsevol veí i veïna, un espai de trobada, i una tercera part de zona verda. Per tant, una gran transformació de la plaça on s'incrementen les zones verdes un 80% respecte al projecte actual.
0: Per tant, aquesta plaça remodelada ens pot donar una pista de com serà la resta de l'eix verd de la ciutat?
1: És el clar exemple del que serà el Sant Andreu del futur. El Sant Andreu del futur s'assemblarà molt més al que és i serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
0: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
1: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això ha enfonsat una miqueta a la plaça, per tant ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible doncs, poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
0: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
1: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que

0: És aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
1: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament i que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
1: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o entapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?, per poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no?, per exemple això, a l'estiu sobretot, no?, per poder fer aquests actes amb un confort, no?, amb un confort com toca, no?, per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
2: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no?, i ens passa moltes places, no?, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
1: molt,
2: no?,
1: ciment, no?,
2: que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no?, llavors ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no?, i el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no?, i no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no?, sobretot en situacions d'estiu, no?, quan aquest aigua, no?, pues, també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no?, molt més impactant, no?, que un material, diguéssim, tradicional.
1: gran canvi, no?, per la zona.
2: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que, bueno, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que, bueno, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
3: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
4: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal com estan, són insuficients per a la nostra ciutat, i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del Centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
3: Amb una inversió d'1.050.000 euros, la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
5: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de la iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar els rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
6: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
5: Entre elles hi havia un láser tag.
6: Entre elles hi havia el láser tag a l'aire lliure, també, per exemple, al Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
5: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
6: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
5: Tenen un límit de temps?
6: Són 10 minuts. Encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
5: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
6: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
5: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
6: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
5: Degut a aquest èxit de participació, hi hauran més edicions del Laser Tag?
6: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
7: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
6: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
7: A goig veure presentat
6: sí.
7: En ple.
6: Sí, la veritat.
5: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un Lasertag amb alta participació.
3: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Ana Guerrero i també Los Sobraus.

0: l'actuació d'Anna Guerrero i també de los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu after naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs d'Amian i també del gimnàs Sap Gorkau Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos d'Amiens i el SAP Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del mercat setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs d'Amiens, concretament amb Damián Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor, está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel, ¿no?
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs d'Amiens en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra del que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé quin bé, però bueno, bé. Sí, sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí, sí, sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Ara de primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastants puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la Unipico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que per retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
5: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara lleguen los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava ven productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú tan bo com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia meneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la 4. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte d'almend natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja veu que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar The Rat?
6: Doncs The Rat ho pots trobar online, a theratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors, està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi i s'acosti a la vostra paradeta, provi The Rat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, un amb cafè i l'altre amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja, en 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de Primavera?
7: Sí, fent poble, és important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda de Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És al poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens, si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Ens donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves. Les pròpies són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per aquí, que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, jo, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada, els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: A banda de l'oferta comercial, la Fira de la Primavera també ha comptat una part dedicada als artesans.
3: Els artesans han visitat aquest cap de setmana la Fira de la Primavera de Sant Andreu amb l'objectiu d'apropar els oficis tradicionals als vianants. L'espai d'artesania ha reunit demostracions en directe i productes acabats de fer per donar a conèixer tècniques i eines antigues. Entre els participants hi havia un torner, un llaner, una espelmera i una cistellera, que han explicat el procés de creació de les seves peces. Parlem amb l'Alba Sors, que ens explica l'ofici de cistellera.
8: Jo sóc cistellera i llavors el que estic fent és un cistell de vímet. Treballo amb vímet i canya i boga, són tot fibres vegetals, i llavors, bueno, teixeixo cistells, coves, paneres, bolsos, el que calgui.
3: Actualment, ara mateix, quin tipus de cistell estàs fent?
8: Ara estic fent un cistell de bolets, el típic cistell que és amb vímet i posaré canya, i estic teixint ara la paret.
3: Es diu cistell de bolets perquè s'utilitza per posar els bolets o no té res a veure?
8: Sí, és perquè sempre s'ha utilitzat per posar els bolets, però com jo dic a la gent, serveix per altres coses també, no només pels bolets. Vull dir, per omples de patates a casa o qualsevol cosa, fins i tot joguines se pots omplir, que és un cistell i cap tot.
3: Aquesta tradició cistellera ve de tradició familiar, la vas conèixer des de petita, l'has conegut ja de més adulta?
8: No, fa 14 anys que m'hi dedico, llavors no ve de tradició familiar, sinó que jo vaig voler fer aquest ofici. Em va costar una mica trobar qui me n'ensenyés, però per sort ara ja es fan més cursos i bueno, hi ha maneres de poder-ne aprendre de cistelleria.
3: És a dir, és una tradició que no està molt conservada. Et va costar trobar gent que també practiqui la cistelleria com vostè?
8: Fa 14 anys enrere, sí. Ara hi ha una associació de cistellers i entre tots fem cursos a la gent. Vull dir, fem molta varietat de cursos i això penso que enriqueix la cistelleria, que no es perdi, que tothom tingui l'accés, que pugui tenir l'accés. I a mi, com que em va costar tant, doncs ho valoro moltíssim i jo també faig cursos, inclús a Canalla i a tothom.
3: Quina dificultat té fer un cistell com el que està fent i després un cistell, suposo, d'aquests grans, deu ser dels més complicats, no?
8: El cistell, clar, primer de tot has de posar 15 dies abans el vímet a remullar amb aigua i llavors hi ha diverses tècniques, la més típica és el cul de queixal i llavors has de fer la vora cargolada i tot plegat amb la nansa. Un cove, clar, és molt més gran. Un cove abans servia per la palla i ara serveix molt per decoracions, per cases de turisme rural o, bueno, més per decorar que no pas per servir, però, o per llenya, però també és una peça molt bonica.
3: Quin seria el cistell més complicat de tots per una persona que no la pot fer una persona iniciada, sinó ja ha de passar un temps per agafar aquesta tècnica?
8: Mira, un cove és complicat, a part que necessita molta força i primer has de tenir una mica d'experiència, haver fet algun altre cistell. Llavors hi ha la cistella bigatana, que és una de blanca, amb una tècnica molt més complexa. Això vol dir que abans has d'haver fet alguna altra peça, si no, costa moltíssim.
3: Per què és important que tradicions i tradicions artesanes com aquestes se segueixin conservant amb el pas dels temps?
8: Home, és que és cultura, al final s'ha de conservar, perquè són coses que ens han ensenyat des de segles enrere. Llavors, si no conservem una mica això, les tècniques, és que ho estem perdent tot. Penso que hem d'esforçar-nos a conservar-ho i a lluitar per això, perquè ens agrada i, a més, que té un sentit, que és artesania i és una cosa natural, que neix a la terra i, al final, mor a la terra.
3: A continuació, parlem amb la candelera Roser Hernández.
9: Sí, nosaltres el que fem és recuperar com es feien els oficis de forma tradicional, sobretot en un àmbit històric, i nosaltres el que hem fet ha sigut recuperar la manera de fer espelmes de l'època medieval, sobre el segle XIII-XIV.
3: Aquest tipus d'espelmes, com es confeccionen?
9: Doncs tothom, quan pensa en les candeles, pensa en la immersió de la metxa, i nosaltres el que fem és, en comptes de fer la immersió, el que fem és anar tirant la cera calenta sobre la metxa, i a mesura que vas tirant la cera es va creant la candela.
3: A part de les candeles, quin altres tipus d'espelmes teniu? Quines tècniques?
9: Tenim el que serien les espelmes de panal, que són els que tenen aquesta forma dels panels de les abelles, que són bàsicament enroscades. L'únic que nosaltres el que hem fet ha sigut ficar-li plantes per tenir aquesta part més olfactiva, no? I també treballem amb el que seria la cera de soja.
3: Quina complicació té confeccionar aquestes espelmes? És una tradició apta per tot els públics o és una tradició o una artesania complicadeta?
9: De complicada no és. O sigui, l'únic que necessites és un fogó, cera, fer-ho tot a la banyeria i passat hores.
3: Paciència.
9: Bueno, totes les artesanies són hores i paciència, doncs aquesta una més. No és complicada. Però sí que necessites practicar fins que et surt una, per exemple, amb el tema de les candeles, que surti una algo que sigui estèticament bonic.
3: Des de quan fa que ets artesana del món de les espelmes?
9: Doncs farà uns 2 anys.
3: Com és que vas començar en aquest món?
9: Doncs perquè em van demanar si podia fer divulgació sobre el món de les espelmes històriques i a partir d'aquí necessites un petit impuls, no? I a partir d'aquí, estudiant, llegint moltes fonts històriques, doncs anar provant i creant.
3: Per la gent que no té ni idea d'espelmes, quina és una bona espelma per començar a iniciar-se en aquest món i tenir-la a casa?
9: Clar, és que el món de les espelmes és divers, no? Però sí que jo el que faria és utilitzar alguna cosa que vingui d'origen natural, no? Ja sabem que la major part de les espelmes que es fan avui en dia són fetes de parafina, que és un derivat del petroli, amb tot el que comporta els derivats del petroli. Si volem harmonitzar la casa i tenir unes olors el més naturals possibles, sense additius químics i tal, agafaria el que serien ceres d'origen vegetal o la de les abelles.
3: Les de vegetals, d'on s'extreu la cera?
9: Pues jo, per exemple, utilitzo la soja, però n'hi ha de moltíssims, la de coco...
0: Els artesans també protagonistes de la Fira de la Primavera 2026.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca està en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
10: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda de Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita a fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda Constitució serà una gran avinguda de persones i això ens dona molta alegria. Ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
10: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap a on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu de la Barca ha de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques, gairebé, amb l'actuació de les Sobraos, la gran actuació també d'Anna Guerrero,
11: Per tant, aquí Sant Andreu de la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
10: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per festa major a Sant Andreu de la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta festa major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
11: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta fira de la primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
12: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu de la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic a la fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
11: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas, en el lloc central de Sant Andreu de la Barca, d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
12: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan pues, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs pues que sigui fàcil l'accés i ràpid, i en aquest sentit molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
11: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
12: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer, doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas més el disc jockey que teníem al final també, i aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots, doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
0: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
13: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes, i estem molt contents per la gran acollida i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
11: Com sempre que hi ha en aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
13: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
11: bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
13: I tant, encara que no ho sembli i que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades alguns es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els hi ajudem en promoció econòmica.
11: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira de Primavera.
13: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
11: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
13: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, fem impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
11: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
13: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms, perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també de la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
14: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
14: Molt bona. Molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
3: Com estan, siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i, sobretot, ja ara ja porta una mica un recorregut? Com està siguent?
14: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
15: Com Espai d'Igualtat.
14: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i, bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
3: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
14: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
15: sí.
14: I que ens coneixin.
15: Amb il·lusió, amb molta emoció i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
3: En què consisteix la vostra paradeta?
15: Bueno, la nostra paradeta el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans,
16: i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divertir.
17: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
14: Bueno, pues és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre dels colors...
16: Sí, LGTBI. O com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
17: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
14: Sí, és tot del col·lectiu.
17: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
14: Sí.
17: Us
14: sí,
17: heu
14: sí.
17: marcat algun objectiu en concret?
14: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
18: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
17: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
18: Importància de la recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
17: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
18: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
17: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
18: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
17: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i fer s'associ, no?
18: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, pues també l'admetem.
17: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
18: Bé, primer, jo animo a tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència, i la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta malaltia, més probabilitat de curar té.
17: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, alguna acte?
18: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem, i ja la propera segurament serà ja l'octubre, que serà el sopar del càncer.
3: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
19: Nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
17: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
19: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
17: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. ¿Quins són els plats forts d'aquesta romería?
19: Pues como cada año empezamos con el pregón y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande. Y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
17: També tenéis una noche joven amb música. Espero que hi hagi bastanta gent, no m'imagino.
19: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música, pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Santa Andalucía, que es Javi Mendoza.
17: Veig que en el programa de la romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua. Quin és l'objectiu d'abarcar aquest

0: el sí, lo que implica la romería, con lo que es de la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
1: Actualment la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
0: Sí, ara somos más de 200 socios que estén inscritos en la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año, el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores. Campresas se puso a reventar y la verdad es que muy contentos.
1: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
0: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
1: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria, que veig que hi ha per tots els públics.
0: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona si imaginamos una casa, ¿no?, que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats y que aquí pueden encontrarnos, conocernos y, bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues nos esperamos.
1: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
2: Jo ara mateix agafar bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
1: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
2: Perquè són les coses que la gent ens dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
1: Aquests diners per què van destinats?
2: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
1: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia, què feu?
2: Buah, el nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posem jaules trampa i, bueno...
1: Actualment, quants gats ja n'estan endur a la barca per la gent que en vegi no saps quan n'hi ha, aproximadament?
2: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix n'hi ha bastants de petits i els hem d'agafar i no sé.
1: I quantes colònies n'hi ha?
2: El número exacte tampoc t'ho dic.
1: Però estem parlant de centenars o de milers de gats?
2: No, milers no, milers no. I a més, ara les coses s'estan fent millor i s'estan esterilitzant més i, bueno... Jo crec que poquet a poquet n'hi haurà menys gats al carrer.
1: El vostre objectiu per aquesta fira, quin és l'objectiu que us marqueu?
2: Donar-los també la visió de que són tres associacions i que totes estem per lo mateix.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
2: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns, sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
1: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
2: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar i que jo no sabia què feia amb ell i ja van pensar, muntem una associació.
1: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
3: Pues és un moment per donar visibilitat a la Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
1: Ens pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'imagino que són artesanes, altres no.
3: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
3: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de

0: i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
1: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu en fons blau. En què consisteix?
0: Doncs pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball, ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
1: És la no és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no, m'imagino?
0: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
1: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
0: Doncs és un moment festiu. Jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar, i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
1: A Andalusia hi ha la Fira d'Abril. Aquí no tenen la Fira d'Abril, però tenen la Fira de Primavera.
0: Sí, bueno, el passa que és diferent. Allà és més folclore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
1: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
0: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
1: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
2: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
1: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
2: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer, i, bueno, i llavors, com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any, per cert, hem quedat segons i pujarem de categoria.
1: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
2: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvir, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però bueno, de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim, no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
1: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
2: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
1: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
2: Exacte, està enfocat en això. Primerament per donar-nos a conèixer, i a més perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen a una activitat extraescolar, i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
1: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
2: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració, i vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
1: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
2: Sí, en principi ja veus que està muntat més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit obsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
1: Un objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
2: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
1: L'Aula d'Extensió Universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
3: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 anual. I llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, d'història de l'art, de música, de robòtica, diferents, d'història, de medicina, de tot. El que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més.
1: Amb vostè parlem, com es diu, president?
4: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
1: Com ha iniciat aquesta aula universitària, on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
4: Doncs sí que hi ha hagut participació. Som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, vull dir, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, inclús ara quan estem aquí a l'estand estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
3: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
4: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí, sí.
1: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
4: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
1: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
3: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca, doncs, conegui que existim, i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats, i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
4: Sí,
1: la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
4: Això, si ho saps tu...
3: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma, i ens parlarà de la medicina més tradicional,
4: més
3: no?
4: Natural, a més. Més natural, sí.
3: I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron, i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, etc, que és una cosa, doncs, que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
4: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran, i per tant tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
3: Sí, sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
4: Sí, sí, sí.
3: Però sí que és cert que hi ha gent que no té els 55 i també poden assistir.
4: O sigui que si vols venir ja ho saps.
1: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
5: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
1: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
5: No, no, això, nosaltres totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom i només s'ha de venir, tenir ganes i seure i començar a jugar.
1: Quins són els jocs que tenen més èxit?
5: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
1: És la primera vegada que munteu fira, paradeta a la Fira de Primavera?
5: No, no, no, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
5: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no? No estar sempre al teu local ficats.
1: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no ha pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
5: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Hues Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2 quarts de 2. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
1: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
5: No tenim un objectiu, allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
1: M'imagino que deu tenir una massa social que sempre ve assíduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
5: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agraden més un tipus de jocs que un altre. És a dir, nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
1: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
6: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
1: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
6: Doncs donar informació especialment relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diria a una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants, fem una mica així
1: És a dir, coses per visibilització, no?
6: Sí, sí, sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà per professionals i per persones afectades i per sòcies el que és conviure amb un problema de salut mental.
1: Per la gent que no es conegui i no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
6: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes. Hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Estem fent ara un podcast, que estem començant un podcast i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. I milions de coses més. No parem tot, sempre estem fent... si no estem fent una fira per informar, estem la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se la salut mental.
1: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta fira de la primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
6: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones. Fem dansa per cuidar-se. Ara, i ara a l'octubre obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tot es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
1: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
7: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. Trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
8: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
7: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
8: Sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
7: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
8: Jo em sento molt orgullós als Ous de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
7: Hem vist gent molt engrescada, eh?
8: Totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa, és genial.
7: Ous de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
8: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
7: Formeu part de la Colla de Diables.
8: Exactament, sí.
7: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
8: Sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
7: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
8: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
7: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
8: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
7: Un missatge per aquest desè aniversari?
8: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
7: I de cara al futur?
8: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
7: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
9: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
7: I què és el que més t'agrada de formar part dels sous del grup de percussió?
9: Doncs que això és com una família, ens portem tot superbé, ens animem i això és molt guai.
7: Dius que el teu instrument és el sordo.
9: Sí.
7: Com és aquest instrument?
9: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
7: El teu instrument?
10: El meu instrument és la caixa.
7: Quant temps portes en el grup dels sous de drac?
10: Portaré uns 5 o 6 anys.
7: 5 o 6 anys?
10: Sí.
7: I què és el que més t'agrada formar part dels sous de drac?
10: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
7: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
9: Sí.
7: On heu anat?
9: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
10: A Barcelona també hem anat.
7: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
9: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
7: O sigui, un dia a la setmana assageu?
9: Sí.
7: És suficient?
9: Sí. Sí, jo crec que sí.
7: I sabeu moltes cançons?
9: Sí, doncs clar que en sabem les cançons.
10: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
7: Sí?
10: Sí.
7: Quanta gent formeu part dels sous de drac? Són uns quants, no?
9: 18-20.
7: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
9: Sí. Sí.
7: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels sous de drac?
10: Ja, moltes felicitats, sous de drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
9: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels sous de drac i podem créixer més.
7: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdrax, no?
10: Exacte.
7: Aquesta és la intenció, no?
10: Aquesta és la intenció, una altra cosa és que arribem.
7: Amb aquestes ganes segurament que sí que arribaran els membres dels sous de drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldrax. 10è aniversari dels sous de drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la Colla de Diables, Enrique González.
11: Bueno, molt contents. Ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
7: És habitual ja en aquesta Fira de la Primavera anar combinant la Festa del Foc amb també amb els grups de percussió?
11: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
7: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
11: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... 9 colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
7: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
11: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
7: A Sant Andreu la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els sous de drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
11: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels ous de drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
7: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al grup del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
11: Sí, hi ha cantera, porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
7: Qui toca millor, els Tabaldracs o els ous de drac?
11: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
7: No només han participat els ous de drac o els Tabaldrac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenents de Molins de Rei o també de Pallejà.
12: Jo sóc Daniel Santos, dels timbalers de Molins de Rei, del Camp Vell.
7: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
12: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passat molt bé.
7: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
12: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
7: Primera edició, bueno, aquesta és la 8ª, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
12: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
7: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
12: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la batucada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser top a tocada i bueno, hi ha moltes qualitats, sí.
13: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
7: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de Barca, que suposa per a vosaltres participar un any més.
13: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
7: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per al tipus de música que tu feu?
13: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... Està guai, està bé.
7: El vostre què feu?
13: Més batucada, potser. Més de tot.
7: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del mag Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7, a la plaça Federico García Lorca, va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el Vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. I l'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
14: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic, i fins i tot vam fer, crec que vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
7: Bueno, es feia tota l'esplanada planíssima, eh?
14: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
7: Bueno, tercera vegada, que veniu aquí.
14: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
7: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
14: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar. I bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de juventesa.
7: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com a cantar.
14: Van començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts, i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins, i llavors doncs, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
7: Ara tenim nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
15: Pues sí, muy agradecido, sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo, porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
7: Bueno, piensa que todo veo de Manolo García, ¿eh?
15: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
7: Supongo que ya eras chaván seguidor del Último de la Fila, ¿no?
15: Sí, sí, claro. Yo el Último de la Fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
7: Quan es fa un grup tribut, per exemple l'Último Tributo o l'Último de la Fila, quan feu les cançons intenteu allò que sigui exacte a l'Última Fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
14: intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
7: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo, bé, des de quan formes part de la banda?
16: Pues mira, yo en octubre de este año era 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
7: ¿Alguna canción especial?
16: ¿Alguna?
7: ¿Alguna canción especial?
16: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas. De última la fila, muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
7: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
14: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria, estant la banda activa.
7: Això és bo, no?
14: Sí, nosaltres contents. Treball i bé, molt contents.
7: I comentava el teu company, cançó especial per tu de l'Última de la Fila.
14: Cançó especial, hi ha moltes, però...
7: A dos, va.
14: Bé, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Lluís i... Sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antigua, perquè també va ser una cançó especial pel Lluís.
7: Per tu?
15: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero... sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando ya estamos metiendo en el repertorio para las fiestas. Me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí... Como un burro, es que hay tantas, Insurrección.
7: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no? I que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
15: Que me cante algo, sí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Jorba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontent, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i algo de motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure totes aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues, de l'any 1996-95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat.
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada hi havia més gent, que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució va estar en plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic, bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquesta es veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
3: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja és fixa.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys a poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928 i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses. Que
1: normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig en sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb d'altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia l'he dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però l'he fet no fa gaire amb un dos cavalls, i ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments, i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós, i ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'hem fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'avanç. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar y al final pues mira, l'he pogut arreglar i funciona el dia.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto?
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé. Molt maco, i mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montordès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, cinc de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món castell, del món de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en doncs, tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics, el ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat concreta, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... no com recordo com es diu aquesta figura.
8: Ètnia.
7: L'Ètnia. Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, per què representen cada un d'ells?
8: Sí, i tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bogadera i és una bogadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda amb d'altres bugaderes i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni que se l'encén als ulls i raja aigua. No, no, no és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants que els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres els explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
7: Quina és la pròxima sortida?
8: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses, i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però
7: hi ha una pròxima, no?
8: Sí, ara comença
7: la festa major,
8: sí,
7: no?
8: Tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi hauran.
7: Uh-huh. Bueno, per acabar, per què és important per l'Agrupació Cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de la Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
8: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells doncs, és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
7: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
8: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que, a més, dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
7: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
8: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
7: L'agrupació cultural Aigüestoses valora molt positiu la resposta del públic i confia en que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos. La regidora de Salut Pública Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
9: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
1: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
10: Doncs...
1: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
10: Paula.
1: Paula, explica'ns.
10: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
11: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
1: Molt contentes pel premi, suposo, no?
11: Sí.
10: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment.

0: Malgrat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
1: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
2: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de

0: la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a 6è, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
1: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
2: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastier, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
3: Els castellers de la Droc han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
4: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I bueno, plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida. I els castells que farem, ara us ho veureu.
3: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
4: Doncs avui farem, començarem amb dos piles simultanis de 4. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
3: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana?
4: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
3: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
4: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
3: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser us heu marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
4: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de 7, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de 7, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
3: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
4: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
3: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
4: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
3: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellà del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
5: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que crec que venim bastant.
3: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
5: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'Esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. Ens anem alternant. Normalment comencen els anfitrions, després una altra colla, després una altra, i així fins a tres rondes. I acabem amb els pilars, i fins aquí la diada.
3: Vosaltres quins castells presentareu avui?
5: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6 amb agulla al mig, ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. Uh-huh. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també. Uh-huh.
3: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no?, m'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Uh-huh. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
5: Doncs et diré que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens està anant molt bé, hem descarregat el 4-7 3 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs no donen, però bé, aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 a 7 ja el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004,
3: Déu-n'hi-do,
5: i va ser un 4 de 7 amb agulla.
3: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
5: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta, doncs, és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho han de creure. Hem de creure que podem fer-ho i ho demostrem als assajos i a les diades, eh? O sigui que això és el que més... Confiança, diria, que fa falta, més enllà de mans.
3: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
5: Bé, per nosaltres està bé perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem, vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit i sempre ens sentim acollits. Per tant, sempre és un plaer venir aquí a Sant Andreu.
3: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
5: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, bé, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
3: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
6: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys. Normalment les colles solen néixer de altres escissions, de colles veïnes. Nosaltres va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, ens som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de les colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats. Sí.
3: Els Capgirats són, és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
6: Diria que sí, no vull posar la mà a foc, però sí, amb Castellers de la Droga hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem.
3: Sí, què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
6: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Droga som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, doncs, estar, a més, un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final amb els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
3: Ens vols fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
6: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadre d'entrada, llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
3: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
6: Sí. Bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres en aquesta temporada.
3: Vosaltres aneu de Grana, per què no de Grana?
6: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és l'únic el color Bordeus, no? Ni que em record ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és el color que va triar la colla, el Bordeus.
3: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells, i sobretot que encara hi hagi canalla que li agradin els castells, perquè, déu-n'hi-do, teniu bastanta gent jove, eh?
6: Sí, bueno, el fet castellà, i sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, és un tema més social també, no? és un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats, vull dir, és un tema, i a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir viva.
3: Durant el moment dels primers pilars simultanis de 4, en un dels castells de la colla de la Droc, l'enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi. Un reclam que ha tenyit la diada castellera de reivindicació i cultura popular.
1: I com és habitual, la Fira de la Primavera ha finalitzat amb la mostra d'entitats a l'escenari central.

0: La mostra d'entitat s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'Associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Som 4 o 5 grups?
2: 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
3: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
0: Com ho porteu?
3: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
0: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
1: no.
0: Eh?
1: No, ja portem unes quantes Fira de la Primavera.
0: Què suposa per vosaltres aquesta participació?
1: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
0: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
1: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
3: Total. Que passa la gent pel carrer i pues, crida una mica l'atenció. Ah,
1: exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
4: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
0: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
4: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
0: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
4: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
0: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
4: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí, por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
0: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
4: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
0: Es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
4: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victòria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanes i també rumba.
5: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis?
5: No, ni llevamos ni un año.
0: Ni un año.
5: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
0: Menos de un año y actuación, aquí.
5: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
0: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
5: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
0: Yo creo que sí. ¿Y usted?
6: Yo soy de Granada.
0: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
2: Ya yo vengo con los genes, sí, sí, sí.
0: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera, pues no sé si...
2: súper nerviosa, muy nerviosa.
0: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
2: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
0: Lo lleváis bien, ¿no?
5: Sí, yo como tengo poco sentido al ridículo...
6: Perdón.
5: Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
0: Salir al escenario a disfrutar.
5: Y a disfrutar.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis bailando, Antonio?
7: Pues llevamos unos 4 añitos así.
0: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
7: Pues muy bien, de siempre me ha gustado, yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural, hago flamenco, sardana, y baile en línea, y bachata, hago de todo un poquito.
0: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
7: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien, y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien, y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centro Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
8: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chabela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
0: Bueno, una petita pinzellada, pero a més estrena mundial avui aquí en la fila de primavera, ¿no?, de l'espectacle.
8: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
0: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
8: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la fila de primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, están nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
0: Tu que tens ja experiència, què els hi dius? Perquè es treguin els nervis a sobre.
8: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
9: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
0: És aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
9: La més petita té 4 anys, té 4 anys, i la més gran 17, 18.
0: Com ho porta, Sònia, davant de l'escola, un any més?
9: Com sempre, bé, m'agrada.
0: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
9: Perdona?
0: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que ja és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
9: Sí, es un evento que siempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es una de las más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
0: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
9: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. ¿Ves a beber? De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
10: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
0: Què oferireu avui?
10: Avui portem les coreografies de dance show, que és una especialitat en la que som especialistes i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior adult, amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'enxou adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de Benxou Júnior, l'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en Benxou Adult.
6: No us vagis malament, no?, perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
10: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
6: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
10: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
6: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
10: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Xevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant els 3 dies de la Fira de la Primavera, important també la part gastronomia. El Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, el Club d'Handbol, el Teu Cafè i la Taverna de Cebal han estat els encarregats d'oferir la part gastronòmica a l'esplanada del mercat setmanal. És moment de fer valoracions.
12: Les 4 guinguetes de l'espai gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera. Les entitats esportives del Club de Futbol i del Club de Handbol, juntament amb el bar El Teu Cafè i la Taverna de Cebal, han assegurat que repetiran si se'ls brinda l'oportunitat. Daniel Andrei, procedent de Romania, ha obert fa només 6 mesos la Taverna de Cebal i, tot i que ha tingut alguns imprevistos, assegura que l'experiència de muntar guingueta per primer cop a la Fira ha sigut molt gratificant.
13: Mejor que me esperaba. Es una nueva experiencia y todo esto. No he participado aquí nunca más. Y ahora vamos a ver cómo nos acostumbramos y si estamos invitados otra vez. Y ahora tenemos un poco de experiencia.
12: ¿Repetiríais? ¿Eso significa que repetiríais?
13: Sí, sí. Es, bueno, amargo y dulce, pero ya. Sí, una vez que ha pasado ya está dulce. Te recuerdas que ya, ah, mira que me ha pasado entonces. Pero el momento es crítico, pero así, no.
12: ¿Has tenido algún percance? Pero bueno, ¿ha habido mucha gente?
13: Sí, sí, sí. Mucha gente, sí. He participado también en muchos eventos de estos, pero aquí ha sido más largo. Mucha gente de una vez que venía para comprar y eso. Bueno, hemos tenido, gracias al ayuntamiento, mucho sitio para podemos desvoltar nuestro comercio. Y bueno, estamos a gusto con todo, la organización y todo esto. Damos gracias a la oportunidad que le ha dado para participar a este evento. Y sí, con quien ha pasado, sí. Estamos dispuestos a repetir.
12: ¿En qué momento ha habido más gente de todo el fin de semana? ¿En qué momento habéis tenido el pico máximo de clientes?
13: Bueno, que lo máximo y lo mínimo no puedo decirte, porque cuando se ha llenado de gente ya no veas, como se dice, no ves el árbol de bosque. Así que, pero ayer ha sido una bueno. Yo hablo en mi nombre, en mi nombre de mi punto. Una venta lenta y segura, porque ayer ha sido otro tipo de género. ha sido más de 40, 50 aquí. Igual el ambiente, igual. Pero el viernes ha sido para los jóvenes y aquí ha sido un poco de tumulto. Sí. Pero la venta igual ha sido buena. En comparación, los mayores ya saben qué quieren y los jóvenes hacen mucho ruido hasta que beben una cerveza o una cubata o eso. Pero una sobre otra, eso ha sido bien.
14: ¿Cómo ha sido el ambiente de la Fira de la Primavera? Es la primera vez que participáis.
13: Sí.
14: Hace poco encima que habéis abierto el restaurante, la taberna. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo le explicarías a la gente de fuera cómo es la Fira de la Primavera?
13: ¿Cómo quieres que explicarle? Como somos nuevos, espero que nos hemos encadrado muy bien aquí. No hemos tenido parte de discriminación, que no somos de aquí de pueblo, que estamos nuevos, que aquí, como se sabe, es gente de costumbre y eso. Pero aquí, cuando se ha empezado a vender, ha vendido todos los puntos, así que no puedo decir que me he sentido mal, no.
12: Germán Olmos, el president del club de futbol, explica que és el primer cop que participen en aquesta festivitat i que han fet més caixa que no pas en festa major.
15: La veritat és que molt bé. Tenien molts dubtes perquè, clar, nosaltres estàvem acostumats a la festa major, que ja ho teníem controlat, però ha sigut un èxit total.
14: Sí. Ha anat bé les ventes? Ha hagut bona afluència de gent?
15: Sí. Comparat amb... Nosaltres hem fet comparativa amb el divendres i el dissabte de festa major i hem tingut més ventes els dos dies.
14: Més ventes que en festa major heu fet?
15: Més ventes que festa major, sí. Sobretot ahir va ser un escàndol. Amb el tema del tributo i el vespreig va anar molt bé.
14: És a dir, que és el que més heu vengut a la paradeta, si ho teniu controlat, més o menys?
15: Sí, ahir va ser molt sopar. El divendres va ser més... més beguda, combinats i això, però ahir va ser molt bocata.
14: Repetireu? Això vol dir que repetireu? Us ha funcionat molt bé?
15: Home, sí, la veritat és que sí. Si ens deixen i podem fer-ho, sí que repetirem, sí.
14: Com us ajuda per al club el fet de portar una paradeta que funcioni i recaudar?
15: Home, doncs de cara a final de temporada i per preparar la següent, el tema fitxes entrenadors, tema material, tema, bueno, doncs una mica d'això, revisions mèdiques als jugadors i totes aquestes coses.
14: També veiem que teniu penjada la nova samarreta del Sant Andreu.
15: Sí, vam fer la presentació fa un parell de setmanes a xarxes socials i avui i en aquesta fira l'hem presentat físicament.
14: Això vol dir que els diners de la paradeta també ajudaran a les samarretes, no? A les equipacions?
15: Correcte, les equipacions, material esportiu, pilotes, balles i tot això, i totes aquestes coses.
14: L'ambient, què tal ha estat d'aquesta fira de la primavera?
15: Molt bé. L'ambient va ser el divendres ens esperàvem molta gent jove i ahir va ser gent més gran... però molt bé.
14: Què és més agraït, el públic és jove o la gent gran, pel que fa al tenir una paradeta?
15: Bueno, és més agraït la gent gran, perquè al final egoístament es consumeix més i la gent jove només va al cubata.
14: Però el cubata no és barato, tampoc, eh?
15: No, el cubata no és barato, també. Molts cubata fan...
12: Jorge Malón, de la Guingueta al teu cafè, narra que el producte estrella ha estat el bacon formatge i també les patates fregides.
16: Doncs, en general, molt bona valoració, hem tingut molta estona amb el temps i molt bé, molta gent i molt ambient.
14: La calor ha ajudat a que la gent vingui més, oi?
16: Sí, molt. S'ha notat molt. Hem tingut molta sort.
14: Quin és el producte que més heu venut?
16: Bacon, queso, estrella i patates. Moltes patates.
14: Quina diferència hi ha hagut entre els públics i l'ambient del dissabte al diumenge?
16: Bueno, bàsicament, divendres molta gent jove i ahir va haver-hi molta més gent gran pel tributo de l'última fila.
14: No sé si és la primera vegada que munteu paradeta.
16: No, portem molts anys muntant. Ja la gent ens coneix, ja.
14: Repetireu l'any que ve, no, m'imagino?
16: Sí. Si ens deixen, sí, segur.
14: És agraït muntar la parada? Es fa dur, es fa costa amunt?
16: Bueno, a mesura que van passant els dies es fa una mica pesat, però sí, la gent és molt simpàtica, ja et venen a buscar... No, molt bé, estem molt contentes i ens ho passem molt bé. Ens muntem aquí la nostra pròpia festa i superbé.
14: Com és la Fira de la Primavera? Com li explicaries per algú que no la coneix, que és de fora?
16: Bueno, bàsicament és una fira del poble, també ve gent d'altres llocs, però et trobes aquí amb tothom, amb gent que no et trobes diàriament, venen molts artistes també locals, molts nens ballen de l'escola i tal, o sigui, és un moment bàsicament per fer poble i molt bé, molt guai, la recomanaria a tothom.
12: Xesco, del club de handball, ha assegurat que han acabat amb les existències de cervesa i són 50 barrils.
17: No hem tingut cap problema, ha sigut tot molt, molt bo, molt pla, molt, molt agraïts la participació del poble i, bueno...
12: Ha anat tot sobre rodes?
17: Tot sobre rodes. No hem tingut, la veritat, no hem tingut cap problema, ni cap sortida fora de tot, ha sigut molt bé, molta participació. Nosaltres dintre del grup molt bé també tot, ha anat molt fluid. I crec que, bueno, crec que estem molt contents nosaltres i crec que la gent que ha vingut al nostre xiringuito pensem que està també molt contenta.
12: En comparació de la Fira de Primavera de l'any passat, la d'enguany, millor o pitjor?
17: Nosaltres és que nosaltres és la primera vegada que fem primavera. Nosaltres sempre fem la Festa Major. Llavors, bueno, en comparació a la Festa Major sí que n'hi ha hagut potser menys assistència que la Festa Major, però ha estat més aglutinada amb un temps més reduït. Llavors, bueno, en definitiva ha estat molt, molt semblant. O sigui, Sant Andreu és una... És un poble molt actiu, molt, molt de sortir, molt de participar i estem molt agraïts al poble de la rebuda que hem tingut.
12: Què ha sigut el que més heu venut?
17: Jo crec que aquest any ha tingut molt èxit el pincho, la bocata de pincho i el bocata de bacon també. O sigui, normalment sempre fem més morcilla, que la morcilla surt molt, molt a l'estiu. Aquest any potser ha sortit una miqueta menys, però hòstia, el pincho ha sigut... Hem vingut al doble de les assistències que pensàvem que vendríem, o sigui que molt bé.
12: I heu acabat les existències de cervesa o no?
17: Bueno, hem tingut que demanar més.
12: Déu-n'hi-do.
17: Sí, o sigui...
12: Fèiem conya i...
17: Sí, fèiem conya el primer dia, dic, hòstia, tota aquesta cervesa la vendrem? Doncs pues sí, hem tingut que demanar més.
12: Quants barrils?
17: Un 55 al final.
12: Déu-n'hi-do. Com ha sigut l'ambient d'aquesta Fira de Primavera? Hi ha hagut un ambient molt diferent, divendres a dissabte?
17: Potser el divendres ha sigut més gent jove, s'ha aglutinat més a l'hora que de les cubates, a l'última hora, potser més, i en canvi el dissabte ha sigut més la gent més amb famílies i tal a l'hora de sopar, o sigui, més bocata, més pinxos, que no ha hagut tant cubateo com el divendres.
12: Les quatre guinguetes de l'espai gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera i esperen tornar a ser-hi l'any que ve.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè ha estat més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció, també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert per intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertany a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des de que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, a motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Especial programa dedicat a la Fira de la Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, amb entrevistes, reportatges, informació de tot el que ha succeït durant aquests 3 dies de festa. Una informació que podeu complementar i ampliar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, on InfoSap, on repassarem les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i també tindrem la crònica del ple municipal d'aquest dijous i que es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Farem la crònica i també les valoracions dels diferents partits polítics. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. El ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va iniciar-se amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde va llegir els noms de les víctimes i va reivindicar el compromís de les institucions i la societat en la lluita contra aquesta xacra social abans d'iniciar l'ordre del dia. La sessió es va celebrar amb l'absència de la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, que havia excusat la seva assistència, fet que va deixar el plenari amb 20 dels 21 regidors de la corporació. Els primers punts de la sessió van permetre aprovar una modificació de crèdit de 9.526 euros destinada a complementar actuacions al centre obert i diverses obres de clavegueram. La proposta va rebre el suport de la majoria del plenari, mentre que el PSC va optar per l'abstenció. Posteriorment, el consistori va acceptar la incorporació al patrimoni municipal d'un local situat al carrer Sant Llop, valorat amb 68.400 euros, procedent de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i també de la gestió patrimonial, l'IMSOL. L'espai forma part dels compromisos derivats del conveni urbanístic vinculat a una promoció de 36 habitatges protegits de lloguer assequible i va ser acceptat per unanimitat. Un dels punts més rellevants de la sessió va ser l'aprovació de les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que definirà el desenvolupament urbanístic de l'àrea metropolitana durant les pròximes dècades. Entre les reivindicacions de Sant Andreu de la Barca ja hi figuren l'ampliació de les àrees d'oportunitat econòmica, la preservació del sòl destinat a habitatge públic, la millora de les connexions verdes, el manteniment de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al barri del Palau i la proposta de soterrar la línia ferroviària al seu pas pel municipi. La proposta va aconseguir el suport unànime de tots els grups municipals després de que el govern i el PSC acordessin també introduir modificacions relacionades amb el futur de l'estació del Palau i la mobilitat ferroviària. El plenari també va aprovar per unanimitat l'addenda del conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del Parc de la Solana. L'acord garanteix la continuïtat de la col·laboració durant 4 anys més, incorpora també futures ampliacions i millores previstes en aquest espai verd estratègic per la ciutat. Durant l'informe d'alcaldia es van donar a conèixer diversos projectes que es desenvoluparan durant els pròxims mesos. Entre les actuacions anunciades destaquen la remodelació de les piscines municipals de Can Salvi, la construcció de noves pistes de petanca, la renovació de diversos parcs infantils i la transformació integral de la plaça Federico García Lorca, situada entre el mercat municipal i el teatre Núria Espert. En aquest cas, des d'alcaldia també es va informar de la convocatòria de 54 horts urbans municipals, la reobertura de la biblioteca Aigüestoses els dissabtes al matí després de 5 anys, una subvenció de 500.000 euros per millores als centres educatius públics i l'increment dels ajuts destinats al pagament del rebut de l'aigua per a persones majors de 64 anys. La part de control va estar marcada per un intens intercanvi d'acusacions entre govern i oposició sobre la situació de l'empresa municipal SAP Urbà. El PSC va denunciar la manca de transparència, el retard en la presentació dels comptes i les advertències formulades per la intervenció municipal en diversos informes econòmics. Els socialistes també van criticar que durant l'any 2026 encara no s'hagi convocat el Consell d'Administració de l'empresa. Per la seva banda, la vicealcaldessa, Maria Antònia Borbón, va atribuir el retard a baixes laborals, canvis de gerència, problemes organitzatius i a la necessitat també de reconstruir procediments interns que, segons va afirmar, depenien excessivament d'una única estructura personal. El govern va assegurar que els comptes estaran auditats i tancats durant els pròxims mesos i que seran aprovats abans del termini legal establert. L'alcalde Marc Giribet va defensar la gestió de l'empresa pública, va negar qualsevol irregularitat i va acusar l'oposició d'utilitzar la situació amb finalitats partidistes. La sessió va aprovar 4 mocions presentades per als grups municipals. La primera, impulsada per FEM Sant Andreu, rebutja el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius. La iniciativa va prosperar amb el suport de FEM, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que PSC i Vox hi van votar en contra. També van tirar endavant la proposta del PSC per incorporar mesures alternatives i prestacions substitutòries a les sancions previstes a l'ordenança municipal de civisme. La moció va comptar amb el suport de tots els grups, excepte de Vox. A la mateixa línia de consens, el plenari va aprovar una iniciativa socialista per facilitar l'accés dels animals de companyia a les instal·lacions municipals. La proposta només va trobar l'oposició de Vox. Finalment es va aprovar la moció presentada per En Comú Podem en defensa a la reforma de la llei de dependència i d'un sistema públic de cures digne i universal. De nou, tots els grups hi van votar a favor, excepte Vox. Com a assumpte sobrevingut, el ple va aprovar l'expedient de contractació del Servei de Gestió de les Escoles Bressol Municipals i l'obertura del corresponent procés de licitació. La proposta va obtenir el suport de FEM, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir. I a continuació, les diferents valoracions dels portaveus dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A la valoració posterior al ple, el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va destacar el contingut molt important de la sessió i va defensar que el govern municipal continua avançant en els projectes estratègics de ciutat.
1: Doncs un ple amb molts continguts molt importants per a la ciutat. Continuem avançant a Sant Andreu de la Barca, continuem amb fets. Continuem, per exemple, amb la licitació de l'escola Bressol, molt important. No només construirem l'escola Bressol del futur, sinó que també estem dotant de recursos a les professionals i professionals que treballaran i treballaran a l'escola Bressol. Per tant, en aquests darrers anys, més de 400.000 euros, no?, que hem abocat també perquè tinguin les millors condicions, les millors condicions i els màxims recursos per poder-hi treballar, no? També hem parlat temes importants, no?, com ha estat, per exemple, el PEDUM, no?, l'aprovació d'aquest pla de desenvolupament urbanístic municipal, no?, que malgrat pugui semblar que és a molt llarg termini, que estem parlant d'una cosa que serà o que veurem a molt llarg termini, sí que és prou important com per fixar ara mateix aquells detalls d'aquest desenvolupament urbanístic per Sant Andreu de la Barca en un futur, per aprofitar les oportunitats que ens poden donar tenir un endreçament i un aprofitament de l'espai urbanístic millor del que tenim ara, no? O sigui, aquestes bosses disseminades que tenim d'habitatges en els polígons industrials, assegurar també la zona verda, l'espai de possible construcció d'habitatge públic en un futur, etcètera, etcètera, són molts aspectes molt, molt importants i que ara passa per aquest ple i que en un futur, veritablement, veurem els resultats i les implicacions que tindrà això. També hem parlat també del conveni amb l'AMB, per el manteniment i la gestió del Parc de la Solana, molt important també, que garantirà doncs una millora, recordem, 1,5 milions també d'euros que hem abocat a la millora del Parc de la Solana, amb més arbres, més llum, diferents millores també als equipaments esportius oberts, etc, amb un espai que també mantindrem i dignificarem pel manteniment d'aquest espai del Parc de la Solana. Per tant, un ple farcit també de continguts, molt important per Sant Andreu de la Barca, i continuem amb aquesta línia de treball i de millora contínua per Sant Andreu.
0: Declaracions del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, valoració del ple del mes de maig. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el portaveu Juan Pablo Beas va fer una valoració amb llums i ombres de la sessió plenària. El dirigent socialista va destacar especialment el suport del seu grup a les al·legacions municipals del Pla Director Urbanístic Metropolità, el PEDUM, un document que considera determinant per al desenvolupament de la ciutat a les pròximes dècades.
4: Un ple molt, molt variat. Vull destacar diverses coses. Primer, hem donat suport al PDUM, que és el desenvolupament metropolità de la ciutat dels propers anys, per dos motius principals. Primer, perquè la porta d'accés és un projecte que havíem treballat amb l'àrea i que està incorporat, perquè les mesures són correctes, i perquè hem aconseguit que amb les al·legacions el govern tanqui la possibilitat de que el baixador del Palau sigui una intermodal, o sigui, que es faci gran en un futur i que no es traslladi. Ho hem demanat, ho hem exigit, i el govern doncs, ho ha canviat a última hora, cosa que ens agrada. També hem presentat dues mocions, una moció sobre l'accés dels animals de companyia als edificis municipals i una segona amb un annex de mesures substitutòries a l'ordenança de civisme i convivència. Evidentment, el civisme s'ha de sancionar, però també hem de tenir, doncs, per situacions de vulnerabilitat o de menors, accions per la comunitat que siguin positives. En la vessant negativa hem vist un govern que continua tirant pelotes fora amb el tema de SAP Urbà. Dos mesos més enllà del termini continuen sense aportar les dades perquè l'Ajuntament faci la liquidació de l'any passat. L'informe de l'interventor és claríssim. Estos datos no són reals. Això no havia passat mai. La resposta del govern és tirar pilotes fora, començar a mirar cap enrere com si ells no portessin 3 anys amb SAP Urbà. Per tant, la situació que hi ha ara és absoluta i únicament d'ells. I el responsable és el president, que és el senyor Giribet. I per altra banda, en l'àmbit de l'educació hem tornat a veure doncs una utilització política de l'educació per buscar enfrontaments, per buscar titulars, i una certa manca de respecte amb el llegat de l'educació que s'ha fet a la nostra ciutat, que s'ha fet molt bona feina, i també hem vist una certa utilització de la situació com a regidora d'Anna Serra per tenir reunions i després fer mocions de partit. Creiem que no és una forma ètica de treballar.
0: De les valores

0: de la moció que van presentar i que finalment va ser aprovada sobre el suport de la tramitació a la reforma de la llei de dependència i en defensa d'un sistema públic de cures digne i universal.
1: Pues bueno, de este pleno yo destacaría dos puntos importantes. Una, que hemos aprobado la licitación de las escuelas Bressol de la ciudad, una licitación que vuelve a mejorar las condiciones de la educación 0 a 3 de San Andrés de la Barca y que va a repercutir sobre la calidad y el cuidado de los niños y niñas de la ciudad. En concreto, en 3 años llevamos ya inyectados 460.000 euros en las Bressols de la ciudad y eso sin duda yo creo que a medio y a largo plazo lo vamos a notar. Y la segunda cosa importante es que en Comú Podem hemos presentado una moción que es una moción de apoyo a la tramitación de la reforma de la ley de la dependencia. Es una moción que nos ha pasado la plataforma para la autonomía y la vida digna y de lo que se trata es que lo que está pasando con la ley de la dependencia es muy grave. Nos estamos encontrando con que las personas dependientes mayores están con 1 año de lista de espera para acceder a la valoración de la dependencia y, por lo tanto, poder acceder a los recursos básicos como el cuidado en casa, las residencias, y que además ese cuidado está recayendo sobre las familias, que hablamos de cifras tan graves como de 33.000 personas muertas esperando pues que se resuelva el expediente. Entonces, bueno, hemos traído una moción que curiosamente han apoyado todos los grupos municipales, excepto uno, ¿adivináis quién? Pues lo podéis adivinar fácilmente.
0: Valoracions dels diferents portaveus polítics en presència en el plenari municipal. Recordem que en aquest ple no hi va ser la portaveu del Partit Popular. I la crònica del ple municipal del mes de maig, també disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Després d'haver fet el resum i la crònica del ple municipal d'aquest dijous, a continuació parlem de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, que reivindica la formació professional com una via amb alta inserció laboral. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Institut El Palau ha obert el període de preinscripcions pels cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior del curs 2026-2027. Hem parlat amb el cap d'estudis de formació professional al centre, Oriol Balcells, que reivindica aquests graus com una opció formativa amb una elevada inserció laboral i cada vegada més demandada entre els joves.
4: Destacaríem sobretot la gran oferta que tenim tant de grau mitjà com de grau superior. De grau mitjà tenim 2 cicles que van iniciar el curs passat, el d'àmbit sanitari i el de farmàcia, que aquest serà el segon any que s'està fent, i a part dels altres de grau mitjà que ja estan plenament consolidats. I de grau superior tenim l'oferta de 3 cicles formatius que segueixen les especialitats de grau mitjà cap al superior.
5: El Palau és l'únic centre educatiu que ofereix aquest tipus de graus en el municipi. Com afronteu aquesta demanda continua d'alumnes que volen venir en el vostre centre?
4: Bueno, s'afronta tenint una alta preinscripció, i això és important. Sí que és cert que la preinscripció que tenim no tota és d'aquí Sant Andreu, sinó que ve molta gent de fora, perquè el Palau fa molts anys que està fent cicles formatius i ja és un centre reconegut al Baix Llobregat Nord. Per tant, tenim molta gent que ve de fora, però sí que és cert que, per sort, també tenim molts alumnes que ens venen dels altres centres de Sant Andreu, i això s'agraeix.
5: Parlant dels graus que teniu, quina oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior ofereix actualment l'Institut del Palau?
4: De grau mitjà ofereixen 6 cicles formatius. Hi ha el de gestió administrativa, tenim el de gestió administrativa, perfil professional, àmbit sanitari, que aquest és nou de l'any passat, tenim el d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, el de soldadura i caldereria, mecanització i farmàcia i parafarmàcia, que aquest també és nou de l'any passat. I de grau superior tenim el d'administració i finances, el d'automatització i robòtica industrial i el de motlles i matrius.
5: Les preinscripcions van iniciar el 26 de maig, que és recentment. Quina demanda heu tingut en aquest període curt?
4: De moment estem força contents, perquè de grau mitjà dels 6 cicles formatius, 4 ja han superat els 30 alumnes. Per tant, això vol dir que hi ha més demanda que no pas places, això amb 4. I en el grau superior encara no hem arribat aquí, però més o menys arribarem. Tenim temps fins dilluns No? Encara queden uns dies, però esperem que sí que ho omplim tot.
5: Què passa si hi ha més alumnes que places? Com es gestiona? Com funciona per la gent que faci la prescripció, m'invento, en el de gestió administrativa, dius, i hi ha 30 places i hi ha 60 alumnes?
4: Existeix la nota de tall. Llavors, si hi ha més alumnes inscrits que oferta de places, s'ordena tot per la nota de tall amb què provenen. Els alumnes poden venir o bé de l'ESO o bé del grau bàsic, que això seria un percentatge, o venen d'un PFI o venen d'un certificat de professionalitat. Llavors, depenent de la via en què han accedit al grau mitjà, s'ordena per nota. I llavors entren els que tinguin millor nota. Llavors, l'últim de la llista és el que es diu la nota de tall. Les notes superiors a aquelles són els que entren a dins el cicle formatiu. Els que estiguin per sota, malauradament no.
5: Parlant de perfils, quin perfil d'alumnat acostuma a triar l'FP aquí en el Palau i quines sortides professionals hi pot trobar?
4: El tipus d'alumnat és, bueno, alumnat que vol aprendre un ofici, això sí, perquè la formació professional acaba sent això, aprendre un ofici. Sortides professionals, clar, la cosa positiva que tenim aquí és l'ambient industrial, tot aquest entorn industrial que tenim aquí al nostre entorn, tant d'aquí Sant Andreu com de municipis propers. Perquè de grau mitjà, un terç dels alumnes ens venen de Sant Andreu, tota la resta ens ve de fora Sant Andreu. Llavors, clar, és important tota la gent que ve i també entendre tot el moviment que hi ha d'alumnes que venen i bueno, quan arriben i quan marxen. Això què vol dir? Que tot aquest entorn industrial, tant de Sant Andreu com dels municipis d'origen dels alumnes, és important per les sortides que puguin tenir.
3: Sovint parlem molt de la importància de la universitat, però cada vegada estan guanyant més pes els graus mitjans i graus superiors. Balcells ens ho explica.
4: Durant molts anys potser s'ha vist amb mala imatge anar a l'empresa a treballar, anar a un polígon industrial a treballar, segurament s'ha vist amb mala imatge, però és la base de qualsevol cadena de producció, qualsevol procés de fabricació. I ara la indústria també s'ha actualitzat i s'ha modernitzat molt. Per tant, no és una cosa lletja haver d'anar en un polígon a treballar. No ho és, no ho és. Per tant, suposo que sí, que durant uns anys s'ha dit o s'ha intentat dir que la universitat, i que sí, que et guanyes la vida amb la universitat, no diem pas que no. El que passa que amb la formació professional també te la guanyes. I hi ha gent, tenim alumnes que han fet el grau mitjà, han passat el grau superior i que han anat a la universitat. Llavors, una cosa no treu l'altra. Un alumne pot agafar la via de la formació professional i acabar la universitat. No passa res. No passa res. Un alumne pot agafar la via del batxillerat i anar a la universitat. Vull dir, fer formació professional no vol dir no fer universitat. No, no, no. És un camí, potser una mica més llarg, però que pots arribar a la universitat. Una cosa no treu l'altra.
5: Mm-hmm. Sovint, de fet, es parla de que hi ha una sobretitulació del jovent que té molts graus universitaris, però falten tècnics. Vosaltres, que esteu al centre, al Palau, en un entorn que comentaves envoltat d'indústria, heu notat aquesta demanda de professionals tècnics que us demanden?
4: Sí, totalment. De fet, el centre té una borsa de treball de les empreses que tenim contacte. És a dir, a la formació professional és obligatori fer una estada a l'empresa, fer pràctiques a l'empresa, llavors tenim molt contacte amb diferents empreses. Quan aquestes empreses necessiten de gent per treballar, ens envien les ofertes. Per tant, sí, tenim diferents ofertes de feina de tècnics perquè fan falta. Sí. A més, també perquè l'edat dels treballadors, molts ja es van jubilant i han d'entrar sang nova dins de les empreses. Per tant, ara és un bon moment, perquè realment la curva, no?, o l'edat, diguéssim, dels treballadors ho tenim així.
5: Tornant al centre, al Palau, quines avantatges d'estudiar aquí, FP?
4: Avantatges n'hi ha força, sobretot si els alumnes són d'aquí Sant Andreu, sobretot és la proximitat, no? Però també tot el llegat que tenim d'anys i anys de fer la FP aquí a l'institut, això sí, perquè ja tenim força experiència. Participem en diferents projectes. De fet, l'últim projecte que hem participat és un projecte al Ministeri que vam aconseguir un robot de soldadura, que ho vam fer amb tres altres centres, un centre de Zamora, un centre de Saragossa, un centre de Tarragona i nosaltres, i vam aconseguir un robot de soldadura. Vull dir que és un centre que participa en moltes coses. Llavors, tot l'ensenyament que s'intenta fer a dins el centre és orientat de cara al que hi ha a la indústria. Amb els anys que tenim d'experiència, això ja ho hem anat aconseguint, i també tot el tema de l'entorn industrial, que fa que la sortida professional pugui ser més fàcil o més fàcil, sí.
5: Les pràctiques llavors juguen un paper important, no?, en aquests graus mitjos i superiors.
4: Sí. Les pràctiques és un paper essencial. I de fet hi ha les dues modalitats de pràctiques. Tenim el que es diu la dual general i la dual intensiva. La dual general serien 515 hores, menys hores a l'empresa, però la dual intensiva ja és el tema de fer les 1.000 hores a l'empresa, i llavors l'alumne ja rep una petita retribució econòmica. Per tant, quan estem parlant de grau mitjà, estem parlant d'alumnes que tenen 17 anys, 18 anys, i ja reben una petita retribució econòmica per anar a l'empresa a treballar. I són alumnes que feia un any i mig o dos que estaven a la ESO. Per tant, hi han sortides professionals, sí.
5: I és una realitat que hi ha molts alumnes que després de les pràctiques sí queden treballant?
4: Sí. N'hi ha que sí. N'hi ha que sí, no vull dir tothom, perquè diria una mentida, tots no, perquè n'hi ha molts que volen seguir estudiant, i per nosaltres com a centre educatiu, clar, no li direm que no, això sí, però sí que hi ha molta oferta, i realment l'alumne que s'ho treballa i que vol treballar troba feina, això sí.
5: Per les famílies o alumnes que encara tenen dubtes o estan pensant, què els diria per animar-se a informar-se sobre l'FP d'aquí del Palau?
4: Doncs que qualsevol dubte que tinguin que es posin en contacte amb nosaltres i que facin la preinscripció quan més aviat millor. La preinscripció tampoc obliga res. T'assegura, tu tens la plaça, i si no et matricules no passa res, però el que passa és que com a mínim que tinguin alguna cosa. I si qualsevol dubte que tinguin que es posin en contacte. Sí.
5: Mm-hmm. Un cop acabat aquests graus mitjans i superiors, quines opcions tenen els estudiants? Incorporar-se al món laboral, continuar estudiant o accedir a la universitat? Quins són els camins?
4: Si és el camí de seguir estudiant, un cop s'ha acabat un grau superior, poden anar a la universitat, o hi ha el que es diuen els cursos d'especialització, que són uns cursos d'un any que t'especialitzen d'una matèria del grau superior. Això aquí no ho fem, però hi ha aquesta sortida. I si no, hi ha el món laboral. O fer un altre grau superior d'una altra especialitat. Això sí.
5: Recentment també heu fet les portes obertes. M'agradaria preguntar quina resposta heu tingut de la gent.
4: Vam tenir molt bona resposta. Ho vam fer al gimnàs, i he de dir que ens va quedar petit el gimnàs. Vam preparar unes 120 cadires, pensant doncs, que ja n'hi hauríem prou, i va començar tota una arribada de gent, va començar a entrar, i vam haver de preparar el doble, vull dir que gairebé 250 persones van venir. Molt contents, molt satisfets de que un dimecres a la tarda hi hagués tantíssima gent per voler informar-se i conèixer dels cicles formatius que fèiem aquí. Les portes obertes van ser de grau mitjà i de grau superior, i a principis de maig vam fer les de PFI i grau bàsic, i que també va venir força gent.
3: L'Institut del Palau recorda la importància de fer la preinscripció per assegurar-se plaça de cara a l'any vinent.
4: La preinscripció, bé, acaba el dilluns dia 1 de juny. Tenen temps fins a les 12 de la nit. És telemàtica, la preinscripció. A la pàgina web de l'Institut trobaran l'enllaç per entrar-hi. I després, res, que ho facin, qualsevol dubte que tinguin, aquí els podem ajudar, però que tinguin en compte que és fins al proper dilluns.
3: Actualment l'Institut del Palau és l'únic centre del municipi que ofereix estudis de grau mitjà i grau superior, consolidant-se com un referent en l'àmbit de la formació professional. Des del centre remarquen també la importància de les pràctiques en empresa i les possibilitats de continuïtat acadèmica que ofereixen els cicles, tant per incorporar-se al món laboral com per seguir estudiant.
0: I de l'Institut del Palau parlem de la Fira de la Primavera. Sant Andreu de la Barca va celebrar el passat cap de setmana una nova edició de la Fira de la Primavera. Ara, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a través de la plataforma Participa 311, fins al dia 8 de juny està oberta l'enquesta de valoració de la 14a Fira de la Primavera. A Ràdio Sant Andreu vam realitzar una àmplia cobertura dels diferents actes de la Fira de la Primavera, cobertura que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, a més de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també les informacions a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Pràcticament a punt de finalitzar la Fira de la Primavera, vam parlar amb el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè està més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert per, intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertànyer a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des de que vam començar, amb aquesta dèria sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, amb motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
3: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
0: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisión. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
3: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no teníamos, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no.
0: Por eso estamos aquí.
3: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
0: ¿El grupo son Los Casetes?
3: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para el de esto, pues Los Casetes.
0: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear la o vas pensar la idea a després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
3: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos y mucho trabajo.
0: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
3: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 y algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que entre todo, pues llegaremos a unas 30, 40 personas.
0: No está malamente, ¿eh?
3: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
0: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
3: Muchas, pero como en todo, como siempre, porque, bueno, quieres que salga lo mejor posible, pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
0: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
3: Sí.
0: Simón, tenim el Joan Navarro.
3: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento, porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
0: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
4: Sí, Nosaltres som els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
5: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
4: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar, el nostre somni és representar el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
5: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
4: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I, bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
5: Protagonisme i, a més, un musical.
4: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
5: Positivament parlant, no?
4: Evidentment.
5: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
4: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. I hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més, qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
5: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
4: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
5: I Ja d'entrada.
4: O sigui, això... Jo ja conto segur.
5: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
6: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
5: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
6: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
5: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
6: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
5: Això és el teatre, no?
6: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
5: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, en Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
3: Doncs en Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicos ha de ser la Montse.
5: I per tant, aquí ha sorgit Patricia Lamode, no?
3: Sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
5: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades estaran força bé.
3: Sí, diumenge està bastant ple. I dissabte encara queden entrades, però... No sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
5: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
3: Doncs jo tinc el record més fixa que tinc d'Eurovisió va ser el 1995, quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo. I vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
5: El teu cas, Montse?
6: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits els veïns d'on vivíem ens reuníem tots en una casa i vèiem tot el festival junts i era superxulo perquè ens ho passàvem superbé i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Jo era lo más.
3: El Guayomini
5: 12 points
3: Guayomini 12 points
5: Joan, el teu record d'Eurovisió?
4: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
5: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
3: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que rises sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que em posarem.
5: És una amenaça, això?
3: Sí, en tota regla.
6: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
4: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
5: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
5: I aquest diumenge és el Dia Mundial sense Tabac a Sant Andreu de la Barca. Els actes es van avançar una setmana a motiu de la Fira de la Primavera. Es va fer el sorteig dels 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta de deshabilitació tabàquica de Sant Andreu de la Barca i han aconseguit finalment deixar de fumar. Una consulta que, per cert, porta ja 20 anys a la ciutat. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabilitació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
7: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
5: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
8: Doncs...
5: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
8: Paula.
5: Paula, explica'ns.
8: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
9: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
5: Molt contentes pel premi, suposo, no?
9: Sí.
8: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
5: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
5: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
11: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
5: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jèssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
12: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
13: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Tota la informació sobre la Fira de la Primavera està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Posem per final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
14: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i

Acabem de sentir com a introducció el primer intent de fer psicodèlia negra de la discogràfica Motown. És l'any de l'estiu de l'amor, 1967, i l'estut capo de la discogràfica, Berry Gordy, ensuma el nou gir dels temps i posa uns estranys sorolls a la que haureu sentit al principi, sobretot, a la cançó de les Supremes, Reflections. A continuació, un grup de la mateixa casa, de la Motown, els Temptations, introduiria guitarres elèctriques distorsionades i efectes d'eco. És a dir, fusionen el

són els Temptations. Després d'haver tret la cançó Clouds, que tenia, estava emmarcada amb el gènere de soul psicodèlic, aquest Papa Was a Rolling Stone, que hem sentit, va arribar al número 1 de les llistes i va ser venerada pel públic blanc i va guanyar 3 premis Grammy. És un salt a la fama d'un grup negre. Aquest programa va de negres que fan psicodèlia, com en Jimi Hendrix.

0: Crosstown Traffic, el tràfic de la ciutat. Tal com va dir Eric Clapton, Jimi Hendrix va canviar l'escena del rock per sempre més. Va significar l'explosió de la guitarra elèctrica. Ningú millor que ell va concentrar la catarsi del rock. Amb el bagatge d'haver treballat amb Little Richard i els Isley Brothers, Hendrix, que tenia una base de blues de Chicago, va innovar el so de la guitarra elèctrica fins a límits encara avui dia no superats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En paral·lel a les primeres exploracions psicodèliques de la Motown a Detroit, a San Francisco, Sly and the Family Stone intenten fer el mateix tipus de fusió de música negra i música blanca psicodèlica. Es tracta d'una banda multiracial que està comandada per Sly Stone, una banda sorgida a la badia de San Francisco i que va actuar al Festival de Woodstock. La música de Sly and the Family Stone era innovadora, amb lletres carregades de contingut social i una mena d'anarquia controlada en les veus. Tota la contracultura li va rendir culte.

0: walking.
1: Hey, hey, hey, hey, yeah.
0: Okay. Okay, now.
2: Sing a Simple Song canta una cançó senzilla. Són Sly and the Family Stone. D'aquesta música, de la seva música, se li va dir soul psicodèlic. Però anem a l'arrel. Què és la psicodèlia? La psicodèlia neix a mitjans dels anys 60 als Estats Units i Anglaterra, fruit de diversos factors. La maduració dels músics, l'emergència de la denominada contracultura, una actitud polititzada oposada als valors tradicionals, i el consum de drogues precisament psicodèliques, especialment l'LSD. Quan a estètica es relaciona amb vestimentes i art ple de colors i distorsions, nascuts directament de l'experiència del trip. Sovint també es relaciona amb exploracions d'espiritualitat i cultures asiàtiques. Tot aquest conjunt d'experiències i noves situacions culturals porta els músics a assajar aproximacions innovadores al rock and roll. Els exemples més importants d'aquesta innovació són els treballs que fan els Beatles i els Beach Boys entre 1965 i 1966, i la lírica de Bob Dylan. Molt poc després vindrien les llargues improvisacions amb el públic i els músics molt probablement de viatge dels grups de San Francisco, sobretot Grateful Dead i Jefferson Airplane. Per si mai no us hi havíeu fixat, doncs, els practicants de la contracultura i de la música psicodèlica són joves blancs de classe mitjana, com els membres del grup Love, exceptuant el seu líder, Arthur Lee, i el guitarrista Johnny Eccles, que eren negres.

Arthur Lee va ser el primer hippie negre, abans que Jimi Hendrix. Era el compositor de la majoria de les cançons del grup Love. El tema que acabem de sentir, Alone Again Or, és una de les joies de la psicodèlia californiana. La psicodèlia negra neix, doncs, simultàniament, als primers grups interracials de Califòrnia, Love i Sly and the Family Stone, i a l'emulació comercial de que en van fer les discogràfiques negres del nord. Té, per tant, un origen cultural i un origen econòmic. Un cas més que especial d'aquesta via econòmica comercial és l'intent de reconversió d'un gegant del blues, Muddy Waters, en artista psicodèlic. La sentim a continuació.

0: Let's Spend the Night Together, una cançó de Rolling Stones. El món al revés, Muddy Waters versionant els Rolling Stones, quan lo normal sempre havia sigut lo contrari. Per imposició del segell discogràfic Chess, l'històric bluesman Muddy Waters va passar un via crucis havent d'enregistrar un àlbum psicodèlic amb un grup que no coneixia de res. El disc, que es diu Electric Mud, fang elèctric, va decebre els amants del blues, però va ser el primer cop que Muddy Waters va entrar a les llistes d'èxit.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Seguim al nord dels Estats Units. El tema War, de Edwin Starr, es publica i inaugura la cançó Protesta de Negres, una relació directa del món artístic afroamericà amb la contracultura inventada pels blancs. El 1970, Marvin Gaye, a la Tambla Motown, un artista que havia conreat tots els estils clàssics, el soul, el jazz, etc., es reconverteix i treu un àlbum polititzat. Es diu What's Going On. La seva música, de manera coherent, deriva cap als colors àcids i les pinzellades lisèrgiques.
2: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop it.

0: right?
1: What's going on? Què està passant? El que estava passant als Estats Units era la guerra del Vietnam i les lluites pels drets civils, majoritàriament dels negres. En aquell temps, l'orgull negre arriba al cinema. És la blaxploitation, el subgènere cinematogràfic de pel·lícules d'acció que floreix durant els primers anys i mitjans de la dècada dels 70 com a conseqüència de l'impuls combinat del moviment pels drets civils i el moviment del poder negre. Isaac Hayes aconsegueix l'Oscar a la millor cançó original amb Theme from Shaft, del film del mateix nom, Shaft, a l'any 1972. És el primer negre que obté aquest guardó. L'any anterior, la cançó havia estat número 1 al Hot 100 del Billboard.

Isaac Hayes, un gegant de la discogràfica Stax. Aquest tema, el tema de Shaft, es considera una de les primeres cançons disco. El tema, la pel·lícula, descriu el personatge de John Shaft, un detectiu privat negre i una màquina sexual, The Black Private Dick, Who's a Sex Machine to All the Chicks, és el seu lema. Un tema tan pertorbador que fins i tot molt més endavant, a finals del segle XX, els censors de la Fox van considerar que la cançó no era apropiada per incloure-la en un episodi dels Simpsons.

Seguim amb les pel·lícules de sèrie negríssima, és a dir, protagonitzades per detectius i criminals negres. Curtis Mayfield, fundador dels legendaris The Impressions de Chicago, furga en les ferides de l'Amèrica més intolerant amb un soul impregnat d'elements de psicodèlia a la banda sonora del film Superfly.

Superfly és la característica veu de falset de Curtis Mayfield a la banda sonora d'un film sobre un traficant de cocaïna negra. El traficant, no la cocaïna. Notem que la psicodèlia negra es basa i combina sobretot amb el soul i amb el funk. Inspirats principalment en Jimi Hendrix i Sly Stone, el grup Funkadelic va ser un dels grups transcendentals d'aquest canvi.

0: to Death. Són funkadelic, el grup de George Clinton. És funk psicodèlic de Detroit a la dècada dels 70.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Califòrnia, Detroit, Chicago... No hi té res a dir, Nova York, a la psicodèlia negra? Ens estranyaria. A Nova York va emergir un dels grups pioners d'aquest gènere, els Chambers Brothers. El seu tema, Time Has Come Today, està farcit d'efectes d'interpretació i de producció propis d'aquest estil original dels blancs, la psicodèlia.

Time Has Come Today, ha arribat el moment. Són els quatre germans Chambers, originalment un grup de gospel i folk, que després de passar fugaçment per Los Angeles s'estableixen a Nova York. Com tots els grups de folk, s'electrifiquen i acaben donant la campanada allà a prop, al festival de Newport. És la psicodèlia negra, que a partir de principis dels 70 s'expandeix, tant que fins i tot un folky pur de Nova York, de principis dels 70, Richie Havens, que és un home amb una tècnica guitarrística més que especial, que no és afroamericà, però sí molt fosc, ja que prové d'un pare indi peus negres i una mare caribenya. Doncs Richie Havens es fa hippie, es vesteix amb túniques i abandona per un moment el folk per deixar-nos un tema amb regust àcid i disco, en certa manera un precursor de l'acid house, Going Back to My Roots.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què farem avui? Què tenim avui al menú? Doncs atenció. Parlarem d'actualitat esportiva i comunicació amb David Bernabéu, periodista del diari Esport. També ha treballat a Mediaset, Esport Espanya, a 4 i Telecinco. Va estar 13 anys a Deportes 4 i també 19 anys seguint l'actualitat del Barça al programa Tu diràs de RAC1. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en aquesta ocasió doncs, recordarem grans moments importants de la història de la petita pantalla. I com sempre, en el racó del Toni Rovira i tu, hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades. Vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta amb la nostra també estimadíssima Assumpta Vitòria. Què tal, Assumpta? Com estàs? Benvinguda.
3: Jo tinc molta història. Jo crec que els encantarà.
1: Sí o
3: perquè
1: no?
3: Hi ha molta gent que no sap aquesta història.
1: Ai,
3: com,
1: ai.
3: Però la he de leer en castellano, perquè és un document de televisió espanyola i en aquella època,
1: tot
3: en blanco
1: estava...
3: negro,
1: exacte.
3: I en castellano todo.
1: No hi havia
3: és
1: más.
3: Lo que hay. Y entonces a televisión llega un muchacho rubio, tímido, con gafas de intelectual y aspecto algo despistado, que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, para
1: el
3: los amigos.
1: Chicho Ibáñez Serrador. Assumpta, vols que el recordem una mica, el Chicho?
3: Hombre, seria fantàstic.
1: Tu te'n recordes d'aquella mítica frase «Ya está aquí, puedo leer», que després en parlarem.
3: Hombre de la Mayra Gómez, que és tan
1: doncs,
3: boníssima.
1: Sí, tan boníssima. Doncs recordem un moment el nostre personatge d'avui, que recordarà tot seguit l'Assumpta Vitòria, Chicho Ibáñez Serrador.
4: Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también.

0: Quins records, Assumpta?
1: I aquí diu...
0: Què diu?
1: Que en 1974, que jo no me'n recordava,
0: és
1: nombrado director de programes en plena apertura. Però no logra llevar a cabo las reformas prometidas. Y lamentablemente dimite,
0: vaja,
1: o es dimitido, dejando inconcluso este nuevo planteamiento que provocó tantas polémicas. Clama el trasplante,
0: complicat.
1: Moltíssimes coses.
0: Doncs, Assumpta, m'ha agradat molt la secció d'avui, una secció homenatge i també recordatori al gran Chicho Ibáñez Serrador, tot un dels grans del món de la televisió que sempre hi serà, perquè va ser un mestre, i els mestres
1: en saben molt,
0: mai s'obliden.
1: En saben molt, aquesta gent, eh?
0: I
1: en
0: tant,
1: saben molt.
0: I tant. Doncs, Assumpta, gràcies, sempre, per ser-hi.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada ben forta.
1: Molt gran, molt gran, molt gran per tot.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada, Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant

0: Hi ha hagut els i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta et puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, acabava de firmar Mbappé, i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
1: Sí, sí.
0: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernas d'Mbappé.
1: Sí, por favor.
0: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
1: arribés tan lluny.
0: Que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on, evidentment, quan col·lectivament funciones, les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta de, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
1: sí,
0: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi, semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp, i al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? I sobretot, jo crec que el que no creiem, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
1: sí.
0: Però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per
1: adreçar
0: el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols de 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
1: Aquí està.
0: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa 2 temporades. Amb la baixa de la mina al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
1: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
0: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no?

0: Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
1: Sí.
0: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè clar, perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més... que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
1: quina
0: és
1: igual
0: a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he sentit al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu. No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan... És una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control, exacte. I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea, no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final si tu analitzes els números d'aquest any són els mateixos que et van fer l'any passat a Iñigo Martínez a la defensa.
1: No? Sí, ni més ni menys.
0: Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en gol moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha, perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència de l'edat.
1: Sí, sí.
0: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números que la temporada passada, ha estat la Minyamal.
1: I que se'ns ha lesionat, però bueno.
0: S'ha lesionat al final i al final has pogut gestionar...
1: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé. Perquè vam anar al Bernabéu...
0: Sí, perquè a Getafe i a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada ha semblat un Lamine contra el món, no?
1: Ni més ni menys.
0: És el problema del Barça.
1: Exacte, aquí està. Escolta'm...
0: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident i, per tant, això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.
1: Ni més ni menys. M'agradaria parlar, com no, d'una figura que és Lewandowski. Què ha significat la seva etapa al club i quin impacte creus que ha deixat tant a nivell esportiu com dins del vestidor un futbolista de la qualitat de Lewandowski?
0: No, un impacte absolutament brutal. O sigui, jo crec que potser aquest any li ha sobrat, no? Perquè tard o d'hora sabíem que Lewandowski baixaria el seu rendiment, és normal, és un jugador amb 34 anys i pràcticament, no sé, són 38 cap a 39, i tard o d'hora el rendiment ha de baixar també perquè ha deixat de jugar tants minuts com havia jugat les últimes temporades, lògicament, perquè sobretot per fer la pressió, per exercir la pressió a dalt que vol Hansi Flick, doncs ja no està físicament per mantenir aquest tren, i a més hi ha un jugador com Ferran Torres, que sense ser titular indiscutible, sí, des de la banqueta ha apretat moltíssim, ha fet 39 gols en les dues últimes temporades i ha estat un recanvi de luxe, no? Sí, i aquest any doncs, ha acabat jugant pràcticament més de 1.000 minuts més que la temporada passada, Ferran Torres, no? Però aviam, no es pot entendre en cap cas la reconstrucció del Barça les últimes quatre temporades sense l'impacte
1: del Robert, no?
0: De Lewandowski. O sigui, Lewandowski ha estat un futbolista clau. Avui mirava els números. Si és un jugador que dels 34 als 38 en el Barça ha jugat respectivament 46 partits la primera temporada, 49 la segona, 52 la tercera, i aquest any, que ens sembla la pitjor de les quatre, 45 partits més. Sí, ha fet 119 gols en 4 anys, que és una mitjana gairebé clavada de 30 gols per temporada. S'ha convertit en només 4 temporades en l'11è màxim golejador de la història del club. En un tram de 4 anys, de 4 temporades, és el tercer màxim golejador per darrere de Messi, de Suárez, i ara mateix és el quart màxim golejador de la història del Barça a la Champions, només en 4 anys, aconseguint aquests números per darrere de Leo Messi, de Luis Suárez i de Rivaldo. O sigui, és impossible entendre la reconstrucció i la resurrecció del Barça, esportivament parlant, sense l'impacte de Lewandowski, que jo crec que ahir la gent, més enllà de reconèixer-li els seus mèrits de títols, números, gols, etc., jo crec que el que ahir li va reconèixer la gent a Lewandowski va ser que...
1: Aquell gest.
0: Sí, que jugant al Bayern de Múnich, sí. Com jugava, que estem parlant d'un dels millors equips de la història del futbol, havent fet la carrera que havia fet amb 34 anys, ell, en un moment en què el Barça era un equip pràcticament a la lona,
1: totalment, a la misèria, mediocre,
0: ell forcés per venir. És a dir, pujar-se al carro quan realment és difícil pujar-se al carro, perquè quan les coses van bé, tothom vol venir.
1: Tothom s'apunta.
0: S'havia de voler venir al Barça de fa 4 anys, no? Quan no s'havia guanyat res, quan Xavi havia agafat l'equip un any abans, gairebé novè a la classificació, el va classificar per la Champions, però que era un equip que jugava a Europa Leagues. Aquesta era la realitat. Llavors, que un crac com Lewandowski, que estava per fer dues o tres temporades més al Bayern de Múnich,
1: sí,
0: és l'equip que guanya 6 Copes d'Europa, que és un referent continental, fes el que va fer per voler venir al Barça. Jo crec que la gent ahir al Camp Nou li va reconèixer això. I recíprocament hem de dir que Lewandowski, més enllà del seu rendiment també i del seu encaix futbolístic, jo crec que ha rebut aquest carinyo de la gent. Ha estat realment ell i la seva dona, fins a les llàgrimes ahir de
1: sí,
0: la seva dona.
1: Ho veiem aquí. No?
0: Han estat feliços, sí, a Barcelona, s'han sentit estimats, no? Hi ha hagut aquest feedback recíproc de dir, ostres, jo t'agraeixo que hagis vingut quan estàvem a la misèria, i jo, Lewandowski, t'agraeixo tot el carinyo que els culers, us agraeixo tot el carinyo que els culers m'heu donat, i que realment, sincerament, haig de dir que Lewandowski, que és, sota el meu punt de vista, és molt més llegenda del Bayern, perquè hi ha estat més anys, perquè ha guanyat més títols,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: ha tingut millors números al Bayern que al Barça. Al final, el Barça ha estat 4 temporades molt bones, sobretot les 3 primeres, però, vull dir, llegendes del Barça, doncs són Messi, són Xavi, són Iniesta, són Puyol, que han estat gairebé 2 dècades al club guanyant
1: tota
0: títols,
1: etc. Sí, sí.
0: Realment, ell ahir té un comiat de llegenda.
1: De llegenda, eh?
0: I és per això, brutal, perquè la gent li valora que en el pitjor moment del Barça, de la història recent del Barça, ell fes el pas, forcés fins i tot la màquina, pressionés el Bayern per venir al Barça. Jo crec que això el barcelonisme no ho oblidarà mai.
1: Ni més ni menys. I escolta'm, quin paper està tenint la joventut de la plantilla en el rendiment de l'equip? Jo crec que és un equip que... És això, no? Jo crec que és brutal. Sí, estan sortint una de jugadors que dius, hòstia, que guai, i a més, hòstia, és un covarsí que es deixa la pell allà, és un nano que, escolta'm, que es tira els lleons, un Gavi, que sempre estan, i que jo crec que és maco, la veritat, que ho dius, olé.
0: No, l'aportació és determinant. Determinant futbolísticament i esportivament, perquè són molt bons, perquè competeixen al màxim nivell, marcant les diferències, sent superjoves, vull dir que això és molt difícil, molt difícil, perquè tenen el mèrit d'haver rescatat el club una vegada més des de la Masia, no? Perquè, a més, el líder d'aquesta generació és Lamine Yamal, que ha fet el que ha fet des dels 15 als 18 anys i el que li queda per fer, si Déu vol, que clar, dius pels rivals això, sobretot pel Madrid, pel madridisme això ha estat tremendo, no? És a dir, que tu perds de vista a Messi, que jo crec que guanyaran 15 Champions més i mai superaran el mal que els ha fet Messi, que els ha fet Guardiola, que els ha fet Xavi, que els ha fet Iniesta, és a dir, el mal que el madridisme li va fer al millor equip de la història del Barça i probablement un dels tres millors equips de la història del futbol, mai superaran per més Champions que guanyin. Aleshores veuen que de cop i volta Messi s'acaba, se'n va del Barça, a més, de manera absolutament traumàtica, no? I pensen, ostres, sort, que ja no hi és, no? Que no vindrà el seu jardí favorit, com és el Bernabéu, a enfonsar-nos una vegada més. I resulta que apareix la Minya Mal.
1: Ni més,
0: un altre geni que els hi guanya, que els hi guanya tres finals, que els hi guanya cinc títols, que a més va a l'Eurocopa i fa el recital que fa, i que a nivell de Barça, insisteixo, tres finals, cinc títols guanyats al Madrid, sis de set clàssics guanyats, i dius, ostres, quan pensaven que venia al desert, resulta que apareix un altre, que els hi apareix un altre geni d'aquest nivell, fruit de la Masia, no? O sigui, per tot això, aportació absolutament determinant, decisiva, i impacte brutal. Però és que, a més, jo sempre he defensat que el Barça, per mi, és l'únic club, quan dic l'únic club del món, em refereixo a un club de gran nivell, marca global mundial, que surt al camp cada dia a intentar guanyar perquè has de guanyar, perquè tens l'obligació de guanyar. Per mi és l'únic club del món on la identitat és més important que el resultat.
1: Ni més ni menys.
0: Tu no... O deixa'm-ho dir així, o el resultat acaba sent un producte o un resultat producte de la identitat i de la manera de jugar i de la manera de jugar a futbol, no? Però per mi la identitat d'aquest club és molt més important que el resultat, perquè el resultat és aleatori, perquè no hi ha cap fórmula futbolística que et garanteixi l'èxit. No n'hi ha cap. O sigui, ni la que a nosaltres ens mola el Barça, ni la que jo defenso que crec que ha de ser el signe d'identitat del Barça, ni la de qualsevol altra que defensés una altra manera de jugar, com pot ser el Xolo, un equip més reactiu, jugant més al contra. És a dir, no hi ha res que et garanteixi l'èxit. Com que no hi ha res que et garanteixi l'èxit, la clau quina és? La clau és la identitat que tu tinguis. En el Barça, segur, perquè no hi ha cap... per què els grans equips de la història del Barça que han guanyat tant han transcendit més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Ni més ni
0: per què
1: menys.
0: La gent se'n recorda més del triplet del Barça-Guardiola que dels sis Copes d'Europa al Madrid o del triplet de l'Inter de Mourinho? Per què? Pel futbol que feien, perquè el llegat és absolutament superior i ha transcendit el cor de la gent, i la gent se'n recordarà sempre de com jugava aquell Barça-Guardiola, encara que no siguis del Barça. I a més, aquests grans equips que ha tingut el Barça a la seva història tenen com a una de les seves claus el nucli més important de la plantilla és gent de la casa. Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Valdés, Piqué, etc. D'acord? I ara, Lamine Yamal, Fermín...
1: Sí, Fermín...
0: Que... Fermín, una abraçada des d'aquí, pobret, perquè, evidentment,
1: li ha tocat,
0: ho està passant malament.
1: Sí, perdó, una brossa, malauradament.
0: Però Fermín, Cubarsí, en fi, Gavi, tota aquesta gent, clar...
1: És que han crescut junts, igual que aquella generació.
0: Són més culers, jo l'altre dia deia en broma.
1: És brutal.
0: Són més culers els que van a la rua... O sigui, els que van a l'autobús són més culers que els que estan a la rua.
1: Sí, després es va veure després que molts d'ells després van baixar a Plaça Catalunya a celebrar-ho com els camers.
0: Bueno, Valde, Casador...
1: Sí.
0: Són culers, dius... perquè ho han mamat de petits, per això que li canten, li foten els càntics que li foten a l'Espanyol, perquè ells han mamat la rivalitat contra l'Espanyol des de ben petits, més inclús que contra el Madrid.
1: Sí.
0: És a dir, tenen aquest plus. Clar, si a sobre són bons, són competitius, i guanyen, evidentment, el nivell d'identificació
1: és
0: absolutament imparable. O sigui, crees un producte que,
1: bueno,
0: doncs que està derrotant i que està enfonsant a la més pura misèria el madridisme i el Madrid.
1: Ara que dius el Madrid, què podem dir del Tito Florent? Que, déu-n'hi-do, quines declaracions entre rodes de premsa, entrevistes, tot esperpèntic, no sé què n'opines.
0: Bueno, jo crec que primer que va batre el rècord... O sigui, mira que jo, a mi m'ha tocat viure sainets potents com a periodista.
1: Sí,
0: perquè imagina't... Fot 11 anys que l'equip no guanya la Champions des de Berlín 2015, i fixa't tu els problemes que hi ha hagut, la marxa de Messi, eleccions, casos institucionals, crisi, fins i tot judicials, en fi, hem hagut de cobrir de tot. Jo no recordo haver viscut una roda de premsa d'una figura institucional d'un gran club com el cas és Florentino Pérez del Madrid, com la que vaig viure la setmana passada. O sigui, no. O sigui, és primer en la roda de premsa i després al cap de 24 hores...
1: Entrevista amb el Pedrerol.
0: Amb Pedrerol, a la Sexta. O sigui, són dos... O sigui, té el rècord ja d'haver perpetrat dos ridículs esperpèntics en pràcticament 24 hores, no? No s'aguanta per enlloc. Jo crec que... Ell es deu considerar molt intel·ligent. És veritat que hi ha gent que ha fet la lectura, que no va desencaminada, de dir, escolta'm, hem fet el ridícul un any més, són dos anys amb 0 de 6 títols grans, el Barça ens ha tornat a passar per sobre. Haig de sortir a parlar de qualsevol cosa que no sigui el fracàs esportiu que el club ha tingut. Aleshores, què fa? Doncs intenta desviar l'atenció, vendre que té una sèrie d'amics, és veritat que els té en el món empresarial, com és la gent d'Iberdrola, Riquelme, l'empresari mexicà, que és un dels seus rivals, sí, el món empresarial, que... Florentino Pérez.
1: I amb
0: tot això hi ajuntes el cas Negreira, que jo ja fa temps que insisteixo que per mi és un tret al peu.
1: De veritat.
0: Del propi Barça, evidentment un error greu, sí. des del punt de vista de la praxis no ho podem defensar, però que jo crec que evidentment els àrbitres no s'han embutxacat diners a canvi d'alterar resultats. I què fa el Madrid? Aprofita el cas Negreira, que està judicialitzat, hi ha una causa oberta i els jutges determinaran el que hi ha, però que de moment encara no s'ha pogut demostrar que hi hagi un sol àrbitre que s'hagi endut diners a la butxaca a canvi de manipular un resultat, insisteixo. Però el Madrid que fa? O sigui, Florentino que fa l'altre dia de manera lamentable,
1: sí,
0: novament, és aprofitar el cas Negreira per tapar els seus propis fracassos esportius. Exacte. I aleshores, al final és... Perquè fa 3 anys el Madrid va guanyar la Lliga, va guanyar la Champions i va guanyar la Lliga, i que jo recordi la va celebrar. No va sortir al carrer dir que la Lliga estava manipulada, adulterada i que estava podrida. No ho va dir. La van celebrar conjuntament amb la Champions. I eren els mateixos àrbitres que ara diuen que estan podrits. Per què? Perquè porten 2 anys sense guanyar. Aleshores, aprofiten permanentment el cas Negreira per minimitzar els èxits del Barça i tapar els seus propis fracassos. Aquesta és, bàsicament, a grans trets, la idea de Florentino Pérez. I a sobre... ja és un home amb una certa edat,
1: sí, clar,
0: de fa 20 anys, i clar, la premsa va ser esperpèntica, tocant el mòbil, apartant el micròfon, nerviós, encarant-se amb els periodistes...
1: Totalment, a sobre, encarant-se amb tots els periodistes, que no va quedar quasi ni l'apuntador allà per criticar, vull dir...
0: Florentino Pérez li hem de dir que els periodistes no són els culpables de que Tchouaméni i Valverde s'hagin fotut un parell de galletes,
1: exacte,
0: i un d'ells
1: amb
0: Valverde hagi acabat a l'hospital. A Florentino Pérez li hem de dir que la premsa no té la culpa dels fitxatges que ha fet l'últim estiu al Madrid, que s'ha gastat pràcticament 200 milions d'euros per jugadors que no són titulars indiscutibles i alguns d'ells no apareixen ni en el roster de la banqueta. A Florentino Pérez se li ha de dir que els mitjans de comunicació, evidentment, ni de Madrid ni de Barcelona, per descomptat, tenen cal culpa que el club hagi fet 0 de 6 títols grans, ni que el Barça amb Hansi Flick s'hagi sortit literalment amb 5 títols les dues últimes temporades i amb 6 de 7 clàssics guanyats. Això és una culpa bàsica del Madrid, de gestió,
1: sí.
0: De no saber fitxar i d'una mala planificació esportiva. Per tant,
1: però és que cada dia surten final... bolets. Ara, l'altre dia... Fa res que també sortia Mbappé dient que Arbeloa li tenia mania i que per a ell era el quarto tirador. Vull dir, és que és molt fort el quart delanter.
0: Bueno, perquè hi ha una divisió tremenda al vestidor.
1: Interna, és que és
0: com a conseqüència de les decisions que ha pres el club en el seu moment. És el club l'any passat, després de l'última temporada d'Ancelotti, que no es guanya res, decideix fer un canvi i firmes a Xavi Alonso, que havia fet dues grans, sobretot la primera, temporades al Bayer Leverkusen, i el vens com un pas necessari que ha de fer el Madrid des del punt de vista tàctic, tècnic, portar un entrenador modern, no? que sigui capaç de dominar més els partits, que converteixi més enllà els resultats en un Madrid més protagonista, tenint la pilota, jugant a camp contrari, pressió alta, etc. I ens preguntàvem, bueno, aviam, si Ancelotti, que té crèdit al madridisme per tot el que ha guanyat, no ha estat capaç de que Kylian Mbappé i Vinícius li currin com a futbolistes, li treballin a
1: l'altre,
0: vindrà Xavi Alonso i aconseguirà això? Jo tenia els meus dubtes, no ho ha aconseguit. I què ha passat? Que en lloc de donar poder a l'entrenador, acabes donant poder als jugadors i et casques l'entrenador al cap de 4 mesos. I poses a un amic del president.
1: Ni més ni menys.
0: Com Arbeloa, sense cap experiència en el futbol professional, que, evidentment, va arribar amb la intenció de fer-se amic de les estrelles, i al final, ja quan ha vist que no li quedaven ni dues telenotícies i que no seguirà com a entrenador al Madrid, doncs ha començat a escriure contra els futbolistes perquè no li han fet cas en cap moment. I hi ha una guerra soterrada dins del vestidor entre Vinícius i Mbappé, perquè Mbappé era partidari que el club hagués mantingut Xavi Alonso a la banqueta, perquè Xavi Alonso era un entrenador molt més proper a Mbappé i li donava molta més bola a Mbappé que a Vinícius, com es va demostrar el seu dia, quan canvia a Vinícius, sí, el dia del clàssic, li munta el lío, i el club, començant per Florentino Pérez, li dona el suport al jugador i no a l'entrenador, que no és ni capaç d'aplicar-li cap càstig, un jugador com Vinícius, que fa un comunicat demanant disculpes, i l'únic que no li demana disculpes explícites ni públiques és l'entrenador. I ara, un entrenador que inicialment li va donar molta més bola a Vinícius, que va dir que Vinícius jugaria tots els minuts, titular indiscutible, etc. I Mbappé, que s'ha acabat esborrant perquè no està d'acord amb l'entrenador i perquè prioritza, evidentment, el Mundial. Aleshores, jo crec que el Madrid té un problema ara, però tindrà un problema, encara que vingui Mourinho, tindrà un problema a resoldre, molt difícil, a més de resoldre, de cara a la pròxima temporada, perquè són dos jugadors que ni treballen defensivament i que, a més, futbolísticament, no dic que es portin malament fora del camp, però el camp, ho tinc absolutament confirmat a través de diversos companys que segueixen el dia a dia al Madrid, no casen amb la idea, no són capaços d'adaptar-se a les posicions que els obliga a jugar, al fet de compartir terreny de joc, i home, jo crec que és un problema que el Madrid
1: però
0: és molt difícil per solucionar-lo.
1: El Mou podrà fer alguna cosa? O sigui,
0: ja sabem
1: de quin peu calça.
0: Mourinho, Joan, vindrà amb la idea del 2010, sense tenir la plantilla que tenia el 2010,
1: Clar. Quan
0: davant tenia el millor Barça de la història, que tampoc ara té davant el millor Barça de la història, jo crec que és un gran Barça, amb molt de potencial, amb molt de present i de futur, però, evidentment,
1: està creixent,
0: no és comparable
1: ara està...
0: encara al Barça absolutament brutal i espectacular que tenia Guardiola, però tampoc té la millor... tampoc té la plantilla que tenia en aquell moment, no? Però vindrà amb el mateix objectiu. L'objectiu serà de posar ordre al vestidor, tindrà poder, perquè és l'únic entrenador dintre del que és Florentino amb els entrenadors que no li agraden, ni en pintura, però
1: sí.
0: És veritat que si a un entrenador li ha fet mínimament cas o li ha donat un cert poder, ha estat a Mourinho. Aleshores, primer objectiu, posar ordre al vestidor, aquí mando jo, y juegas porque yo te digo, y si no juegas porque yo no te lo digo.
1: I ja està.
0: I després, des del punt de vista del Barça, jo crec que vindrà amb la missió...
1: desestabilitzar,
0: com sempre. Desgastar Hansi Flick, apretar encara molt més amb el tema dels àrbitres i desgastar el Barça. Perquè jo crec que sí que hi ha un paral·lelisme entre el Madrid i el Barça d'ara i el Madrid i el Barça
1: d'aquella època, de fa uns anys.
0: I és que la diferència és important. O sigui, el Barça d'ara és molt superior al Madrid actualment, especialment a nivell col·lectiu, no? Aleshores, jo crec que vindrà amb l'ànim d'intentar desgastar Hansi Flick, que té un avantatge respecte a Guardiola, que és que Guardiola és un entrenador que tota la seva vida m'ha matat el Barça, i, en canvi, Flick té aquell punt de distanciament que jo crec que farà que, almenys d'inici, no entri en moltes
1: vacances.
0: No? Guardiola no hi entrava fins que el dia del puto amo al Bernabéu va acabar entrant.
1: Sí,
0: no?
1: va entrant.
0: Però jo crec que Hansi Flick, doncs ho rebrà amb certa fredor, però, clar... també és un entrenador que no està acostumat a segons quin tipus de polèmiques i vés a saber com és capaç de suportar-les, però que vaja, que la gent tingui clar que Mourinho vindrà amb aquesta intenció. Sí. Ara, jo sóc optimista i crec que el Barça té en aquests moments té una superioritat tan gran respecte al Madrid que a mi em sembla que a Mourinho li costarà.
1: Doncs estarem atents. Moltes gràcies, David Bernabéu, per les teves explicacions, per estar avui amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el moment actual del Futbol Club Barcelona i del Futbol Club i del futbol estatal. Gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres i, escolta'm, endavant amb tot el que feu, perquè aquí a l'esport ho seguim i també esteu al quite de tot. I ara, doncs, teniu feina amb el Mundial, perquè s'acaba la Lliga, però tenim aquí un Mundial que jo crec que donarà molt, molt que parlar.
0: Això és un non-stop, ja ho saps.
1: Ni més ni menys.
0: Gràcies a tu, Joan. Un plaer.
1: Abraçada forta.
0: Que vagi molt bé.

0: El racó de Toni Rovira.
1: I quan sona aquesta música, aquest A qui li importa, ens arriba el nostre estimadíssim Toni Rovira. Sí, sí, la gent el senyala, l'apunta amb el dit, se'l critica, però això li importa un bledo, això, no, Toni. Anem a connectar amb ell a veure si el tenim per l'estudi, el tenim a la bola, el tenim a maquillant-se. Toni, on t'estàs avui? A veure, Toni. Mare meva, però això què és? Toni Rovira, amb qui estàs?
2: Del Joan Quines, el ballarí.
1: Home, esteu aquí, esteu aquí.
2: Esto es la frase, una de las famosas que lleva el señor Rovira. ¡Arriba!
1: ¡Arriba! ¡Arriba, PM! Que l'altre dia...
2: No, al revés, Joan. APM, arriba!
1: Això, això, això, això. APM, arriba, que la setmana passada t'ho van fer dir allà a la festa dels 20 anys de l'APM, que vau fer allà una festassa. Escolta, Toni, què estàs preparant avui? Què estàs preparant?
2: Què
1: estàs preparant?
2: Doncs estic preparant el programa de la Sílvia Pantoja.
1: Ah, què dius ara?
2: Ja han arribat totes les velles aquí a... Que tenen a veure els patinats, o sigui, bueno, ja està tot cuenxa, tota la olla i ja està cuent tota la carn.
1: No, la carn és tan l'assador o no, Toni?
2: Home, sí, clar, la Pantoja és molt la Sílvia Pantoja.
1: Perdona, mira, mira, la tinc de fons.
2: No es pot entrar?
1: Escolta'm. Amb el seu últim èxit, Resurgiré,
2: que...
1: Has vist, Aquí estem al tanto, Perquè la Sílvia Pantoja, escolta'm, a veure si et donarà una exclusiva o alguna cosa, perquè ella és neboda de la Pantoja, ho saps, no?
2: Home, clar, però no sé quina relació tenen, no sé, ara.
1: Jo crec que es porten bé, L'únic que no sé si tenen tanta...
2: Bueno, ella havia queixat que no l'havia ajudat. Ella va començar amb el Chiquetete.
1: Amb el Chiquetete, exacte. Ella va començar amb el Chiquetete. I tant. Molts anys. Va estar bastant de temps amb el Chiquetete. Sí, sí.
2: Clar, tenia 30 anys i va començar a cantar amb el gran Chiquetete. Perquè... Clar, és família de l'Agustín Pantoja, del Chiquetete i de la Isabel Pantoja.
1: Correcte, correcte, correcte, correcte, Toni. Veig que també estàs molt al dia. Què t'anava a dir?
2: Va estar als anys de Mèxic, no? Ella va fer uns anys tenia
1: èxit a Mèxic. Sí, sí, sí. Va fer les Amèriques, la Sílvia Pantoja.
2: De fet... Va fer, en aquest país s'ha fet famosa pel realitat, aquest
1: sí.
2: Show, no? Sí. A la Isla dels Famosos i Supervivientes.
1: Va anar... No? Exacte. Sí. Ha anat a diferents programes, també, i a diferents realities. La veritat és que és un personatge televisiu, també,
2: Vull dir que... Saps com ha arribat? Em va escriure per Instagram, perquè ella havia vingut alguna vegada. Aquí.
1: Apa, què dius?
2: No, por favor, dice que hace dos años que quiero venir a tu programa.
1: Oi, Toni!
2: I ho han tancat de seguida, clar.
1: Home, i tant que sí. Escolta'm, veus? Los famosos vienen a ti, Toni! Per tot arreu. Escolta'm, la gent...
2: Famosos, i uns altres que es faran famosos, com el Joan Quiles, el ballarí.
1: Home, Joan Quiles...
2: Aquest ballarí tan transgressor que tenim, que es vesteix d'aquesta manera tan especial i particular, que és un provocador.
1: Home,
2: no ho has vist mai?
1: Home, esclar que l'he vist. Escolta, fa patxoc aquest noi,
2: Mira, aquí el tens, el que fa patxoca.
1: Escolta, oh, Joan...
2: Què,
1: nen? Escolta'm, ja estàs... Estàs preparat per avui?
2: El què?
1: Estàs preparat pel show d'avui?
2: Bueno, falta vestir-la, però maquillar ja estic maquilladíssim.
1: Carai, escolta...
2: Com una porca, que li dic jo. Em dic com una porca. No, però jo...
1: Toni,
2: dic,
1: home...
2: Una mica més el meu estiu, no?
1: Toni...
2: I a sobre em diu que em maquilli més el Toni. Jo li he anat portant aquest extrem, em sembla.
1: Una mica de respecte, home, sisplau, per en Joan Quiles, sisplau.
2: Demà, pel programa que farem sobre el trall, estarà ideal, el Joan, perquè és una ambigüetat total, sí o no?
1: Ah, sí?
2: Prepararé un maquillatge ben xulo demà.
1: Hombre. Escolta'm,
2: i
1: sortiràs amb la Sílvia Pantoja a ballar o què?
3: Pues el Toni em deixa així, jo disposat estic.
1: Home, jo te veo allí, amb la Sílvia Pantoja.
3: Farem un bon show, animarem a la gent i al públic des de casa.
4: Home. Espera un moment, Joan, que
1: què?
4: A veure que et doni temps a... Mentre en Quines...
1: Què tens per aquí, A veure, atenció.
4: Va amb el petit ballet de la ciutat de Barcelona, o sigui que és un gran professional.
1: No, que sí.
4: Em va acompanyant la guitarra...
1: A veure...
4: ...amb els passadistes del Hister, la teta.
1: Oi, el Hister, sí.
4: Joan, abans he dit que aquí hi havia un gran productor de música que crec que farà un llançament d'una cançó meva...
1: Què dius?
4: Ho sabies o no?
1: Què dius?
4: No, jo dic ara per comprometre'l. Però no, perquè tu has dit, per què no fas una cançó?
1: Clar.
4: I què li pots dir aquest gran productor que m'acostaré, el Sergi Soler?
5: Home, Sergi Soler, junta amb el meu tiet, han fet moltes cançons conegudíssimes com... com què? Com... Sí, espera, que ho digui. Ja.
4: Hola, Sergi, digue-li a la xarxa...
6: Jo no soc reproductor, soc reproductor, jo què sé, el Tecnomat, el Poderíder, el Dama, el Xàxica és mia, jo què sé, moltes coses.
4: Molt guai.
6: Moltes.
1: Poca broma,
4: Jo soc molt humil,
1: Poca broma.
4: Sí, que surti a la tele, no vol sortir?
1: No vol sortir? No, home, has de sortir una estona.
6: Sí, una estoneta sortiré.
4: Però està jove i guapo i amb una pinta de 30 anys. No, aquell té cabell, pressió, jo no.
1: Ah, escolta, es conserva, Toni. Escolta...
4: I no... que tenga cabello y dientes, ¿no?
1: sobretodo, cabello y dientes, sí. Bueno, dientes sobretot. Dientes és vital.
4: En Joan Bosch, de la caixa tonta de la xarxa que també per fer Catalunya al programa.
1: Escolta'm, i com... Jo, esteu preparant un...
4: Sí, és que... El Toni Rovira fa això per seguir.
1: Clar.
4: Jo venia anar al lavabo.
1: Toni, deixa'ls anar al lavabo. Home.
4: Vols saber alguna cosa més d'ella o no? Perquè de
1: sí, escolta'm, sí.
4: Aquí és un personatge que és història.
1: No, ja ho sé. Escolta'm, aquell disco... Quin disc ha fet ha tingut més ventes?
4: El deu té,
1: però el de Cròniques es va vendre molt, també, eh?
6: Bueno, el que més ens ha venut ha sigut el Te Quiero Más, la Fórmula Vieta.
1: Mira. És que aquí estem al tanto, aquí, eh? Estem al tanto, el tècnic, gràcies.
6: Aquests temes no surten en 3 mesos, surten en 5 minuts. Per això són pacilons.
1: Però, escolta'm, això va ser un bombazo. I encara ara es canta, es balla i Fórmula Vieta està en marxa, que està l'Enrique Naut, la Verònica i la Geno. Sí, que els hem portat aquí i ells segueixen aquest estiu tenint bolos, eh? Vull dir que, escolta'm, i segueixen cantant el Te Quiero Más, vull dir que...
4: Bueno, Joan, que vull anar a treballar aquí. Que,
1: no, ja ho sé.
4: I vull anar un moment...
1: Vale. Doncs, Toni, escolta'm. Toni, ole!
4: Han fet un repàs, no?
1: Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, Toni. Has fet aquí un bon repàs, eh? Déu-n'hi-do, els nostres oients...
4: Jo
1: crec...
4: Que jo me'n vaig cap als passadissos i entrego persones que ni sabien ni esperava que vinguessin.
1: Has vist? Escolta, aquí ve gent de tot arreu, que si de TV3, de la xarxa...
4: La Cuca, de tot es mou, no sé
1: sí,
4: què...
1: Sí. Carai, Toni, escolta. Després dius...
4: Un dels col·laboradors del programa del matí de TV3,
1: sí.
4: Que em va conèixer a la festa de la prima, diu que també ve cap aquí.
1: Que bo.
4: Què hi ha aquí, Joan?
1: Mare meva, està lo bo i millor. Toni Rovira. Està lo bueno y mejor, hombre. Bueno...
4: Que truquen per telèfon, Joan, el cantant.
1: Venga. Cuida't, Toni.
4: Coge el teléfono.
1: Apa, adéu-siau. Adéu, Toni Rovira.

0: Hola, sóc el Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat. Quan el sol se'n
1: va. I nosaltres marxem amb el més nou de Manu Guix, un satèl·lit orbitant, i és que molt aviat el tindrem aquí amb nosaltres, presentant el seu darrer disc, Galàxies. Gràcies a David Bernabéu, amb ell hem parlat de l'actualitat esportiva i sobretot de futbol, de Barça, Madrid. Gràcies, David, com sempre, perquè ets un crac. Un crac majúscules. Periodista del diari Esport. També gràcies a l'Assumpte Vitòria. Amb ell hem parlat de la història de la tele. I gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Qui va dictar les normes? Qui va impugnar? Res més, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? No perdeu pistonada del que us expliquem, ni de les entrevistes que anem fent. I somiar despert. Apa, us deixem aquí amb un satèl·lit orbitant de Manu Guix. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, si tu vols, la setmana vinent i tornem a reveure. Adéu-siau. Just comença quan sembla que s'està acabant.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços. Un satèl·lit orbitant. Satèl·lit orbitant és el que som. Som
3: un per l'altre. El primer. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, a Ràdio Sant Andreu, programa Resum, amb els reportatges i les entrevistes de la Fira de la Primavera 2026. Una Fira de la Primavera que arrencava amb un joc, amb un Escape Room Galàctic, el divendres 22 de maig a les 5 de la tarda a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució.
2: Èxit de participació en l'Escape Room Galàctic, el primer acte que dona el tret de sortir de la programació per la Festa de la Primavera, ha exhaurit totes les places. Les famílies de Sant Andreu de la Barca han gaudit d'una bona estona posant-se a prova. La regidora d'Infància i Família, Anna Serra, ha celebrat l'alta participació i ha desitjat una bona festivitat als sanandreuencs.
3: Moltíssima participació entre moltes famílies i infants. Hem dissenyat aquesta activitat, sobretot a partir de 6 anys, per fer una mica de prèvia i d'expectativa, perquè ara a les 6 explicarem com serà el parc nou de la que farem a la plaça Federico García Lorca, que serà de temàtica galàctica, igual que l'Escape Room.
2: Aquesta Escape Room, com funcionarà? Ens estan explicant que és una aplicació que han de seguir unes ubicacions i després fer uns jocs.
3: Exacte, és com un joc de pistes, aleshores aniran les famílies arriben a diferents ubicacions on hauran d'anar superant diverses proves per poder superar tot el joc. Com deia, és de la temàtica de l'espai, perquè fem l'homenatge a l'estructura principal del parc Federico, de la plaça Federico García Lorca, que serà una supernau espacial de 9 metres, que bueno, esperem que tots els infants vulguin venir a jugar, passar-s'ho superbé amb diversos tobogans, també amb espai d'ombra i alguna estructura pues, per nens més petitons.
2: Aquesta activitat també va dins del marc del passaport Edonauta?
3: Sí, aquesta activitat és una activitat Edonauta. A més, els infants de segon i tercer de primària poden portar el passaport i, per tant, segellar que estan fent aquesta activitat. Li donem molta importància al passaport Edonauta perquè al final és la manera que tenim des de l'Ajuntament de fomentar que els infants i famílies participin en activitats fora de l'escola, que recordem que aquestes activitats també els ajuden a desenvolupar-se, a créixer, a aprendre i, per tant, doncs, apostem per la igualtat d'oportunitats per totes les famílies que vulguin venir, activitat gratuïta i, per tant, bé, no? Molt, molt important que des de l'administració local puguem seguir fomentant aquest tipus d'activitats.
2: Com es presenta la Fira de Primavera, sobretot per la teva regidoria, que comencem amb una activitat per infants que ja està plena?
3: Doncs mira, superbé, i no només està plena aquesta activitat, sinó que també tenim oferta a la plaça Federico García Lorca amb una activitat que no vam poder fer a causa del temps el divendres passat, coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies, i que avui hem rescatat, i per tant tindrem famílies aquí jugant a l'Escape Room i també famílies amb infants una mica més petitons a la plaça Federico García Lorca amb diferents propostes, tipus racons, amb disfresses, amb taller de fang, amb diferents estructures que exemplifiquen diferents tipus de famílies i, per tant, doncs, bueno, no? Comencem la Fira de la Primavera amb tot d'activitats i propostes per la infància.
2: A més, comencem la Fira de Primavera, que veiem els dos regidors vestits d'astronautes, eh?
3: Sí, és que som pluriempleados. No, molt bé, molt bé. Ens agrada molt tant el Javi i a mi, tots dos venim del món associatiu, vinculats al món del lleure i, per tant, per nosaltres, bueno, poder participar d'una manera o d'una altra també a les activitats que fem per la infància, doncs mira, una manera que tenim és, doncs, avui venim d'astronautes i a per totes a participar del joc.
2: Si vols desitjar una bona festa, bueno, una Fira de la Primavera, que ets la primera entrevista de la primer acte de la Fira de la Primavera.
3: Molt bona festa de la primavera a tothom, que gaudiu de totes les activitats que hem programat. Recordeu sobretot que totes les activitats que planifiquem les fem amb molt de carinyo i pensant sobretot en la ciutadania, i esperem que pugueu gaudir moltíssim. També recordeu que recollirem posteriorment totes les propostes de millora que tingueu, i que és important que quan fem les enquestes de valoració, que tothom tingui una estoneta almenys per poder-les omplir i poder recollir el vostre feedback, que al final és el que ens fa de motivació per poder seguir millorant poc a poc totes les festes.
2: Jan i Òscar, dinamitzadors de l'Escape Room, han explicat més al detall el funcionament d'aquesta activitat.
4: Bé, l'activitat d'avui és bàsicament, doncs, la gent haurà de fer un circuit geolocalitzat, i llavors quan arribin al punt geolocalitzat doncs es trobaran una pregunta d'aquí de la ciutat de Sant Andreu de la Barca i també de canvi climàtic, i la qüestió és que han d'acumular 20 punts, i llavors quan acumulin 20 punts podran venir aquí i fer una prova i els hi donarem de premi una medalla. I les proves aquestes, bueno, hi ha des de tangrams fins a, bueno, i jocs interactius de tota mena.
2: Aquesta escape room que heu confeccionat, l'heu confeccionat completament vosaltres? També les preguntes, heu tingut ajuda d'algun puesto?
5: Bueno, és un joc que sí que portem ja temps fent, l'aplicació sí que és nostra, en aquest cas. El funcionament bàsicament és això, anem a buscar punts, i la idea és, bàsicament, que nosaltres, o sigui, ara és com que estem abarcant a diversos ajuntaments de tot Catalunya. Ara estem també intentant obrir Diagonal en València, i també també tenim una petita seu a Guadalajara. I en aquest cas, avui a Sant Andreu de la Barca, doncs hem vingut a fer una de les moltes activitats que sí que venim a fer. O sigui, que en portem diverses. També és veritat que nosaltres vam començar amb els temes dels escape rooms. Això és una altra branca, diguéssim, però el que potencialment fem nosaltres són escape rooms a l'aire lliure.
2: Com esteu veient, com han rebut aquest escape room aquí a Sant Andreu de la Barca, precisament, que crec que s'han omplert totes les places?
4: Sí, s'han exaurit les entrades, i bueno, jo crec que la rebuda ha estat estupenda. O sigui, la gent se l'ha vist supermotivada per començar aquest joc, i nosaltres supercontents, perquè el que volem és fer gaudir a la gent.
5: Pues jo, la veritat és que és una de les que he vist més participació, tot i que és veritat que també hem anat a grans ciutats, llavors també per la ciutat, o sigui, per el municipi que és Sant Andreu de la Barca, jo crec que hi ha hagut molta participació, més poder de l'esperada en aquest moment.
4: Sí, jo crec que estupendo, jo crec que s'ha omplert i és l'objectiu, no? I estem molt contents de que la gent li agradi fer aquest tipus d'activitats al final.
2: Algunes de les famílies ens han explicat per què s'han decidit animar-se i acostar-se en aquesta activitat. Primera vegada que participeu en una activitat així de Festa de la Primavera?
6: Sí, la veritat és que sí.
2: Com us heu animat a participar?
6: Pues a través d'una mare del col·le, que va veure què feien l'escape i ens ho va comentar i ens vam apuntar.
2: Qui heu vingut?
6: Del col·le.
2: Que són uns quants, o quantes famílies, quants nens?
6: Som, pues, 6 o 7 famílies i 2 nens per mare. Mm-hmm.
2: Els nens us ho han demanat, venir aquí?
6: Sí, la veritat és que tenien ganes. Es van enterar.
2: És la primera activitat de la Festa de la Primavera. Quina participació tindreu en aquesta Festa de la Primavera?
6: Bueno, no massa, perquè el cap de setmana marxem, però si no, sí que ens agrada participar.
2: Us està semblant aquesta activitat?
6: Està molt bé, la veritat és que amb les preguntes que són, bueno...
2: Són difícils?
6: Bueno, fan una mica dubtar, però sí, està bé.
2: Quina pregunta us han fet?
6: Respecte a l'hidròxid de carboni, al nivell del mar, que per què es produïa... Bueno, però està bé.
2: No molt fàcil.
6: És que els nens... No, però la veritat que al final ells ho treuen.
2: Mm-hmm. Què estan jugant ara els nens?
6: Pues,
2: no és difícil d'explicar, eh?
6: No ho sé.
2: Llançament d'espardenya.
6: Sí.
2: Han de tombar com unes bitlles, no?
6: Sí.
2: El que no hi ha dubte és que els nens s'ho han passat d'allò més bé. Què, t'agrada participar en l'escape room?
7: Sí.
2: Què estàs fent? Explica'm, en què consisteix l'activitat?
7: Ara vaig a fer una prova, perquè ja he aconseguit 20 punts, i si aconsegueixes 20 punts, els que deixes per una prova.
2: I quina pregunta t'han fet en la primera prova?
7: Unes quantes, no m'acordo de ninguna. No?
2: I ara què has jugat?
7: Aquest joc d'ahir.
2: En què consisteix?
7: És un laberint en el que tens que... hi ha forats i tens que mover la pilota fins a l'últim i que no se te caiga.
2: De totes les activitats que veus que estan fent aquí, totes les proves, quina és la que creus que més t'agradarà?
7: Crec que és la de les cartes.
2: Què s'ha de fer amb les cartes?
7: No sé, crec que hem d'apilar unes cartes per guanyar, no ho sé.
2: I... Amb qui has vingut a jugar?
7: Amb aquells i amb aquest que et diu vida, amb aquest que... Bueno, amb Raúl, Ramon i Amanda.
2: Molt bé, i què dieu que guanyareu?
8: Sí, bueno.
7: Esperem que sí,
9: Volem que sí, però...
8: No, jo crec que a lo millor, però molt poques probabilitats.
2: Us ha agradat aquest exercici que heu fet ara amb la laberint de la pilota?
7: Sí, era molt divertit.
8: Era una mica difícil, però...
7: Era una mica difícil perquè es cau la pilota...
8: Que tenia un camí i després aquí hi havia un forat, llavors anaven molt ràpid i...
7: No podien treure la pilota de quan es cau.
9: Nosaltres quan ho vam aconseguir vam fer bé, l'únic que he seguit, per fi.
2: Tots sou amics de la mateixa escola? Sou amics
7: sí,
2: de la mateixa escola?
7: Sí, de la mateixa escola. Sobretot els nosaltres que som grans, que som de la mateixa classe, quart de primària de José Juan Ortiz, que està aquí.
2: Sí. Jo he estudiat a José Juan Ortiz?
7: Sí.
2: Jo.
9: Crec que són de...
7: Ah.
2: Molt bé, doncs pues a veure si guanyeu, va, que us toca la següent prova.
7: Adeu.
1: Inici de la fira primera amb l'Escape Room Galàctic, que es va realitzar a la carpa institucional de l'Avinguda Constitució i també per als seus voltants. Després, a les 6 de la tarda, es va presentar com serà la nova plaça Federico García Lorca.

0: La plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca guanyarà més verd, ombra i nous espais per la vida social. Així s'ha destacat a la presentació amb motiu de la Fira de la Primavera de la remodelació de la plaça Federico García Lorca. Viurà una profunda transformació urbanística amb una remodelació que apostarà per més zones verdes, espais d'ombra, jocs infantils singulars i també àrees polivalents per a activitats socials i culturals. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia municipal de convertir la ciutat en un eix verd adaptat als reptes climàtics del futur. Marc Girivet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, és una plaça que actualment jo penso que cap dels ciutadans que vivim a Sant Andreu de la Barca ens agrada la plaça actualment com està configurada, els jocs infantils, i precisament amb aquest canvi de la plaça que proposem, el que busquem és actualitzar la plaça, actualitzar-la en els estàndards urbanístics d'aquest nou segle, és a dir, estàndards que ens permeten doncs, fer front a aquest canvi climàtic a temperatures altíssimes i, per tant, poder trobar zones fresques a la ciutat. El projecte, diguéssim, d'aquest nou estàndard no és només la plaça Federico García Lorca, com hem explicat avui a la presentació, sinó que és una estratègia de ciutat, és una estratègia, diguéssim, de transformar amb un gran eix verd, no?, que començarà a l'inici d'aquesta transformació, però que després, mica en mica, anirà ramificant en diferents carrers i places de Sant Andreu de la Barca, i, com deia, tornant a la plaça, ens fa especialment il·lusió, perquè és una plaça molt degradada, és una plaça que actualment els usos i també les condicions, crec, que no compleixen, o com a mínim, sota el meu criteri, no compleixen aquests

0: el que és, serà aquesta plaça de Federico García Lorca, i és un gran exemple perquè els ciutadans s'hi fixin de dir com serà en un futur, doncs, les avingudes principals, les places, parcs principals de la nostra ciutat.
1: S'han remodelat parcs infantils, de fet, ja quan es parlava de la remodelació dels parcs infantils ja es parlava de que el de la plaça Federico García Lorca seria especial.
0: Doncs jo crec que ho és molt, precisament aquest és dels elements més singulars, si volem que sigui una icona de Sant Andreu de la Barca, i és una gran nau espacial de gairebé 10 metres d'alçada amb diferents tobogans, on també hi haurà una zona de gronxadors, també hi haurà una zona per petita infància on hi haurà sorrals i demés. Tot això enfonsat una miqueta a la plaça, per tant, ens permetrà, diguéssim, a futur poder endreçar, que és el que busquem, poder endreçar perfectament el que és el joc, la convivència dins la plaça, i la veritat és que ens fa un orgull terrible, doncs, haver poder presentar projectes com aquest que s'engloben i s'incorporen dins aquesta gran transformació que volem portar a Sant Andreu de la Barca.
1: Forta inversió el d'aquest projecte, 1.050.000 euros aproximadament.
0: Exacte, és gairebé una miqueta més d'un milió, i evidentment jo crec que s'ho val, no?, per tota la transformació que fem, i s'ho val també pel que és aquesta ròtula central de Sant Andreu de la Barca, que és la plaça Federico García Lorca, i, diguéssim, abocada a estàndards d'urbanisme actual, que és el que busquem.
1: Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb Cristina Saiz, arquitecta d'Espai Públic del Servei d'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha explicat als micròfons de Ràdio Sant Andreu que aquesta intervenció sorgeix d'un estudi global de la via esport com a eix verd.
2: Doncs mira, principalment, la veritat és que és un, bueno, és un ajuntament que ha apostat, no?, per remodelar tot el verd de la ciutat. O sigui, no sorgeix com una actuació única, sinó que això prové d'un estudi que hem fet des de l'AMB de tota la via de l'esport com un eix verd, i al final, bueno, un dels espais que més necessitat tenia, no?, d'aquesta implementació de naturalització també ha estat la plaça Federico García Lorca. Llavors és una primera fase, no?, d'aquestes remodelacions que té en ment l'ajuntament, que nosaltres hem anat pensant sobre tot això en la via de l'esport i en la carretera Barcelona també, per exemple, i en l'avinguda Parlament.
1: Una plaça on sobretot el que destacarà és l'augment de l'espai verd d'aquesta plaça.
2: Sí, efectivament, perquè nosaltres, bueno, des de l'AMB treballem tenim des de fa molt de temps un protocol de sostenibilitat pels espais urbans, i la plaça actualment no compleix, evidentment, no?, els estàndards mínims que ha de tenir un espai públic. Llavors el que fem és augmentar, per exemple, en temes de cobertura verda, el que seria en espais d'ombra guanyem més d'un 60%, i en temes de suma de capes de vegetació, o sigui, no només arbrats, sinó amb arbustives o amb tapitzants, la veritat és que arribem a augmentar fins un 80% la cobertura que n'hi ha actualment, amb uns límits que a més són superiors als que tenim nosaltres com a estàndards a l'AMB.
1: Part important també l'espai dedicat als jocs infantils.
2: Sí, sí, tant, perquè és un projecte també que tenia en ment l'Ajuntament, com vam fer nosaltres, ens vam fer l'encàrrec, no?, allà a l'AMB. Doncs, bueno, és això, la plaça al final l'estem destinant com a tres usos molt clars, no? Tenim tres parts, i una d'aquestes parts són els jocs infantils, una mica perquè, bueno, és un espai de caràcter molt social, no? Aquí a Sant Andreu és com el punt central de Sant Andreu. Llavors, la part de jocs, doncs, bueno, també és consolidar una mica, doncs, aquesta part social que té aquesta plaça, a més d'acompanyar-la, doncs, dels espais de refugi climàtic, no?, i d'espais polivalents per fer actes, també era necessari també dotar-la d'aquests espais infantils, no?, i de llocs, no?, com un reclam social, no?, per continuar sent això, la part central de Sant Andreu.
1: De fet, una de les imatges que també hem pogut veure són aquests usos socials, no?, d'aquest espai de la plaça, per exemple, per actes infantils, actes on, doncs, es necessiti un escenari, fires, de fet se'n fan moltes fires aquí a la plaça, o fins i tot exposicions també està previst, no?
2: Sí, és això, la plaça s'ha estructurat en tres espais, no?, el que era molt necessari era l'espai de refugi climàtic, que li diem, no?, que és implementar la vegetació, però després hi ha una part central que, per exemple, dotem, no, bueno, que és totalment polivalent, o sigui, és un espai que serveix per tots aquests actes, perquè creiem que era això, que Sant Andreu, no?, necessitava tenir un espai on tenir, doncs, tots aquests usos. S'ha estudiat la manera de que aquests usos siguessin compatibles, i a més s'ha dotat aquest espai d'unes pèrgoles verdes, no?, que no només deixen, doncs, un espai polivalent i diàfan, no?

0: poder fer aquests actes, sinó que també dotaran d'ombra i d'uns espais de qualitat, no? Per exemple, això, a l'estiu sobretot, no? per poder fer aquests actes amb un confort, no? Amb un confort com toca, no? Per fer aquests actes socials.
1: Un altre aspecte que també s'ha destacat avui a la presentació és el paviment, el sòl, que serà molt més adaptat, no?
0: Sí, normalment, bueno, la plaça ara actualment, no, i ens passa moltes places, no, que estan fetes des de fa, doncs, al millor 20-30 anys,
2: molt
0: no?
2: Ciment, no?
0: Que estem això molt acostumats a tenir això, paviments de formigó, no? Llavors, ara el que nosaltres també fem és, bueno, naturalitzar, no? I el que li diem també desmaterialitzar aquests paviments, no? Tenim una part central que és pavimentada, però sí que tenim això, dos terços de la plaça seran espais drenants, o sigui, podrem recollir les aigües pluvials, filtrar-les, no? I no carregar, diguéssim, les xarxes de clavegueram, a més de que ens aporten un confort també tèrmic, no? En sobretot en situacions d'estiu, no? Quan aquest aigua, no, pues també contribueix i fa que el paviment tingui una sensació de frescor, no? Molt més impactant, no? que un material, diguéssim, tradicional.
1: Gran canvi, no?, per la zona.
0: Sí, tant. Jo crec que és això, que Sant Andreu s'ho mereix, no?, perquè és un espai central, i esperem això, que sigui un espai, sobretot que es pugui gaudir, no?, tal com l'hem pensat, no?, que creiem que és això, que serà un espai molt polivalent i que gaudirà, pues, això d'un espai naturalitzat, no?, com mereix.
1: Públic, el regidor del barri del Centre, Javi Romero, ha destacat la importància estratègica de la plaça per al municipi i la necessitat urgent de la seva renovació.
3: Doncs, com a regidor de barri, com dius, per mi ha estat un orgull el dia d'avui, perquè, bueno, el nostre barri, el barri del Centre, al final és un lloc neuràlgic de la ciutat, és per on passen més vianants i, per tant, també tenim unes necessitats molt específiques, no? I tenim unes necessitats d'equipaments i d'espais a la via pública que estiguin a l'alçada d'aquestes necessitats. En aquest sentit, la plaça Federico García Lorca, tot santandreuenc o santandreuenca sap que necessitava amb urgència una remodelació integral. Els paviments tal com estan, el joc infantil tal com està, les zones verdes tal i com estan, són insuficients per la nostra ciutat, i amb aquest projecte Sant Andreu fa un pas endavant i el barri del Centre fa un pas endavant per tenir un espai que no només serà a nivell jocs infantils l'enveja de qualsevol altre parc i dels parcs, sobretot de les ciutats del voltant, sinó que també ens permetrà tenir un espai diàfan on la vida social de la ciutat pugui créixer com es mereix, amb les fires promogudes per l'Ajuntament, amb les activitats de les entitats, amb sopars populars, però que també tindran zones d'ombra, no només vegetals, sinó també artificials, pensades per donar resposta a diferents moments dels dies i diferents nivells de radiació solar, no? En aquest sentit, crec que serà l'exemple perfecte de posar una plaça a nivell de la ciutat que volem, que és una ciutat del segle XXI.
1: Amb una inversió d'€1.050.000, la remodelació de la plaça Federico García Lorca serà una peça clau, segons ha destacat l'alcalde Marc Giribet a la seva presentació del nou model urbanístic de Sant Andreu de la Barca, orientat a la sostenibilitat, la convivència i la lluita contra els efectes del canvi climàtic. I de l'Avinguda Constitució al Parc Central, on es va poder participar d'una activitat des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, un láser tag.
4: Més de 200 participants han gaudit del Laser Tag, una activitat que va néixer a proposta dels joves a través de l'iniciativa Parlem de l'Espai Jove. El Laser Tag és un joc d'equip i estratègia en què els participants utilitzen pistoles làsers infraroges per disparar els rivals. Cada jugador porta un sensor electrònic al coll que detecta els impactes. Així, els 12 grups inscrits han anat participant des de les 7 fins a arribar a les 23 de la nit. Lourdes Rodríguez, del Departament de Joventut, ha celebrat que aquesta iniciativa hagi estat pensada des d'un inici pel mateix jovent.
5: Això surt d'una iniciativa que vam fer entre gener i febrer, que es diu Parlem, on els joves van proposar diferents activitats que els agradaria fer durant l'any.
4: Entre elles hi havia un láser tag.
5: Entre elles hi havia el láser tag a l'aire lliure, també, per exemple, al Port Aventura, que es va fer la sortida en Setmana Santa, i d'altres activitats que farem més endavant.
4: En què consisteix aquesta activitat que tenim aquí al Parc Central?
5: Al final consisteix en aconseguir diferents punts. Aquests punts s'aconsegueixen agafant-se uns sacs de pes que estan repartits per tot el camp de joc, diguéssim. Han d'aconseguir aquests punts abans de que els disparin, perquè si els disparen estan morts, llavors deixen de jugar.
4: Tenen un límit de temps?
5: Són 10 minuts. encara que cada partida varia una miqueta de com juguin els jugadors. Si van directament a matar, doncs la partida acabarà abans.
4: Explica'ns una mica, veiem aquí uns cartells amb tots els equips que tenen uns noms molt peculiars. Quanta participació hi ha hagut?
5: Són 12 equips per cada hora durant 4 hores. Els equips són de 4 o de 5 persones, segons com s'hagin apuntat. Van fer-se inscripcions, per tant, des d'una hora, a les 7, a les 8, a les 9 i a les 10. Llavors nosaltres hem repartit una miqueta segons l'edat dels participants i la mida del grup, si és de 4 o de 5 persones.
4: Estàs parlant de molts grups, això vol dir que hi ha hagut una alta participació. Quantes persones, aprox?
5: Aproximadament són 240 persones. I sí, la veritat és que no ens esperàvem aquesta participació. Vam fer sold out fa 3 dies, llavors que estem molt contents.
4: Degut a aquest èxit de participació, hi haurà més edicions del LaserTag?
5: Això és una cosa que encara no puc dir. Espero que sí, la veritat, perquè sembla que ha agradat la idea. Ja mirarem després la valoració dels grups quan hagin participat, però jo crec que sí, que pot ser una bona iniciativa per repetir altres fires de la primavera.
4: Com valoreu des del Departament de Joventut que la iniciativa hagi nascut des del mateix departament, amb els joves, feta per joves i al final jugada per joves?
5: Al final ens agrada molt perquè nosaltres podem tenir moltes idees, podem fer moltes activitats, però realment les que funcionen són les que ells mateixos proposen. Jo al final tinc 27 anys, sí que puc pensar què pot agradar, però realment els que confirmen si agrada o no són ells. Llavors que sigui una iniciativa que ells ens han demanat i s'hagi pogut fer, la veritat és que ens enorgulleix molt.
4: Agotxe veure presentar
5: sí.
4: El temple.
5: Sí, la veritat.
4: El Parc Central ha acollit així una activitat que ha plegat més de 200 joves que han participat en un LaserTag amb alta participació.
1: Bona acollida també de les actuacions musicals a l'escenari central, les actuacions d'Adrián Jara, Nerea Estela, Anna Guerrero i també Los Sobraus.

0: l'actuació d'Anna Guerrero i també de los Sobraos a la primera nit de la Fira de la Primavera. Abans hi van actuar Adrián Jara i Nerea Estela. Després la música la va posar el DJ urbà DJ J-Mix, un dels DJs més escoltats a Spotify. I com és habitual, els divendres, l'agrupació de joves tancava la nit de divendres amb el seu After Naval al polígon industrial de la Clota. I els actes continuaven el dissabte.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A les 10 del matí s'iniciaven els actes amb l'exhibició del gimnàs Damian i també del gimnàs Sap Gorkau Club. Era a l'escenari de l'esplanada de l'Avinguda Constitució la clàssica exhibició dels gimnasos de la ciutat per l'inici del dissabte de la Fira de la Primavera. Els gimnasos de Sant Andreu de la Barca han tingut el seu protagonisme en la Fira de la Primavera. Ha estat dissabte al matí, on els gimnasos Damian i el Sap Workout Club han ofert exhibicions davant del públic, que s'ha concentrat a l'esplanada del mercat setmanal. N'hem parlat amb el gimnàs Damian, concretament amb Damian Antó, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta exhibició és mostrar el treball que realitzen durant l'any i donar als infants també l'oportunitat d'actuar davant d'un públic.
2: Bueno, hoy hemos hecho una demostración con dos actividades, taekwondo y boxeo. Empleamos a los chicos más infantiles porque por espacio y por tiempo, pues la verdad que tienen mayor tiempo para hacer mejores demostraciones. Y creo que lo hemos pasado en grande, ha disfrutado el público y nosotros encantados como cada año.
0: ¿Qué supone para vosotros participar a la Fira de la Primavera y en estas exhibiciones?
2: Bueno, supone pues un poco demostrar pues que estamos aquí dando batalla en el pueblo como entidad deportiva un poco dedicada a los deportes de lucha o deportes de contacto, y cada vez o cada año vamos viendo que va mejor. Está creciendo el deporte de combate, el deporte de lucha va creciendo a nivel infantil, y entonces creo que estamos aportando en positivo.
0: També els hi va molt bé, no?, aquests nois i noies de fer aquesta activitat en públic, no?, amb gent.
2: Correcto, hay algunos nenes, hostias, que a veces les cuesta un poco, ¿no? Hay nenes que son tímidos o que tienen medio pánico escénico, y bueno, pues el valor un poco de enfrentarse a eso por nuestra parte es importante, ¿no? Y ahí está que los más pequeñines, la verdad, que tiran ahí de pecho y vamos muy contentos porque es una cosa que les entregas un poco más de confianza y seguridad en estos aspectos.
0: Confianza y seguridad también cuando después algunos de ellos van a campeonatos, ¿no?
2: Esto sobre todo, esto ya es otro tema aparte.
0: Un otro nivel, ¿no?
2: Es otro nivel, sí. Entonces ahí, aparte de la entrega en particular, el valor del esfuerzo, la constancia, el caer y saber levantarte, ese es un principio para los infantiles fenomenal para lo que le espera en la vida.
0: ¿Cómo esteu vosaltres amb el gimnàs Damián en aquests moments?
2: Pues mira, pues estamos muy muy contentos. La verdad que tengo un equipo que empezamos a trabajar bastante a nivel de competición con la actividad del boxeo amateur y con la actividad del taekwondo. Llevo mucho tiempo contento porque siempre rascamos alguna medalla de oro en los campeonatos de Cataluña. Y entonces es eso, un trabajo que por lo menos año a año, si sacamos algún fruto, para mí es importante.
0: Una de les activitats que ha iniciat el dissabte de la Fira de la Primavera, aquesta exhibició de dos gimnasos de la ciutat. I el dissabte i diumenge, comerços de Sant Andreu de la Barca també van poder participar de la Fira de la Primavera.
3: L'Espai Comerç de la Fira de la Primavera ha obert portes aquest dissabte amb una àmplia representació d'establiments locals i propostes pensades per a tots els públics. Moda, alimentació, salut, decoració i serveis comparteixen espai en un carrer que vol posar en valor el comerç de proximitat i dinamitzar la vida del municipi. En Genís Belego ha obert aquest cap de setmana una botiga a la ciutat, s'anomena Montserrat Park, i han aprofitat per participar per primer cop a la Fira de la Primavera.
4: Bueno, principalment venem productes relacionats amb el Parc de Montserrat, mel, mató, olis, i després portem algunes cosetes com pot ser vermut, carquinyolis, de companys nostres. I en aquesta paradeta tenim una petita mostra de lo que tindrem dins de la botiga.
3: Per què us heu decidit a posar paradeta a la Fira de la Primavera?
4: per donar-nos a promocionar, ja que a la gent al final busca producte de qualitat i crec que aquí és una gran oportunitat per ensenyar-los.
3: M'estàveu explicant que heu just obert una botiga. On està la vostra botiga, Sant Andreu de la Barca?
4: Està al carrer Constitució, just al costat del CAP, és on hem obert la botiga.
3: Què us ha animat a venir a Sant Andreu de la Barca?
4: Bueno, nosaltres ja teníem aquí una casa des de feia temps i ens portem temps vivint aquí, llavors vam obrir una botiga.
3: Què us està semblant la Fira de la Primavera? Com és l'ambient, com és la clientela, com va la jornada?
4: Bueno, avui bastant bé, amb una mica de calor, però bastant animat.
3: Sandra Saugar, de la papereria Vall Palau, com sempre, ha posat paradeta i explica que a ella li encanta i li funciona molt bé.
5: Bé, de moment bé, diuen que per la tarda vindrà més gent, com que també hi ha el tribut de l'última de la fila, em sembla, i no sé a quin bé, però bueno, bé. Sí, a mi a les fires em funciona molt bé, la veritat que sí.
3: És la primera vegada que participes a la Fira de Primavera?
5: No, ja porto 4 anys des que vaig obrir, no, sempre vaig a totes. Ara de primavera.
3: Per què t'agrada tant participar a les fires?
5: Bueno, perquè hi ha més contacte amb la gent, també és més proximitat, no? Com que estic al Palau, pues, clar, al fer-ho aquí al centre de Sant Andreu de la Barca, pues, llavors, clar, hi ha més gent d'aquí del poble, que potser no van caminant fins al Palau. Només el coneixen al Palau per al Mercadona i per als baretos i tot això, però bueno, va bé.
3: Com esperes que sigui aquesta jornada de comerç local?
5: Sí, bueno, penso que bé, hi ha bastant puestos, no, també, i aquest matí hi havia més gent, clar, se m'ha passat volant. Soc la un i pico i se m'ha passat volant. Però jo penso que sí, que bé. Mai no saps si el dissabte va millor que el diumenge o el diumenge millor que el dissabte. És molt imprevisiu, depèn.
3: Per què és important participar en aquestes fires, acostar-se, donar-se una volta, comprar a les botigues de proximitat?
5: A mi m'encanta comprar a les botigues. Jo no soc de comprar a internet. M'agrada tocar, veure el producte, provar-m'ho. I, bueno, i jo i els meus companys, no, també, perquè vegi la gent tot el que tenim a la tenda. I, bueno, i el contacte. Jo sempre dic que és el contacte. El contacte és molt important, sí.
3: La papereria Vall Palau, quin és el producte més exitós que està tenint?
5: Bueno, jo coses de manualitats, coses que faig jo, no? Coses diferents. Sempre intento fer coses diferents per diferenciar-me dels grans comerços, dels xinos també, que són els nostres competents, la competència. L'internet, també soc punt celèrites, no?, que per retornar els paquets, i també la gent ja veu el que tinc a la tenda. Però a mi m'agraden molt les coses manuals, les coses diferents.
3: Molt bé, doncs si vols fer una crida que la gent es passi per aquesta fira de comerç. Doncs
5: pues mira, pues fa molt bon temps que vinguin amb el barret i l'abanico, i bueno, per prendre una cervesa i per donar-se un tomb, que sempre hi ha activitats també per als nens i per als grans, i sempre és bonic.
3: Eva Ruiz Viñas va crear fa 2 anys una marca de ratafia, anomenada The Rat, i explica que els està funcionant molt bé.
6: Doncs The Rat és una marca de ratafia premium que va sortir quan em vaig adonar que la gent estava deixant de veure ratafia, sobretot la gent jove, perquè espera el moment de consum de la sobretaula, ara lleguen los tardeos, i jo vaig dir, hòstia, si tothom estava ben productes que són de fora, licors que són de fora, i tenim algú també com la ratafia, per què ho anem a deixar morir? Llavors, el que jo volia era donar-li un nou aire, donar-li, evidentment, la categoria de premium i poder-la aplicar tant a la sobretaula com a la cocteleria.
3: Aquesta ratafia l'elaboreu vosaltres mateixos? Com la confeccioneu, si em pots explicar una mica?
6: Doncs en aquest cas, jo penso totes les receptes, penso en els ingredients que vull que combinin, però sí que és cert que necessito un productor per el tema registre sanitari, impostos d'alcohol i aquestes coses, i llavors al final són idees, soc molt creativa, m'agrada combinar coses, i a partir d'aquí doncs fem proves, i en què surten bé, i en què surten malament, i aquestes no surten mai al mercat, i a partir d'aquí doncs fem les creacions.
3: Quin tipus de ratafia veneu? Quins tipus? Quins sabors?
6: Doncs hi ha 3 referències actualment, estic treballant amb la quarta. La primera és de taronja, que la de taronja seria com la més tradicional, en aquest cas porta triple sec de taronja, llavors és un puntet més dolça que les altres. Tinc la de mel, que és amb extracte de mel natural, sap a mel, olor a mel, és espectacular. I caliu, que és el top ventes, és una ratafia que recorda molt el Nadal, porta avellana torrada, canyella, gingebre, clau, nou moscada, i a la gent li encanta.
3: Com és que fa quant de temps que vau començar aquesta marca?
6: Doncs té uns 2 anys, més o menys, ara, 2 anys i mig, sí.
3: Com ha entrat el públic? Està funcionant? Quina de les 3 ratafies li agrada més a la gent?
6: La veritat és que està agradant molt i el que era el meu objectiu, que era posar-ho a cocteleria, està funcionant moltíssim. La gent ja ho veu, que és un moment de consum que no s'ha de quedar només a la sobretaula. I sí que és cert que quan vaig anunciar Caliu, que va ser l'octubre passat, va ser locura. O sigui, de fet, volia que fos una edició limitada només al Nadal, però no he pogut, perquè la gent li encanta, la gent la vol i els estan agradant moltíssim. La veritat és que qui la prova, se la queda.
3: On podem trobar Derrat?
6: Doncs Derrat ho pots trobar online, a derratafia.es. Si no, ho pots trobar al taller del meu pare, que és Rector Juanico 33, allà la pots provar, evidentment sense cap tipus de cost, i la pots comprar. I bueno, esperem que aquí els negocis de Sant Andreu de la Barca també ens l'acullin i la gent la pugui comprar.
3: Com està sent la participació a la Fira de la Primavera? És la primera vegada que participeu?
6: És la primera vegada que participem. Està sent tot molt fàcil per part de l'Ajuntament, però fa molta calor. Llavors està bé, però jo tinc moltes ganes de veure'm el meu propi producte i així no se puede.
3: Bueno, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, participi en i s'acosti a la vostra paradeta, provi Derrat i bueno, i les ajudeu a fer unes recomanacions i s'animin en el món de la ratafia.
6: Exacte, la gent que vingui aquí, nosaltres els hi donarem a provar les tres ratafies, perquè a mi m'agrada que la gent provi les tres ratafies. A partir d'aquí, que volen endur-se una ampolla, genial, que volen endur-se una copa i provar-la en combinat, estem fent dos tipus de còctels, una amb cafè i l'altra amb ginger beer i llima, que és una mica més cítric. Llavors, aquesta tarda o demà durant tot el dia estem aquí per donar-les a provar, perquè coneguin el món de la ratafia i que provin una altra manera de consumir-la.
3: Finalment hem conversat amb Blue Nails, botiga de manicura i pedicura de la ciutat, que explica com ja fa anys que participen d'aquesta festivitat. Com està anant la Fira de la Primavera, que munteu aquí una paradeta? És la primera vegada que participeu?
7: No, és la quarta vegada ja, en 4 anys seguits.
3: I per què us agrada participar en la Fira de la Primavera?
7: Sí, fent poble, és important.
3: Per què és important participar i venir i donar a conèixer el comerç local?
7: Home, penso que igual que quan som clients ens agrada passejar i veure moltes botiguetes, doncs com a botiga has de fer un esforç i estar aquí un tou d'hores aguantant la calor que fa i la gent, però és lo maco, és poble.
3: La vostra botiga és Blue Nails, òbviament Nails en anglès és ungles. Quant de temps porteu, a què us dediqueu especialment i sobretot com us està anant?
7: Normalment no fem manicura tant de mà com de peus i ja fa 4 anys que estem aquí al poble, 2 anys al mercat i 2 anys aquí a l'Avinguda Constitució i estem molt contentes.
3: El tipus de clients que us ve és habitual, canvia, és gent de fora del poble?
7: És del poble i és constant, és un hàbit. És un costum que agafes un bon dia i ja no t'ho pots treure.
3: Diguéssim que les ungles és com la peluqueria, no? Que quan
7: sí.
3: Vas a un puesto...
7: Exacte, té un ritme temporal i vens si et fa falta.
3: Explica'ns que teniu en aquesta paradeta, que esteu venent, que esteu oferint.
7: Els donem a conèixer més que res, en principi, els nostres serveis i productes, obvi, de mans, de manicura i pedicura.
3: Després estàs aquí fora de la paradeta, estàs fent alguna cosa?
7: Dono prospectes amb els preus, que és molt important, que la gent, segons els preus, venen o no venen. I fem un sorteig d'una manicura gratuït, només has de donar el nom i el telèfon, i dilluns sortegem i qui toqui, premi.
3: En el món de les ungles, quines són les ungles que tenen més èxit?
7: Les teves, les pròpies, són les millors. Cadascú té la seva pròpia ungla.
3: És a dir, no hi ha un tipus d'ungla que sigui més exitosa, diguéssim, la francesa. Jo no entenc gaire d'ungles, com pots entendre, però...
7: No, l'únic que la francesa és un clàssic que tothom la coneix, des de la gent gran a la gent jove. I sempre queda bé, en teoria. Per mi és molt avorrida, però és el que hi ha. I porta molta feina de fer, però queda molt maco. Però hi ha tot un univers de colors i de formes.
3: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent s'animi, passegi per
7: sí,
3: aquí,
7: sí,
3: que aquest matí fa molta calor, però per la tarda sembla que baixarà una miqueta la temperatura.
7: Jo encara tinc l'esperança que a partir de la tarda, un cop faci la gent la migdiada, tornin i surtin a passejar i que ens vinguin a veure, aquí estarem.
3: Per què és important comprar en el comerç local?
7: Perquè és el nostre comerç, fem poble, és el que ens agrada, no? Els centres comercials estan fora i hi ha molts de serveis, però i nosaltres? On quedem nosaltres com a persones? El tracte, el passeig, el somriure, quan surts al carrer i la gent et coneix i et diuen hola, bon dia, Carme, jo, sóc jo. Això és maco.
3: Durant la jornada, els visitants han pogut conèixer novetats, participar en activitats i gaudir d'un ambient festiu i familiar.
0: A banda de l'oferta comercial, la Fira de la Primavera també ha comptat una part dedicada als artesans.
3: Els artesans han visitat aquest cap de setmana la Fira de la Primavera de Sant Andreu amb l'objectiu d'apropar els oficis tradicionals als vianants. L'espai d'artesania ha reunit demostracions en directe i productes acabats de fer per donar a conèixer tècniques i eines antigues. Entre els participants hi havia un torner, un llaner, una espelmera i una cistellera, que han explicat el procés de creació de les seves peces. Parlem amb l'Alba Sors, que ens explica l'ofici de cistellera.
8: Jo sóc cistellera i llavors el que estic fent és un cistell de vímet. Treballo amb vímet i canya i boga, són tot fibres vegetals, i llavors, bueno, teixeixo cistells, coves, paneres, bolsos, el que calgui.
3: Actualment, ara mateix, quin tipus de cistell estàs fent?
8: Ara estic fent un cistell de bolets, el típic cistell que és amb vímet i posaré canya, i estic teixint ara la paret.
3: Es diu cistell de bolets perquè s'utilitza per posar els bolets o no té res a veure?
8: Sí, és perquè sempre s'ha utilitzat per posar els bolets, però com jo dic a la gent, serveix per altres coses també, no només pels bolets. Vull dir, per omples de patates a casa o qualsevol cosa, fins i tot joguines se pots omplir, que és un cistell i cap tot.
3: Aquesta tradició cistellera ve de tradició familiar, la vas conèixer des de petita, l'has conegut ja de més adulta?
8: No, fa 14 anys que m'hi dedico, llavors no ve de tradició familiar, sinó que jo vaig voler fer aquest ofici. Em va costar una mica trobar qui me n'ensenyés, però per sort ara ja es fan més cursos i bueno, hi ha maneres de poder-ne aprendre de cistelleria.
3: És a dir, és una tradició que no està molt conservada. Et va costar trobar gent que també practiqui la cistelleria, com vostè?
8: Fa 14 anys enrere, sí. Ara hi ha una associació de cistellers i entre tots fem cursos a la gent. Vull dir, fem molta varietat de cursos i això penso que enriqueix la cistelleria, que no es perdi, que tothom tingui l'accés, que pugui tenir l'accés. I a mi, com que em va costar tant, doncs ho valoro moltíssim i jo també faig cursos, inclús a Canalla i a tothom.
3: Quina dificultat té fer un cistell com el que està fent i després un cistell, suposo, d'aquests grans, deu ser dels més complicats, no?
8: El cistell, clar, primer de tot has de posar 15 dies abans el vímet a remullar amb aigua i llavors hi ha diverses tècniques, la més típica és el cul de queixal i llavors has de fer la vora cargolada i tot plegat amb la nansa. Un cove, clar, és molt més gran, un cove abans servia per la palla i ara serveix molt per decoracions, per cases de turisme rural o, bueno, més per decorar que no pas per servir, però, o per llenya, però també és una peça molt bonica.
3: Quin seria el cistell més complicat de tots per una persona que no la pot fer una persona iniciada, sinó ja ha de passar un temps per agafar aquesta tècnica?
8: Mira, un cove és complicat, a part que necessita molta força i primer s'ha d'haver fet, has de tenir una mica d'experiència, haver fet algun altre cistell. Llavors hi ha la cistella bigatana, que és una de blanca, amb una tècnica molt més complexa. Això vol dir que abans has d'haver fet alguna altra peça, si no, costa moltíssim.
3: Per què és important que tradicions i tradicions artesanes com aquestes se segueixin conservant amb el pas dels temps?
8: Home, és que és cultura, al final s'ha de conservar, perquè són coses que ens han ensenyat des de segles enrere. Llavors, si no conservem una mica això, les tècniques, és que ho estem perdent tot. Penso que hem d'esforçar-nos a conservar-ho i a lluitar per això, perquè ens agrada i, a més, que té un sentit, que és artesania i és una cosa natural, que neix a la terra i, al final, mor a la terra.
3: A continuació, parlem amb la candelera Roser Hernández.
9: Sí, nosaltres el que fem és recuperar com es feien els oficis de forma tradicional, sobretot en un àmbit històric, i nosaltres el que hem fet ha sigut recuperar la manera de fer espelmes de l'època medieval sobre el segle XIII-XIV.
3: Aquest tipus d'espelmes, com es confeccionen?
9: Doncs tothom, quan pensa en les candeles, pensa en la immersió de la metxa, i nosaltres el que fem és, en comptes de fer la immersió, el que fem és anar tirant la cera calenta sobre la metxa, i a mesura que vas tirant la cera es va creant la candela.
3: Uh-huh. A part de les candeles, quin altres tipus d'espelmes teniu? Quines tècniques?
9: Tenim el que serien les espelmes de panal, que són les que tenen aquesta forma dels panels de les abelles, que són bàsicament enroscades. L'únic que nosaltres el que hem fet ha sigut ficar-li plantes per tenir aquesta part més olfactiva, no? I també treballem amb el que seria la cera de soja.
3: Quina complicació té confeccionar aquestes espelmes? És una tradició apta per tots els públics o és una tradició o una artesania complicadeta?
9: De complicada no és, o sigui, l'únic que necessites és un fogó, cera, fer-ho tot a la banyeria i passar hores.
3: Paciència.
9: Bueno, totes les artesanies són hores i paciència, doncs aquesta una més, no és complicada, però sí que necessites practicar fins que et surt una... Per exemple, amb el tema de les candeles, que surti una algo que sigui estèticament bonic. Uh-huh.
3: Des de quan fa que ets artesana del món de les espelmes?
9: Doncs farà uns 2 anys.
3: Com és que vas començar en aquest món?
9: Doncs perquè em van demanar si podia fer divulgació sobre el món de les espelmes històriques i a partir d'aquí necessites un petit impuls, no? I a partir d'aquí, estudiant, llegint moltes fonts històriques, doncs anar provant i creant.
3: Per la gent que no té ni idea d'espelmes, quina és una bona espelma per començar a iniciar-se en aquest món i tenir-la a casa?
9: Clar, és que el món de les espelmes és divers, no? Però sí que jo el que faria és utilitzar alguna cosa que vingui d'origen natural, no? Ja sabem que la major part de les espelmes que es fan avui en dia són fetes de parafina, que és un derivat del petroli, amb tot el que comporta els derivats del petroli. Si volem harmonitzar la casa i tenir unes olors el més naturals possibles, sense additius químics i tal, agafaria el que serien ceres d'origen vegetal o la de les abelles.
3: Les de vegetals, d'on s'extreu la cera?
9: Pues jo, per exemple, utilitzo la soja, però n'hi ha de moltíssims, la de coco...
0: Els artesans també protagonistes de la Fira de la Primavera 2026.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Fira de la Primavera ha arrencat amb força i reivindica el comerç, les entitats i també el talent local. De fet, la Fira de Primavera de Sant Andreu de la Barca ha estat en marxa i ho ha fet amb una gran afluència de públic, una àmplia participació comercial i una aposta decidida pel talent local i la vida al carrer. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de comerç Miquel Àngel Abril.
10: Doncs molt contents, primer pel nivell d'expositors, la quantitat de botigues, de comerços que s'han instal·lat en aquesta Avinguda de Constitució dedicada només al comerç. Per tant, molt contents. També a totes les entitats, no? És una mostra que també a la gent que ens visita de fora i els propis veïns i veïnes de Sant Andreu puguin conèixer tant comerços com entitats, la vida comercial i la vida associativa de la nostra ciutat. La veritat és que ens fa molta il·lusió. I un gran dia amb molta calor, també, però la veritat és que la gent, jo crec que ha sortit, ho ha disfrutat i entenc que a la tarda, quan la calor i la temperatura fluixi una miqueta més, l'Avinguda Constitució serà una gran avinguda de persones i això ens dona molta alegria. Ja com va ser ahir la festa, que va ser molt positiva, amb els diferents grups locals, però també amb un DJ que va animar la festa per tota la gent jove i la gent no tan jove de la ciutat i molt contents.
0: Una Fira Primavera que ha arrencat amb la presentació de la remodelació de la plaça Federico García Lorca, un dels projectes importants.
10: Molt importants per la ciutat, un d'aquests projectes que, com dic, són icona de la ciutat que volem. És un exemple clar de cap on l'equip de govern i l'Ajuntament està dirigint la ciutat en els pròxims anys, una ciutat molt més adaptada, diguéssim, a les noves temperatures que vivim, en els nous moments de canvi, amb els estàndards urbanístics ja més moderns. És una plaça del segle passat la que tenim aquí, i per tant ens sentim molt contents de poder presentar aquest projecte i que sigui també punta de llança, no?, d'aquesta renovació, d'aquesta segona gran transformació que Sant Andreu de la Barca ha de viure.
0: Les actuacions musicals del divendres, pràcticament 100% santandreuenques gairebé, amb l'actuació de les Sobraus, la gran actuació també d'Anna Guerrero,
11: Per tant, aquí Santandreu de la Barca, aquest talent local que també participa de les diferents fires o festes majors.
10: Orgull de ciutat amb el comerç, orgull de ciutat amb les entitats i orgull de ciutat amb els artistes que omplen esplanades, que també omplen els grans grups que venen per Festa Major a Sant Andreu de la Barca, no? Per tant, ens sentim molt contents. L'inici d'aquesta Festa Major jo crec que ha estat per la Porta Gran, amb artistes locals que han omplert l'esplanada, amb DJs reconeguts que també han vingut a fer una gran activitat, i això és el que busquem com a ciutat, ser aquest punt de reclam, ser aquest punt de reconeixement, i per tant a gaudir moltíssim els veïns i veïnes de Sant Andreu d'aquesta festa, i que sobretot la vida està aquí, està al carrer.
11: Miquel Àngel Abril, el regidor de Comerç, amb aquesta fira de la primavera. Bé, el temps de moment acompanya, temperatures altes, però bé, això no impedeix que la gent surti al carrer i gaudeixi de les activitats i també de l'oferta comercial.
12: Doncs sí, efectivament, entre la pluja i aquesta caloreta que fa, doncs veritablement m'estimo més la caloreta, no només jo, sinó també tots els expositors, tot el comerç de Sant Andreu de la Barca, aquest 20% més de comerç que enguany tenim en aquesta edició de la Fira de la Primavera respecte a l'any passat. Això vol dir que no només hi ha repetidors, sinó que també hi ha gent, hi ha comerços de productes i serveis que estan comprovant o escolten que hi ha un retorn, que val la pena posar-se a la Fira de la Primavera i fer aquesta inversió, no?, d'apropament directament a la ciutadania i mostrar, doncs, el teu producte o el teu servei, no? Llavors, el més important, sempre ho dic, a la fira, el core, el més important és el comerç. Molt orgullós del comerç que tenim a Sant Andreu de la Barca, i convido a tothom, doncs, que encara aprofiti aquesta oportunitat que té aquesta tarda i demà per apropar-se al comerç.
11: Pel que fa a la gastronomia, l'oferta gastronòmica, en aquest cas, en el lloc central de Sant Andreu de la Barca, d'aquesta fira, està funcionant molt bé.
12: Sí, tenim el reforç, justament com vam comentar justament a la roda de premsa, no?, de la Fira de la Primavera, veient les enquestes, quan fem les avaluacions dels grans esdeveniments de ciutat, que és una cosa que com a govern sempre hem fet des del primer moment, doncs aquí reajustem, no?, tenim aquests marges de millora que la ciutadania ens dona aquest feedback, llavors vam decidir, doncs, tornar a reforçar a tota la restauració de l'esplanada, no? Llavors aquest any tenim 4 restauradors que estan donant servei a la ciutadania, en aquest cas 2 entitats esportives i 2 restauradors de la ciutat, que donen aquest servei, aquest plus, no?, perquè sigui suficient per la gran quantitat de gent que ja vam tenir ahir, la primera nit de la Fira de la Primavera, i encara més gent, no?, com a previsió avui dissabte. Llavors és molt important que funcioni, que siguin àgils aquestes cues, perquè la gent, quan, doncs, necessita, no?, menjar i necessita refrescar-se, doncs, doncs que sigui fàcil l'accés i ràpid. I en aquest sentit, molt content d'aquesta resposta, perquè de moment està funcionant molt bé.
11: Ha sorprès aquesta bona resposta ja des del primer dia?
12: Doncs a veure, jo tenia la sensació, que és totalment subjectiva, també t'ho dic, Jordi, de que la gent tenia ganes de sortir i d'estar al carrer i de fer, doncs, aquest acompanyament al que és la part de comercial, no? I va estar així, veritablement hem comprovat que la gent tenia ganes de compartir, d'estar al carrer, de viure a Sant Andreu de la Barca, de gaudir de les propostes musicals que teníem, de les propostes artístiques que teníem locals, en aquest cas, més el disc jockey que teníem al final també. I aquesta resposta i aquestes ganes es van veure ahir. Jo penso que avui encara serà més gran aquesta resposta, i contents i molt expectant de veure i compartir amb totes i tots, doncs, aquesta tarda i també el que queda de jornada de demà.
11: A la mateixa línia també s'ha referit la presidenta de l'ACSA, Vanessa Arroyo.
13: Hola, Jordi, doncs, bueno, molt bona valoració, perquè ha sigut un èxit de participants, vale, que tenim. Són 36 participants del comerç local i en total unes 44 carpes, i estem molt contents per la gran acollida, i el, bueno, sobretot destacar la professionalitat i la qualitat que té el comerç local.
11: Com sempre que hi ha aquestes fires, sempre hi ha comerços nous, no?, que participen. També hem pogut veure durant aquest cap de setmana comerços nous que també s'afegeixen a aquesta fira.
13: Sí, correcte. Tenim diversos comerços que acaben d'engestir la seva trajectòria. Per exemple, Montserrat Park, que són de Collbató i s'han vingut a viure aquí i han posat negoci aquí, i que tenen producte de proximitat del Parc Agrari de Montserrat. També Només Trastos, i, bueno, i també una petita participació de petits artesans d'aquí, de les poblacions del voltant, que al cap i a la fi ens hem d'ajudar entre tots.
11: bona ocasió per veure la vitalitat del comerç local.
13: I tant, encara que no ho sembli, que la gent de Sant Andreu no li sembli, el comerç de Sant Andreu de la Barca és superpotent. Nosaltres tenim 130 associats, de vegades algun es jubilen o es donen de baixa, però sempre tenim altes, aquella alta, i a més, ja abans d'obrir el comerç, ja ens piquen a la porta i els ajudem en promoció econòmica.
11: Val la pena, no?, aquesta visibilitat durant aquest cap de setmana aquí a la Fira Primavera.
13: I tant que val la pena. Al cap i a la fi, el que té el seu negoci ja consagrat és, o sigui, pots tenir clientela nova i el que comença és una esbranzida cap amunt per agafar nous clients.
11: Després d'aquesta Fira de la Primavera, des de l'ACSAP, quines altres iniciatives esteu posant en marxa o posareu en marxa?
13: Doncs la veritat és que no moltes, sincerament. Les nostres fires, que ens volem destacar per això, la pròxima serà a l'octubre, més que res perquè cada vegada el comerç local l'apreten, sembla impostos i les subvencions que ens arriben des de la GENE o d'altres institucions cada vegada són més curtes i tot està una mica més car. Llavors, anem picant pedra en tot, les nostres campanyes mensuals, col·laborant amb Igualtat, de cara al juny amb una campanya per la visibilització de l'LGTBIQ+, del col·lectiu, fer coses també a la gent gran, a les diferents entitats aquí del poble, al Centre Cultural Andaluz o les associacions que hi ha al CRA.
11: Per tant, és implicar-se més enllà del comerç, eh?
13: Correcte. Al cap i a la fi, nosaltres som igual que gegants o que diables, som una entitat sense ànim de lucre i ajudem al poble. El comerç local és un moviment social i que ajuda al poble. Si hi ha comerç, el poble és viu. Si el comerç batega, el poble batega. I és un conjunt de tot, i entre tots ens hem d'ajudar. S'ha de fer una tasca una mica també de conscienciabilització al consumidor, de que no compri a aquestes plataformes online, i ja no vull dir noms, perquè si no se m'escaparà l'Amazon, ups, o el Temu, però que s'ha de tenir, el comerç local té un valor afegit, professionals, producte de qualitat, i que s'ha de, al cap i a la fi, la gent ve a comprar al comerç local i s'aprofita de la seva experiència.
0: Declaracions i valoracions de l'alcalde Marc Girbet, del regidor de Comerç Miquel Àngel Abril i també de la presidenta de l'ACSAP, Vanessa Arroyo.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les entitats també han estat protagonistes en aquesta Fira de la Primavera, com és habitual, tant dissabte com diumenge. Unes entitats que han mostrat totes les activitats que realitzen al llarg de l'any.
3: Les entitats han sortit al carrer per celebrar la Fira de la Primavera. Més d'una decena d'associacions han aprofitat la festivitat per muntar paradeta i donar a conèixer la seva feina, com Transversal, una entitat de recent creació que viu la seva primera Fira de la Primavera.
14: Pues bé, ho hem fet perquè la gent ens coneixi i si en algun moment alguna família té algun dubte o se sent sola, pues que estem aquí per ajudar-los.
3: Com ha sigut l'acollida que ha tingut Transversal a Sant Andreu de la Barca?
14: Molt bona. Molt bona, molt bona. Feia falta alguna cosa així.
3: Com estan siguen els inicis? Com va néixer aquesta entitat i, sobretot, ja ara ja porta una mica un recorregut? Com està siguent?
14: Pues bo, tot va sortir de les reunions que fem al...
15: Com a... Espai d'Igualtat.
14: A l'Espai d'Igualtat, amb Damaris, i, bueno, vam estar parlant, fem reunions, i vam estar parlant i vam dir que pa'lante.
3: Com espero que sigui la Fira de la Primavera? Com l'esteu vivint des de l'entitat?
14: Bueno, nosaltres estem a l'expectativa perquè és el primer any, mai hi havia alguna cosa així,
15: sí.
14: I que ens coneixin.
15: Amb il·lusió, amb molta emoció i això, que ens coneixin i ja està, bàsicament.
3: En què consisteix la vostra paradeta?
15: Bueno, la nostra paradeta, el que tenim és sobretot el que és informació sobre el tema LGTBI, tot el col·lectiu, concretament el tema trans,
16: i bueno, visibilitzar algunes de les famílies que formen part de l'associació, i hem muntat alguna dinàmica d'un mural col·laboratiu i per a nens també, doncs, pintar una galeta i divers.
17: Què significa aquesta iniciativa de pintar la teva galeta a la primavera?
14: Bueno, pues és pels crios que poden pintar un ninó de gengibre dels colors,
16: sí, LGTBI. O com vulguin, que sigui de motius de primavera i diversos.
17: Després teniu també contes, m'imagino que els contes deuen ser temàtics, no?
14: Sí, és tot del col·lectiu.
17: Molt bé, bueno, doncs espero que vagi bé la Fira de la Primavera, i sobretot, suposo que l'objectiu és donar-vos a conèixer més, no?
14: Sí.
17: Us heu marcat algun objectiu en concret?
14: Jo crec que parlo per les dues. Sí. Només que puguem ajudar una família, ja ens donem per satisfetes. Sí.
3: D'altra banda, la seu local contra el càncer també han tornat a estar presents.
18: Bé, nosaltres ja fa molts anys que col·laborem aquí a la Fira de la Primavera i hem muntat, bueno, la parada que hem muntat és més aviat per donar visibilitat a la nostra entitat i per també vendre una sèrie de productes per poder col·laborar contra el càncer.
17: Quina importància té muntar paradeta per la vostra entitat?
18: Importància la recaptació i la visibilitat de l'entitat. La recaptació és molt important perquè ara fa poc hem fet una col·lecta aquí a Sant Andreu, que és una col·lecta anual, i tot això és per la investigació, perquè cada vegada hi hagi més supervivència amb el càncer.
17: No és la primera vegada que munteu una paradeta a la Fira Primavera. Quants anys fa que munteu una paradeta?
18: Pues mira, per lo menys, potser m'equivocaria, però 10 o 15 anys. Però després també aquí al poble fa més de 25 anys que està l'entitat i que fa més de 25 anys que estem fent un sopar anual al casino per tal de recaudar també fons.
17: Quina expectativa teniu per aquesta Fira de la Primavera?
18: Doncs la de sempre, molt animades, perquè sabem que hi ha molta gent que ens coneix, molta gent ja pregunta si posarem una paradeta i llavors s'apropen aquí durant tot el dia, que tindrem matí i tarda la parada, avui dissabte només, diumenge no. I, bueno, sé que vindran i que col·laboraran.
17: Molt bé, bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti aquí a la paradeta i també participi, m'imagino que a més de vendre, deveu també recollir donacions i fer s'associ, no?
18: Bueno, aquí en principi tenim material per vendre, però també és veritat que si hi ha gent que vol donar una donació, doncs pues també la matem.
17: Bueno, si vols fer una crida que la gent s'acosti, sí. I la importància també de combatre el càncer.
18: Bé, primer, jo animo a tota la gent que s'apropi a la fira, no només a nosaltres, a totes les entitats i comerços que estan aquí a la fira, que any darrere any també col·laboren. I la importància d'aquesta parada, per el que t'he dit, la recaudació, perquè el més important per nosaltres com a associació és la investigació i també la prevenció. La investigació perquè, bueno, el 2030 volem arribar al 70% de supervivència, i la prevenció perquè quan abans s'agafi aquesta enfermedad, més probabilitat de curar té.
17: Quina és la pròxima parada que farà l'Associació contra el Càncer? Ja teniu alguna xerrada, algun acte?
18: Ara, en principi, no, amb aquesta activitat ja acabem, i ja la propera segurament serà ja l'octubre, que serà el sopar del càncer.
3: Ivan Márquez, president del Centre Cultural Andaluz, ha aprofitat la Fira de la Primavera per donar a conèixer la romeria d'enguany.
19: Nosotros principalmente aprovechamos, llevamos unos años que aprovechamos la Fira de Primavera por su cercanía en el tiempo, también para dar a conocer la romería del año en curso. Estaremos repartiendo el programa de la romería y aparte pues tenemos algunas cositas que nos ayudan a conseguir recursos para todos los actos que hacemos.
17: Quina importància té per vosaltres muntar paradeta en un acte com aquest, que és la Festa de Primavera, on passa molta gent?
19: Bueno, lo principal es eso, ¿no? Que esperemos que pase mucha gente y nos sirve sobre todo para hacer la difusión de quiénes somos, de qué es lo que hacemos y en este caso muy especialmente de la romería.
17: La romería d'aquest any comença aquest 30 de maig i acaba el 7 de juny. ¿Quins són els plats forts d'aquesta romeria?
19: Pues como cada año empezamos con el pregón y luego este año una gran novedad es que el sábado por la mañana hacemos una fiesta del agua y de la espuma en la plaza de Federico García Lorca, donde los peques se lo van a pasar en grande, y este año hemos duplicado los conciertos en la ermita.
17: También tenéis una noche joven, amb música. Espero que hi hagi bastanta gent, no m'imagino.
19: Sí, la verdad es que llevamos 2 años, esta será la tercera edición, poco a poco se va afianzando. Es una noche un poco más canalla, donde la música, pues dejamos un poco de lado tanto las sevillanas más tradicionales y buscamos ese tipo de música pop andaluz, versiones. Este año tenemos dos conciertos, un dúo que se llama Derrumbaos y un artista local de aquí de Santa Andalucía, que es Javi Mendoza.
17: Veig que en el programa de la Romeria teniu molt tipus de coses diferents, des de les típiques passejades a les verges, però també ballades de sevillanes, música, per a tota la família, jocs d'aigua. Quin és l'objectiu d'abarcar aquest tant tipus d'activitats tan diferents?
19: Pues nosotros es que decimos que, sobre todo, intentamos, o sea, aprovechamos la excusa de que tenemos la romería para hacer un poco lo que es lo que da sentido a nuestra asociación, que es dar a conocer nuestra la cultura andaluza, ¿no? Entonces intentamos que la romería tenga esa vertiente cultural, con actos culturales como la proyección documental que explica la vida y obra de Antonio Machado, la quedada de sevillanos que cada año le gusta y viene más gente. Entonces buscamos que haya ese equilibrio entre la parte religiosa o de fe, que es en sí lo que implica la romería, con lo que es la parte cultural de nuestra asociación, de fomentar la cultura andaluza aquí en la ciudad.
17: Actualment la vostra associació, quanta gent té? Suposo que aquest tipus d'iniciatives us fa que arribi molta més gent, no?
19: Sí, ara somos más de 200 socios. Que estén inscritos a la asociación, pero sí que es verdad que hay gente que no es socia, pero que es muy fiel a las actividades que hacemos, y la verdad es que estamos muy contentos. Por ejemplo, este año el aniversario que lo hicimos en Campresas, batimos todos los récords de los años anteriores, Campresas se puso a reventar, y la verdad es que muy contentos.
17: Per vosaltres, la Fira de la Primavera, quina importància té per l'associació vostra que esteu aquí muntant paradeta?
19: Pues es uno de los días, de las fechas que tenemos marcadas en el calendario cada año, por eso, porque es un gran escaparate donde nos podemos dar a conocer.
17: Si vols fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta i sobretot també que participi a la gran romeria, que veig que hi ha per tots els públics.
19: Sí, esa es la idea, que todo el mundo, cada persona imaginamos una casa, ¿no? Que cada persona de una casa tenga un acto en el que se pueda sentir identificado y animar a la gente, pues eso, a que participe de la Feria de Primavera, que estamos aquí en el Spa Identitats y que aquí pueden encontrarnos, conocernos y, bueno, si quieren comprar algunas manualidades que nos hacen nuestras costureras, pues los esperamos.
3: L'associació Salvem els Gats ha muntat una guingueta plena d'objectes de segona mà per recaptar diners pels felins. Ens ho explica Pepi Fernández.
20: Això ara mateix agafar bastant de diners, tot el que puguem, perquè tenim molts gats per esterilitzar i per tot, per cuidar i tot, i donar-li de menjar.
17: La vostra paradeta, si algú arriba i no sap de què va, dirà, ostres, és una paradeta de coses de segona mà. Per què esteu venent tantes coses i tan diferents?
20: Perquè són les coses que la gent ens dona, perquè nosaltres podem de donar una nova vida a la roba i a tot, i així nosaltres també agafem uns dinerets.
17: Aquests diners per què van destinats?
20: Aquests diners són per això, per esterilitzar, per donar-les de menjar, per les colònies, per tot.
17: Vosaltres quina funció feu, sobretot per la gent que no coneix, no té ni idea de què fa Salvem els Gats? Quin és el vostre dia a dia? Què feu?
20: Buah, el nostre dia a dia és una locura, una verdadera bogeria. Estem bastant tot el dia, des de que pleguem de la feina, que estem tot el dia amb el cotxe per arriba, per abajo, posem de menjar les colònies, posant jaules trampa i, bueno...
17: Actualment, quants gats ja n'estan endur a la barca per la gent que en vegi i no saps quan n'hi ha, aproximadament?
20: No ho sabem. Nosaltres no ho sé, perquè les colònies ara mateix

0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'animi, s'acosti i participi comprant qualsevol cosa, inclús m'imagino que fan una donació.
1: Bueno, què els diria? Pues que venguin a veure'ns, sí, i que donen la seva aportació o que agafin qualsevol coseta.
0: D'on va néixer la vostra passió pels gats?
1: Uf, doncs d'agafar un gat atropellat molt petit, i m'ho van donar, i que jo no sabia què fer amb ell, i ja van pensar, muntem una associació.
0: L'Anna Capitán, presidenta de l'Hermandat Rociera Virgen del Rocío, celebra la Cruz de Mayo a finals d'aquest mes i aprofita la paradeta per visibilitzar aquesta festivitat.
2: Pues és un moment per donar visibilitat a l'Hermandat, a l'entitat, i perquè la gent conegui que estem a Sant Andreu de la Barca.
0: Ens us pots explicar una miqueta la paradeta? Veig que teniu moltes cosetes, algunes coses m'hi imagino que són artesanes, altres no.
2: Doncs tenim coses que elaborem nosaltres al taller a l'Hermandat, coses que ens han donat que són de segona mà, i després tenim pues, una miqueta doncs, manualitats. Venem bànols perquè la gent es pugui ventar amb la calor que fan, que hem pintat nosaltres, una miqueta de representació d'Andalusia, també tenim mantons per vendre, bueno, una miqueta per també treballar doncs, aquesta entitat d'Andalusia.
0: Quin és l'objectiu que us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
2: Bueno, recollir una miqueta de diners per poder celebrar la Creu de Mayo, que és el proper 31 de maig, i és aquest el nostre objectiu, donar-nos a conèixer una miqueta més.
0: La Creu de Mayo és això que podem veure aquí, aquesta creu sí. En fons blau, en què consisteix? Doncs
2: pues mira, Andalusia celebra la Creu de Maig, que és una activitat com una mica lúdica i festiva, en la que per barris, per associacions, fan una creu amb flors i al voltant d'aquesta creu, que es fa molt d'amor i molt de carinyo, doncs es fa una festa que és de ballar, de cantar, i serà aquesta la nostra festa de la Creu de Maig, que la farem el dia 31 al Parc Central. Llavors hi haurà ball per tothom, cantaran dos coros, una miqueta, doncs un dia festiu.
0: No és la primera vegada que munteu paradeta a la Fira Primavera, no, m'imagino?
2: No, ja portem molts anys fent la paradeta, com uns 11 anys participant.
0: Com definiríeu llavors aquesta Fira de la Primavera?
2: Doncs és un moment festiu, jo crec que l'arribada de la primavera és un dona que la gent surti al carrer, que tingui ganes de passejar i dona pues, aquest caire festiu i de visibilitat tant d'entitats com de comerços de Sant Andreu de la Barca, que crec que és molt important.
0: A Andalusia hi ha la Fira d'abril, aquí no tenim la Fira d'abril, però tenim la Fira de Primavera.
2: Sí, bueno, el passa que és diferent, allà és més folklore, més menjar, més ballar, més amics, més penyes, i aquí doncs és més comunitari, de poble, de ciutat.
0: Molt bé, doncs si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la paradeta, participi.
2: Doncs sí, aquí us esperem, a la nostra paradeta. Tenim regals sorpresa, bànols, artesania, i també us convidem a que vingueu el 31 de maig al Parc Central a partir de les 5 de la tarda, que tindrem una festa molt bonica.
0: El Club de Tenis Taula Barca Andreu ha participat per primer cop a la Fira de la Primavera. Quim Vinyes, president de l'entitat, ha explicat els objectius que es marquen.
3: Sí, és la primera vegada. Vull dir, tampoc som un club que portem molts anys aquí a Sant Andreu, portem uns quants anys com a club social, però com a club competitiu només portem un parell d'anys i ens ho hem donat a conèixer, doncs, per donar-nos a conèixer el poble, per agafar més nens, perquè començarem a fer classes extraescolars, i a més està obert a tothom perquè, bueno, perquè practiqui i si té ganes d'aprendre a jugar.
0: Com ha sigut els inicis del vostre club de tenis taula a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs va començar com un club social. Com un club social, el boca a boca amb la gent va començar a córrer, i bueno, i llavors com que teníem ja bastants socis, doncs vam decidir, i una mica de nivell, vam decidir federar-nos i competir a la quarta categoria, que aquest any per cert hem quedat segons i pujarem de categoria.
0: Déu-n'hi-do, sí que funciona, el club té bastants seguidors.
3: El club té, bueno, no, les instal·lacions que tenim és a Can Salvir, que ens les cedeix el patronat. Estem bastant limitats perquè no tenim un espai com el que voldríem, però bueno, de moment ens defensem. Això que és un club que no tenim entrenadors, és tot didàctic entre nosaltres, però tenim un nivell bastant acceptable.
0: Quin és el pròxim objectiu que es marca, que es fixa el club?
3: Home, l'objectiu és, com a mínim, continuar competint com ara, agafar més nens i tindre un equip de nens també que competeixi, fer escola també, no? Això seria ideal, no?
0: Aquí, a la Fira de Primavera, precisament és una fira, una festa molt familiar. Suposo que la paradeta la munteu també per recollir nens?
3: Exacte, està enfocat en això, primerament per donar-nos a conèixer i a més perquè passa molta gent per aquí davant, molts nens, moltes mares i pares que arribarà al setembre i no saben on apuntar el nen en una activitat.

0: extraescolar i a veure si fem una mica de ganxo i n'enganxem uns quants.
1: El tenis taula no és un esport tan conegut com, per exemple, el futbol. Com és aquesta competència que heu de tenir sempre amb esports que no són tan petits com el vostre?
0: Nosaltres som un, també com molts esports, que són minoritaris. És més que res per afició i que t'agradi, però és un esport que quan el proves jo crec que t'enganxa. A part de que és un esport individual, fa servir agilitat, manda el cap, concentració... I vaja, jo crec que per mi és un esport molt complet.
1: Aquesta paradeta, la que teniu muntada, teniu una petita taula de tenis taula. Què és l'objectiu de la vostra paradeta? Que la gent s'apropi i jugui amb vosaltres i parli? Vendre'ls-hi alguna cosa? Que participin i facin alguna cosa?
0: Sí, en principi ja veus que està muntat en, més o menys amb el que m'has dit tu. Tenim uns quants lletreros que promocionem les activitats que farem. Si tens ganes de pujar, que pugis. Tenim una taula petiteta per si passen alguns nens i enganxar-los una miqueta. I de pas els hi farem un petit obsequi, un bolígraf o una piloteta o alguna cosa. I bueno, és una miqueta de ganxo, no?
1: Algun objectiu que us marqueu per aquesta fira de la primavera?
0: Home, com a mínim, nosaltres, per l'espai que tenim, ja fem classes de nens, tenim 12 nens, és agafar-ne uns 15 nens com a mínim, 15 nens més, que és el tope nostre màxim per les instal·lacions que tenim.
1: L'aula d'extensió universitària aquest any ha portat moltes conferències de diversos àmbits. Aquesta entitat també ha estat present a la fira. La seva secretària, Adela Llopart, i el seu president, Ricard Cusell, ens donen més detalls.
2: És el primer any que hem creat aquesta associació i en aquests moments tenim 140 socis que participen en aquesta activitat. Aquesta activitat és un curs escolar, comença a l'octubre, s'acaba al juliol, són 18 conferències i són 15 d'anal. I llavors estem adherits a la Universitat Autònoma de Barcelona i ve gent mediàtica, gent d'altres universitats, de la Universitat de Barcelona també, etc. I la veritat és que estem molt contents, ha funcionat molt bé i els temes que tractem són diversos. Són conferències de diverses temàtiques, poden ser filosofia, de història de l'art, de música, de robòtica, bueno, de diferents,
3: de història,
2: de medicina, de tot. El que consta és, tu seus, es fa el teatre, tu seus, escoltes aquesta conferència i després si tens preguntes, fan les preguntes, si no, pues, te'n vas a casa sempre sabent alguna cosa més.
1: Sí. Amb vostè parlem, com es diu, president?
4: Ricard Cusell, i en principi sóc el president de l'aula.
1: Com ha iniciat aquesta aula universitària on m'expliqueu que hi ha hagut moltes xerrades i, sobretot, molta participació?
4: Doncs sí que hi ha hagut participació. Som 140, com ha dit l'Adela. Va començar a Martorell quan vam veure que allà tenien aquest tipus de conferències i van voler portar-ho aquí a Sant Andreu de la Barca. En principi érem 3, ara ja som 8 que muntem la junta de l'aula, que tothom s'ho treballa, i a partir d'aquí, doncs això, vull dir, per cada 15 dies muntem una conferència, ja tenim les conferències pràcticament lligades de tot el curs que ve, inclús ara quan estem aquí a l'estand estem repartint les conferències que tenim, i no sé si ho ha dit ella, però això té un cost de matrícula de 60 euros l'any, o sigui que en principi seria 20 euros per trimestre, que això i res, és quasi el mateix.
2: Cada conferència et surt per 3,33, vull dir, amb un cafè ja t'ho gastes.
4: I segur que s'aprèn coses, vull dir, tothom, vull dir, perquè són gent catedràtics de la universitat o gent, vull dir, mediàtica, més catedràtics perquè són els que realment en saben i en saben molt, i aquests sempre, vull dir, sigui el tema que sigui, t'endús uns quants conceptes que no tenies clar i que aprens, vull dir, sí. Nosaltres pels primers, d'aprendre coses. Sí.
1: Primer any que participeu a la Fira de la Primavera?
4: El primer any que, sí, hi hagués estat molt bé que no fes tan sol, però a partir d'aquí, de la calor que fot, és el primer any. En vam parlar a veure si això ho fèiem o no ho fèiem, i al final, mira, estem aquí. Com que som 8 de la Junta, doncs anirem fent torns, i a partir d'aquí no serà tot lligat, sinó, bueno, al dematí uns, a la tarda els altres, i al migdia ja veurem.
1: Quin objectiu us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
4: Captar gent, difusió.
2: Captar gent, difusió, que Sant Andreu de la Barca doncs conegui que existim i que aquest projecte continuï i vagi endavant. Gràcies a tothom, a aquests socis que estan apuntats i que jo sé que hi ha gent que no ens coneix encara, és el primer any, i ens han de conèixer. Val?
4: Ja, sí.
1: El pròxim, la pròxima conferència quina és, per si voleu fer una crida que la gent s'hi sumi?
2: El tema de la pròxima parla de la farmacèutica, és una farmacèutica, és una doctora i catedràtica de la Universitat de l'Autònoma i ens parlarà de la medicina més tradicional.
4: Més natural,
2: no?
4: A més. Més natural, sí.
2: I més natural. I la pròxima ens ve un doctor també del Vall d'Hebron i ens parlarà també del tema de les articulacions, dels genolls, etc, etc, que és una cosa doncs que quan et fas gran tens més mancances, pateixes.
4: I el públic que tenim és, no tot, però majoritàriament està pensat per la gent gran i per tant tothom li fa mal alguna cosa. Tu ves rient, però ja hi arribaràs.
2: Sí, sí, sí. Majors de 55 anys, el projecte és aquest projecte.
4: Sí, sí, sí.
2: Però sí que és cert que hi ha gent que no té el 55 i també poden assistir.
4: O sigui que si vols venir ja ho saps.
1: L'associació lúdica El Dado Enroscado ha tornat a muntar una ludoteca. Javier Muñoz ens explica quina és la dinàmica de la seva paradeta.
5: Doncs, com cada any a la paradeta, el que muntem és una ludoteca de jocs de taula per totes les etats, però especialment orientats a les famílies i a la canalla, i unes quantes taules per poder seure a jugar.
1: Com és la dinàmica de la vostra paradeta? La gent pot venir a jugar quan vulgui, s'ha de pagar alguna cosa, com funciona?
5: No, això, nosaltres totes les activitats que fem, tan extraordinàries com avui aquí a la Fira de Primavera, com tots els divendres i diumenges a l'Espai Jove, són sempre gratuïtes, obertes a tothom, i només s'ha de venir, tenir ganes i seure i començar a jugar.
1: Quins són els jocs que tenen més èxit?
5: Home, sempre els jocs familiars i una mica party són els que més triomfan. Jocs com el Pelusas, com el Virus, aquest tipus de joc és el que funciona millor sempre. Jocs amb interacció entre la gent i que tingui una miqueta de xitxa.
1: És la primera vegada que munteu paradeta a la Fira de Primavera?
5: No, ja han vingut, no sé, 3 o 4 anys ja portem venint.
1: Quin és l'objectiu que us marqueu quan munteu una paradeta?
5: Home, principalment l'objectiu és mostrar a la gent el que fem a l'associació, quines són les nostres activitats, i promoure això perquè coneguin qui som, on som i què fem, no? I treure també la nostra activitat al carrer. Penso que és important donar vidilla aquí al poble i fer coses a fora, no? No estar sempre al teu local ficats.
1: Per la gent que ens estigui sentint ara, dir, ostres, a mi m'interessa, no ha pogut passar per la paradeta de la fira, on us pot trobar, quina és la pròxima activitat que feu?
5: Nosaltres estem a l'Espai Jove, d'aquí a l'edifici Hues Toses, i tenim sessions regulars tots els divendres a partir de les 5 i els diumenges pel matí de 10 a 2:15. Només fa falta que vinguis, digues hola, i trobar un lloc que t'agradi i un grup per jugar. Allà trobareu gent per jugar.
1: Molt bé, doncs objectiu que us marqueu per aquesta Fira de la Primavera?
5: No tenim un objectiu, allò que haguem d'assolir. Volem estar aquí i que la gent passi una bona estona, passar-ho nosaltres també i compartir la nostra afició amb la gent. No és més que això d'estar aquí i ser part del poble.
1: M'imagino que deu tenir una massa social que sempre ve assíduament a jugar als jocs. Quin és el joc pels més experts?
5: Home, n'hi ha molts. És que, clar, ara vivim a més una època de molts jocs. Cada setmana surten molts jocs nous. N'hi ha molts jocs. Això depèn també ja quan un juga habitualment a jocs de taula. No dic que s'especialitzi, però, clar, és com tot. T'agrada més un tipus de jocs que un altre. És a dir, nosaltres som 35 socis, però a les nostres sessions venen gent que no són socis perquè són obertes a tothom. Vull dir que potser cada cap de setmana ens juntem 40 persones jugant allà entre divendres i diumenge, i n'hi ha per tots els gustos, no? N'hi ha els clàssics que sempre agraden, com el Carcassonne, i n'hi ha dels més moderns, com el Seti, que és un joc ja de jugon que agrada molt, també.
1: Isa Henry, de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord, assegura que fa més de 5 anys que visita la Fira de la Primavera.
6: Nosaltres participem, com som Baix Llobregat Nord, participem de totes les fires que podem, a tots els municipis de Rodalies, des de Martorell, Sant Esteve Sesrovira, Olesa, Esparreguera, Pallejà, i també venim aquí a Martorell, perquè la nostra idea sempre és donar assessorament i informació en salut mental a tothom.
1: Quin objectiu us marqueu en aquesta Fira de la Primavera?
6: Doncs donar informació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, la salut mental, donar informació a tota la població en general sobre la salut mental, fer una dinàmica també, a vegades ens agrada preguntar a la gent, no? Pues missatges, no? Què li diria d'una persona que ho està passant malament? I fer pensar una mica la gent. A vegades també fem alguna mica de tallers d'emocions per als infants. Fem una mica així
1: És a dir, coses per visibilització, no?
6: Sí, sí, sí. La idea és, nosaltres, la principal idea sempre és que tothom, la màxima gent possible, tingui l'accessibilitat de conèixer de primera mà per professionals i per persones afectades i per sòcies el que és conviure amb un problema de salut mental.
1: Per la gent que no es conegui i no ha tingut l'oportunitat tampoc de passar-se per la paradeta i ens estigui sentint ara, quina feina feu vosaltres com a entitat?
6: Som una entitat que tenim ja 25 anys, tenim un munt de projectes. Hi ha projectes com és el gran projecte que és el Club Social Punt de Trobada, que la seu central és a Martorell, que són per persones amb diagnòstic en salut mental. És gratuït perquè està subvencionat per la Generalitat i a persones que tenen, diguem, un diagnòstic ja en salut mental poden accedir totes les tardes de forma gratuïta a tallers i activitats. Després tenim l'associació, pues, si t'associes i et fas sòcia, tens diferents serveis com teràpies de grup de famílies, per exemple, amb una psicòloga i una treballadora social. Tenim la psicòloga que fa atenció individualitzada i de famílies. També tenim grups pues, com el que fa la Maria, que són de persones en primera persona, que aquí no hi ha un professional, sinó que ells mateixos són els seus dinamitzadors que parlen i s'expliquen les seves problemàtiques. I després ens movem per tot el Baix Llobregat Nord, fent tot tipus de sensibilització, des de les escoles, els instituts, les ràdios. Tenim estem fent ara un podcast, que estem començant un podcast, i que anirà per totes les ràdios. Aquí, espero que aquí també a Sant Andreu ens ho vulgueu acollir, que estem fent les gravacions ara. No sé, i milions de coses més. Que no parem tot, sempre estem fent... si no estem fent una fira per informar, estem pues no sé, la setmana passada vam estar a un casal de gent gran parlant sobre com cuidar-se de la salut mental.
1: Bueno, ja veig que som molt actius. Per aquesta Fira de la Primavera, si voleu fer una crida que la gent s'acosti a la vostra paradeta i també per donar-vos a conèixer.
6: Sí, aquí qualsevol que vingui de manera desinteressada se li informa, se li explica els projectes que hi ha, no ho he explicat, hi ha projectes per a tota la població, qualsevol persona que estigui en un moment de malestar emocional, que vulgui estar en un moment per cuidar-se, tenim tallers des de ceràmica, hi ha una companyia de teatre que fan teatre, hi ha un taller de ioga que hi ha una trentena de persones.
1: Dansa.
6: Fem dansa per cuidar-se. Ara, i ara en l'octubre estem... obrirem. La idea també és expandir-nos, val? Que si ara gairebé tots es fan a Martorell, però de poder obrir l'art de cuidar-te a més poblacions.
1: La jornada de dissabte ha iniciat així amb l'espai d'entitats ple de moviment i vida, amb més d'una desena de paradetes per tots els interessos.
7: És habitual a la Fira de la Primavera que la Colla Diables hi participi de forma activa, ja sigui amb una trobada de foc o una trobada de grups de percussió, que ha estat el cas de la Fira de la Primavera 2026. La trobada de grups de percussió ha omplert la Fira de la Primavera de ritme en el desè aniversari dels Ous de Drac. La música, el ritme i la cultura popular han estat els grans protagonistes d'aquest cap de setmana en el marc de la Fira de la Primavera, amb la celebració de la 8a trobada de grups de percussió, una edició especialment emotiva coincidint amb el desè aniversari dels Ous de Drac, la secció infantil i juvenil de la Colla de Diables. N'hem parlat amb Lara Bes, cap de músics dels Ous de Drac.
8: Jo crec que és una fita molt important perquè significa que la gent té ganes de fer percussió, té ganes de formar part de la cultura del poble, del teixit cultural i cada generació doncs, omple el poble de música, de percussió, baix i alegria. És molt important per nosaltres.
7: Ara tens aquest càrrec dintre del grup d'Ous de Drac, però des de sempre has estat en aquest grup.
8: Sí, sí, des del principi, porto ja 10 anys i des del principi, el primer dia, i molt contenta de formar-hi part.
7: Per tant, ho has vist des del principi, has vist néixer aquest grup i déu-n'hi-do, no?, el que esteu fent i el que heu arribat a aconseguir, no?
8: Jo em sento molt orgullós als Jocs de Drac perquè penso que fan coses molt impressionants i sense ells no es podria fer res, bàsicament.
7: Ah, hem vist gent molt engrescada, eh?
8: Totalment, totalment. Els nens s'ho passen superbé, la gent gaudeix molt de la percussió, dels ritmes, dels balls, de la disbauxa. És genial.
7: Ous de Drac, de quina edat a quina edat, més o menys?
8: Des dels 8 anys, més o menys, fins als 17, 16, 17, 18.
7: Formeu part de la colla de Diable.
8: Exactament, sí.
7: Per tant, això també ajuda també a tenir més gent, no?
8: Sí, sí, està molt bé fer colla i així també ens unim amb les altres parts, les altres seccions de la colla i fem pinya.
7: Necessiteu gent o de moment esteu bé?
8: Sempre estem oberts a que la gent vingui i ens contacti i si no, doncs entra en llista d'espera i no passa res, però sempre estem oberts.
7: Ha de tenir algun requisit, saber música, no saber...
8: Tindre ganes de passar-s'ho bé, ballar, musicalitat i molt somriure.
7: Un missatge per aquest 10è aniversari.
8: Doncs un dia impressionant, increïble i amb molt d'amor, me'l recordaré sempre.
7: I de cara al futur?
8: Doncs espero que això no acabi mai, que generacions vagin agafant l'antorxa i que segueixin.
7: I entre els membres dels Ous de Drac també hem pogut trobar a dos dels músics molt engrescats. Estem parlant de la Laia i l'Oriol.
9: Jo formo part dels Ous de Drac des que tinc 6 anys.
7: I què és el que més t'agrada de formar part del grup de percussió?
9: Doncs que això és com una família, ens portem tots superbé, ens animem i això és molt guai.
7: Dius que el teu instrument és el sordo.
9: Sí.
7: Com és aquest instrument?
9: Doncs diuen que pesa molt, però tampoc pesa tant, només queda bulta bastant i es toca amb les mazes.
7: El teu instrument?
10: El meu instrument és la caixa.
7: Quant temps portes en el grup dels Ous de Drac?
10: Portaré uns 5 o 6 anys.
7: 5 o 6 anys?
10: Sí.
7: I què és el que més t'agrada, formar part dels Ous de Drac?
10: El que més m'agrada és l'ambient que formem tots nosaltres tocant i la colla i tot el treball que hi ha darrere per al final fer el que estem fent ara.
7: No només heu actuat aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó també heu anat fora, no?
9: Sí.
7: On heu anat?
9: Hem anat a Mollet, també hem anat a Gavà...
10: A Barcelona també hem anat.
7: Més coses. Quan assageu vosaltres? Quant de temps dediqueu a l'assaig?
9: 2 hores, però entremig hi ha un descans de 15 minuts per poder berenar els diumenges a les 5.
7: O sigui, un dia a la setmana assageu?
9: Sí.
7: És suficient?
9: Sí, jo crec que sí.
7: I sabeu moltes cançons?
9: Sí, esclar que en sabem les cançons.
10: Bueno, tenim unes quantes, però ens les sabem prou bé.
7: Sí?
10: Sí.
7: Quanta gent formeu part dels Ous de Drac? Són uns quants, no?
9: 18-20.
7: 18-20. Normalment aquests 18-20 solen participar sempre en les activitats?
9: Sí. Sí.
7: I quin missatge donaríeu per aquest 10è aniversari dels Ous de Drac?
10: Ja, moltes felicitats, Ous de Drac, i que intentarem seguir fent el que estem fent.
9: Sí. I que esperem que més nens s'apuntin dels Ous de Drac i podem créixer més.
7: Bueno, quan vosaltres sigueu més grans ja formareu part de Valdracs, no?
10: Exacte.
7: Aquesta és la intenció, no?
10: Aquesta és l'intenció, una altra cosa és que arribem.
7: Amb aquestes ganes, segurament que sí que arribaran els membres dels Ous de Drac, que segurament més endavant formaran part del grup del Tabaldracs. 10è aniversari dels Ous de Drac en aquesta 8ª trobada de grups de percussió. Hem parlat amb el president de la colla de Diables, Enrique González.
11: Bueno, molt contents, ha estat tot un èxit, afluència de gent i un espectacle molt maco.
7: És habitual ja en aquesta fira de la primavera anar combinant la festa del foc amb els grups de percussió?
11: Sí, ja fa temps que hem decidit anar intercalant foc i percussió per donar sortida a totes les seccions de la colla i bueno, pensem també que és més maco.
7: Molts grups han vingut avui. Qui ha vingut?
11: Han vingut de molts llocs, de Badalona, del barri de Sant Antoni, de Mollet, de Molins... nou colles que hem fet una bona cercavila i un bon final a l'esplanada del mercat.
7: Molts grups de percussió i cadascú té el seu estil propi.
11: Bueno, sí, perquè hi ha grups més d'animació, grups més de diables, llavors és una cosa que és molta varietat.
7: A Sant Andreu de la Barca amb els Tabaldracs, però també amb els Ous de Drac, especial avui per aquest 10è aniversari.
11: Sí, sí, hem aprofitat aquesta trobada per celebrar els 10 anys dels Ous de Drac, que és la secció infantil i que és una secció que ens fa molta il·lusió perquè és la gent jove que ha de mantenir la colla viva.
7: Home, veiem uns joves engrescats, per tant, si tenim en compte que són els que després passaran al Ruta del Tabaldracs, el futur jo crec que està assegurat.
11: Sí, hi ha cantera, hi ha cantera. Porten molta marxa i molta força i aguantarà molts anys.
7: Qui toca millor, els Tabaldracs o els Ous de Drac?
11: Uf, això és molt complicat. Si vull continuar sent president, millor no opinar d'això.
7: No només han participat els Ous de Drac o els Tabaldrac en aquesta trobada de grups de percussió, també han participat altres grups provenients de Molins de Rei o també de Pallejà.
12: Jo sóc Daniel Santos, de les Timballes de Molins de Rei, del Camell.
7: Bé, què suposa avui participar en aquesta trobada de percussió aquí a Sant Andreu de la Barca?
12: Per nosaltres, doncs, que ens agrada visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer amb altres colles i, com que som veïns, doncs, ens feia il·lusió que ens convidessin i ens ho passa molt bé.
7: És la primera vegada que veniu aquí a Sant Andreu de la Barca?
12: Crec que vam venir a la primera edició, però bueno, cap de nosaltres hi era.
7: Primera edició, bueno, aquesta és la vuitena, tampoc no es fa cada any, vull dir, ja portem ja unes quantes edicions. Què suposa també aquest contacte amb d'altres grups de percussió d'altres poblacions?
12: Doncs és enriquidor, perquè al final doncs, veus altres ritmes i hi ha algunes coses que t'emportes i que de cara als assajos estan pensades ja.
7: De fet, cada grup té la seva peculiaritat, no?
12: Sí, sí. Hi ha uns que tiren més cap a la tocada, alguns que són més percussió mixta i nosaltres no acabem de ser de top a tocada i hi ha moltes qualitats, sí.
13: Hola, bones, em dic Joel Mendo i soc de Ruachamba.
7: Bé, Ruachamba ja és habitual amb aquesta trobada de grups de percussió de Sant Andreu de la Barca, que suposa per vosaltres participar un any més.
13: Bueno, al final, com a veïns, és una il·lusió, és ja tradició venir aquí i és que ens ho passem superbé.
7: Hi ha molta diferència entre els grups de percussió per el tipus de música que toqueu?
13: Bueno, suposo que depèn també del tipus de grup. Els Diables potser fan un tipus de música més tradicional, després estan les batucades, però més o menys tot és... està guai, està bé.
7: El vostre què feu?
13: Més batucada, potser. Més de tot.
7: L'espai infantil de la Fira de Primavera va continuar dissabte amb les seves activitats a càrrec del maca Xavi Medina, a més d'altres activitats adreçades als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. I a les 7, a la plaça Federico García Lorca, va comptar amb l'acte Practica la Salut, esport per la gent gran. Més d'un centenar de persones hi van participar d'aquesta activitat. També important el vespreig, amb el grup Chiquilla, amb música rock-pop espanyol dels 80, 90 i 2000. I a les 9, a la plaça Federico García Lorca, es va celebrar la gran final del concurs de rookies del ritme, amb la participació d'una dotzena d'artistes. I ja al vespre, a les 11, el concert de l'Último Tributo. L'Último Tributo ha actuat a la Fira de Primavera de Sant Andreu del Barca. No és la primera ocasió que actua. 2013-2014 van actuar. Qui va estar present va ser el Javier González, que és el guitarrista del grup. No sé si recordes aquell 2013-2014, dues actuacions on teniu l'esplanada planíssima de gent.
14: Sí, la recordo perfectament perquè per nosaltres va ser un dia molt especial. Crec que de les primeres vegades que vam tenir tant públic. I fins i tot vam ser portada de les nostres xarxes socials durant molt temps la foto d'aquí del concert, de Sant Andreu.
7: Bueno, es veia tota l'esplanada planíssima, eh?
14: Sí, crec que ens van dir en aquell moment eren unes 8.000 persones i, bueno, sí, molt bon record, la veritat.
7: No, tercera vegada, que veniu aquí.
14: Tercera i no última. Esperem estar més endavant, també.
7: Porteu ja molt de temps amb aquest tribut a l'Último de la Fila. Com va néixer aquest projecte?
14: Pues va néixer aproximadament uns 18 anys. Bueno, no hi havia bandes tribut a Espanya com hi ha ara, pues, moltes bandes tribut. I bueno, pues, em va córrer fer un tribut. Primer buscar algun cantant amb timbre de veu similar a Manolo García, que no era fàcil. I bueno, pues, quan vam trobar un cantant, pues, vam arrencar i bueno, pues, amb ganes d'intentar ser el màxim fidel possible i bueno, passant-s'ho bé, disfrutar l'escenari i intentar que el públic recordi també la seva etapa de joventesa.
7: Vam començar amb Luis Sánchez, no? Com va cantar?
14: Van començar, bueno, de fet, als inicis de tot hi havia un altre cantant que vam estar un any aproximadament junts i quan la banda ja començava una mica a rodar ens va deixar per fer altres camins i llavors pues, van trobar el Luis i bueno, ja... La història de la banda va ser gràcies a ell.
7: Ara tenim nou cantant, que és el Javier Ginés. Bé, com et trobes amb aquesta banda, l'Último Tributo, i fent aquest homenatge també a l'Último de la Fila?
15: Pues sí, muy agradecido sobre todo, ¿no? Yo he sido el último en aterrizar aquí en esta banda y la verdad es que me han acogido muy bien y estoy muy contento de estar con ellos, de trabajar con ellos, de vivir esta experiencia. Son grandes músicos y yo quería vivir esta experiencia, ¿no? Y al final, pues nada, agradecido, con mucho respeto a quien estoy sustituyendo porque que en paz descanse Luis, pues nos dejó y bueno, hicieron un casting y aparecí yo y aquí estoy, y muy contento.
16: Piensa que todo ha venido de Manolo García, ¿eh?
15: Sí. Pues sí, desde hace muchos años que ese género, ese timbre de voz, pues me va como un traje a medida, ¿no? Y yo sabía que bueno, que tenía posibilidades de poder entrar en este grupo y así ha sido, ¿no?
16: Supongo que ya era chaval seguidor del último de la fila, ¿no?
15: Sí, sí, claro. Yo el último de la fila, madre mía, lo sigo desde bien jovencito, ¿no? Sí que es verdad que el repertorio, muchas canciones no las conocía. Me conocía más de los últimos LPs de Manolo, en solitario. Pero bueno, ha sido muy gratificante y la verdad es que estoy viviendo una experiencia muy bonita.
16: Quan es fa un grup tribut, per exemple l'últim tribut o l'últim de la fila, quan feu les cançons, intenteu allò que sigui exacte a l'última fila o també intenteu aportar coses pròpies vostres?
14: Intentem ser el màxim fidels possibles, però també tenim el nostre propi segell i a vegades sí que hi ha aquest punt de personalitat nostra com a banda i com a músic que intentem donar-li aquest toc, però el 99% del que fem intentem ser el màxim fidel possible, sí.
16: José Gabriel Calderón, també membre de l'Último Tributo. Bé, des de quan formes part de la banda?
17: Pues mira, yo en octubre de este año hará 14 años que estoy con la banda. Y bueno, pues encantado de estar con ellos. Espero que sean otros 140 años más, mínimo.
16: ¿Alguna canción especial?
17: ¿Alguna?
16: ¿Alguna canción especial?
17: ¿Canción especial? Sí. Hay muchas, de último en la fila muchas. No sabría decirte ahora una en concreto, hay muchas que me gustan. No me acostumbro, Las hojas que ríen, hay muchas canciones, muchas.
16: Suposo que ara també a l'Último Tributo encara més concerts, tenint en compte que l'Última Fila ha tornat a fer algun concert, no?
14: La veritat és que quan va anunciar la gira, en un principi vam pensar, bueno, a veure què passarà aquest any. De fet, hi ha llocs que volíem anar a tocar i que no estan programant concerts de tribut perquè la banda original està de gira. Però està sent una mica de sorpresa que estem continuant tenint tirada, acollida i fins i tot més de la que pensàvem que hi hauria estant la banda activa.
16: Això és bo, no?
14: Sí, nosaltres contents. Treball i ben molt contents.
16: Diguem-te el teu company, cançó especial per tu de l'Última de la Fila.
14: Cançó especial, hi ha moltes, però
16: a dos, va.
14: Bueno, jo em quedo amb Canta por mi, perquè ara té un significat molt especial per tota la banda, perquè quan la toquem, pues, ens en recordem del Luis. I sempre ha sigut un tema molt especial, però ara més. I potser també Mar Antiguo, perquè també va ser una cançó especial pel Luis.
16: Per tu?
15: Llanto de pasión. Sí, me gustan muchas, pero sí, la de Remando sobre el polvo me está gustando mucho también, cuando ahora que la estamos ensayando y la estamos metiendo en el repertorio para las fiestas, me está gustando Remando sobre el polvo, Canta por mí, Como un burro, es que hay tantas, Insurrección.
16: Sí. Clar, són cançons que el públic se les sap de memòria, no?, i que les canta amb vosaltres. Abans d'acabar l'entrevista, algun fragment d'alguna cançó?
15: Que me cante algo, sí. Yeah.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I els cotxes van ser protagonistes el diumenge de la Fira de la Primavera amb la 8a edició de la trobada de vehicles clàssics organitzada per el Motoclub Sant Andreu. Com sempre, a la sortida van de l'escola JJ Ortiz a l'Avinguda Constitució. La 8a trobada de vehicles clàssics a motiu de la Fira de la Primavera han convertit l'Avinguda Constitució en un gran aparador d'història i també passió per al motor. 127 vehicles inscrits entre cotxes i motos clàssiques, una xifra que confirma el creixement constant d'aquest esdeveniment organitzat per al Motoclub, a més de diversos aficionats al món del motor de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb Lluís Oulego, també amb Jordi Joroba i amb Pep Soler.
2: Bueno, comença a ser clàssica i la veritat que aquest any supercontent, no?, per la quantitat de vehicles i la resposta que ha anat tenint.
1: Més d'un centenar de vehicles, entre cotxes, motos...
2: Sí, diu que estan sobre 127 i entre ells 40 i alguna cosa en motos.
1: Pep Soler, hi ha alguna explicació al perquè de l'èxit d'aquesta trobada de vehicles clàssics? I que cada any podem veure autèntiques joies.
3: Bueno, a la gent els agrada que ja sigui una clàssica ja de cada any, aquesta trobada. Després el que atrau molta gent també és la ruta que fem, que és una ruta que et permet treure els cotxes i les motos una bona estona. No només és una ruta pel poble, sinó que sortim a les carreteres dels voltants. I després també la mítica samarreta, l'esmorzar. És una bona època, comença a fer calor i és una bona època per treure cotxes i motos.
1: Hi ha molt bona connexió entre la persona que té el cotxe i el cotxe, eh? Hi ha aquí una relació, podem dir que gairebé sentimental, no?
3: Sí, sí, hi ha 127 inscrits i hi ha 127 històries. Cadascú té el seu cotxe, la seva moto, i té la seva història personal, que si era d'un familiar, que si li va costar trobar-la, li va costar molt restaurar-la. Cada vehicle té la seva història personal.
1: Jordi Jorba, ja en aquestes històries personals, quina és la vostra?
4: Bueno, nosaltres ja fa anys que estem liats amb el tema del ferro i ens apassiona tot això. Clar, el fet d'estar al motoclub, tenim molta gent de dins del motoclub que té vehicles històrics o motos clàssiques, i això és el que en definitiva també ens va empènyer a engrescar-nos a fer aquesta trobada, no? Creiem que és una trobada que ofereix molt espectacle, espectacle pel propi propietari, perquè sap que està lluint aquella màquina que la té allà guardadeta a casa, que és com una joia, i espectacle pel públic en general, no?, que es desplaça per aquí a l'Avinguda Constitució, aprofitant que hi ha la Fira de Primavera, i això, clar, vulguis que no, doncs aporta moltíssim públic i fa que sigui un espectacle i una festa poder transitar per aquí i veure totes aquestes joies que tenim.
1: Joies que són més antigues, de l'any 1996-95?
4: 95 és la data topall que hem posat, sí, i si mal no recordo tenim una moto del 1939, una BMW, propietat també d'un ciutadà d'aquí, Sant Andreu de la Barca, i també tenim el vehicle més antic, un camionet també de l'any 1928.
1: Un Ford a track del 1928, per tant, impecable també en estat. Eh?
4: Impecable, superconservat, a més amb bolquet i tot, vull dir, i que un bolquet que funciona amb l'hidràulic, o sigui que realment ve alguna joia que dona prestigi també a la prova.
1: Lluís, ara comentava el Jordi, no?, el fet de tant inscrits en aquesta trobada de vehicles i molta gent de Sant Andreu de la Barca. Suposo que des del motoclub heu anat buscant i us heu trobat que hi ha gent que li agrada.
2: Avui és curiós perquè ha entrat un noi amb un cotxe, no?, que ens coneixien de vista i tal, i que diu que és la primera vegada que participava perquè sempre arribava tard. Bueno, aquest any hem tingut la sort que s'ha enterat i sí que n'hi ha més ferro del que ens pensem a Sant Andreu, no? I com diu el Pep, com que cada ferro és una història, doncs...
1: Ja fa uns anys, Lluís, vas comentar que aquesta trobada... Cada vegada havia més gent que potser algun dia arribaríeu fins a Martorell. De moment, l'Avinguda Constitució va estar en plena.
2: Bueno, tenim la sort de l'espai que tenim, que això també ens ajuda molt a l'hora de tenir inscrits, que la gent aquí, quan arriba, es troba amb espais, i com diu el Pep, no és un recorregut només per la ciutat, que això és el que menys li agrada al vehicle clàssic, Bueno, és recorregut, espai, almorzar, i hi ha una sèrie de coses, i que suposo que cada vegada, quan una història d'aquesta es veu que hi ha 8 anys d'història, pues, també s'acaba animant.
1: Bueno, us acosteu ja al 10è aniversari, eh?
3: Home, sí, el 10è i si cal el 20è. Vull dir, això que cada any ja es fixa.
1: Serem aquí, no?
3: Serem aquí, exacte, amb més participants i potser arribant a Martorell.
4: No, la veritat és que il·lusió per seguir fent aquest festival per nosaltres hi és, i per tant hem de continuar. Això és una història que hem arrencat i no la podem deixar caure.
1: Una història que ha de continuar, la trobada de vehicles clàssics. Com comentava Jordi Jorba, 127 vehicles i 127 històries. Hem conegut també la història del vehicle més antic, un cotxe, un Ford A de l'any 1928. Hem parlat amb el seu propietari, en Jordi Riera.
5: Bueno, és un motor 4 cilindros de 3.200 centímetres cúbics, dona una potència màxima de 40 cavalls. És un camión que havia estat arreglat per anar a les graveres a treure grava del riu, i a l'època del carbó, doncs, també pujava a les carboneres, carregat fins al monyo de carbó i cap al port, i bueno, feia aquestes tasques, i el vaig recuperar d'un desguàs d'Hospitalet. Un amic meu d'Hospitalet el va restaurar i jo vaig anar-lo mantenint, i bueno, fins ara l'hem anat. Vaig tardar 10 o 12 anys en poder-lo restaurar, i bueno, i ara a gaudir d'ell.
1: A gaudir i ensenyar aquest cotxe, clar, un cotxe del 1928, i que encara avui en dia funcioni i que està impecable.
5: Sí, això pues, vol dir alguna cosa a favor nostre, d'ell, que és el mereixedor, i nosaltres, pues, que ens ha agradat treballar-hi i restaurar-lo, mantenir-lo net, en funcionament. Aquesta setmana hem passat 2 dies al seu cuidado perquè avui pogués anar bé, i totes aquestes coses.
1: Normalment participa en aquest tipus de trobada?
5: Sí, no massa, però pertany a un club de Lleida. Organitzem sortides més... Aquí és més estàtic. Estàs aquí en plan ensenyant els cotxes, fem una petita volta i llavors tornem, no? Pues jo normalment vaig fent sortides més llargues, aprofitem a fer una visita cultural i una visita gastronòmica també, perquè això alegra l'enteniment de les persones, i així anem passant alguns caps de setmana.
1: I compartir experiència amb altres persones que també són apassionades i enamorades dels vehicles clàssics, no?
5: Sí, sí. És tal l'afició que fins ara que ja estic jubilat, que tinc més temps, fins i tot he fet poesies de vehicles. I sí.
1: Aquest vehicle, quina poesia li ha dedicat?
5: Aquest encara no l'hi he fet, però n'he fet no fa gaire amb un dos cavalls, i ahir vaig acabar-ne una del Seat 600.
1: Tant el poeta dels vehicles clàssics, no?
5: Bueno, no. Un escriu els pensaments i els sentiments i procures acabar-lo amb unes lletres més o menys consonants.
1: No sé si el seu cotxe, el seu vehicle, li ha posat un nom.
5: El Fortillo. Però amb to carinyós, sempre li parlem amb to carinyós. I ja, per exemple, ahir quan el vaig anar a engegar, i va, que anirem de passeig.
1: I n'he fet cas, i ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca.
5: I aquest dematí... I bueno, avui porta't bé, i ja està, vull dir. És que amb els vehicles hi tens que parlar. I aquest, que és tot manual, perquè mira, aquesta palanca és l'abans. Aquest és l'accelerador de mà.
1: Aire condicionat no té, el cotxe?
5: Sí, aquest, el vidre, obres el vidre endavant i entra tot l'aire.
1: Del cotxe més clàssic a la moto més clàssica, més antiga, una BMW R5 de l'any 1935. El seu propietari, Josep Maria Gasull, ha explicat la història de la seva moto.
6: Bueno, pues es una herencia familiar que la vas conservar y al final pues mira, l'he pogut arreglar y funciona al día.
1: Quina història hi ha darrere d'aquesta moto? Cada vehicle clàssic té una història darrere.
6: Sí, aquesta moto té molta història perquè està importada de Sant Sebastián, que els alemanys abans de la Guerra Mundial van passar vehicles per la frontera del País Basc, i és una moto de proves que va fer Hitler per la Guerra Civil Espanyola.
1: El manteniment d'aquesta moto?
6: Zero. Oli i res més.
1: Què suposa per tu participar en una trobada d'aquest tipus?
6: Bé, molt maco, molt bé. Molt maco, i mira, que disfruti la gent i gaudi el dia.
1: La trobada de vehicles clàssics, una activitat organitzada per al Motoclub i que compta ja amb una trajectòria important. 8 edicions l'any 2027, la 9a edició. El diumenge de la Fira Primavera va comptar amb una nova activitat, una cercavila de cultura popular molt especial, amb els gegants Nissos, la Molassa de Salou, els capgrossos de Sitges i els gegantons El Dimoni i l'Àngel de Montornès, que van omplir de música, dansa i humor i tradició popular catalana per als carrers de la Fira de la Primavera. També els gegants de Sant Andreu de la Barca, des de l'agrupació cultural Aigüestoses, també van ser protagonistes el diumenge. De fet, van poder mostrar i ensenyar com es porten els gegants.
7: L'agrupació cultural d'Aigüestoses ha traslladat aquest cap de setmana els assajos dels seus gegants i gegantons a l'esplanada del Mercat Municipal amb l'objectiu d'apropar la cultura popular al carrer i despertar interès dels més joves. Durant la jornada, els assistents han pogut veure ballar l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia i el Cagacalces, cinc de les figures més representatives de l'entitat. A més de seguir els assajos, infants i joves també han tingut l'oportunitat de posar-se sota els gegants i provar com es fan ballar en una iniciativa pensada per fomentar el relleu generacional dins de la colla. Fernando Calamonte, membre de l'agrupació, en dona més detalls.
8: Doncs avui intentarem donar visibilitat al poble de la nostra agrupació, que vegin els gegants, que la gent s'apropi i que intentin doncs, provar-los. Farem algun assaig aquí per veure els balls que tenim nosaltres, també per poder fer assajos nosaltres, però sobretot perquè la canalla i els pares i les mares vinguin i puguin provar els gegants grans i els gegantons.
7: En què consisteix un assaig per a algú que no sigui del món castell, del món de gegants?
8: Doncs l'assaig consisteix bàsicament en doncs, tindre els gegants aquí fora i nosaltres assajar balls concrets, com pot ser el ball de l'Andreu i la Quimeta o com poden ser d'altres balls de gegantons que són perifèrics al ball principal, etc.
7: Quants balls teniu? Quin és el més famós?
8: Bueno, el nostre, normalment cada colla té el seu propi ball, té la seva pròpia composició i nosaltres tenim també una, que és el ball de l'Andreu i la Quimeta. És un balset.
7: En què consisteix? Ballen els dos junts?
8: Ballen l'Andreu i la Quimeta i tenen una sèrie de passos marcats, una sèrie de moviments marcats i sempre han de continuar sent fidels doncs, a això, a la coreografia que es va dissenyar.
7: Imagino que assageu perquè deu ser el ballar amb els gegants no deu ser una cosa fàcil. Explica'ns una miqueta per la gent que no té ni idea de muntar un gegant, quines dificultats representa, com funciona, quines habilitats necessites per fer ballar un gegant.
8: Bueno, per fer ballar un gegant, realment habilitats no, l'únic que necessites és tindre doncs, una alçada mínima perquè el cavallet doncs, el puguis agafar bé i encabat doncs, una mica de traça per poder agafar l'equilibri de la figura. Una vegada tu tens equilibrada la figura és com si portessis un barret. Bé, bàsicament no necessites cap habilitat concreta, l'únic tindre una alçada determinada per poder agafar el cavallet de la figura. Una vegada tu el cavallet el tens amb una alçada mínima per no entreposar amb el terra, doncs l'únic que has de tindre una mica d'habilitat o d'experiència portant la figura i trobant el punt d'equilibri. Una vegada la figura està equilibrada, la figura és com si portessis un barret. Sí que pesa una mica més que un barret, però no excessivament. Per exemple, l'Andreu pesa 45 quilos.
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, són 45 quilos. L'únic que els té molt amunt. Llavors, balanceja una mica, però una vegada tens tu la figura controlada, ja està.
7: Veiem que teniu l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, també teniu... ara com recordo com es diu aquesta figura?
8: Ètnia.
7: L'Ètnia? Però també ens pots explicar una miqueta aquests gegants, en què consisteixen, per què representen cada un d'ells?
8: Sí, i tant. Mira, l'Andreu representa un barquer que fa una mica... és representació una mica de lo que era en el seu dia la barca que creuava el riu Llobregat per passar la gent i els ramats d'un costat de del riu a l'altre, per comunicar amb Castellbisbal de la Barca, amb Castellbisbal, amb Sant Andreu de la Barca, etc. La Quimeta és una bugadera i és una bugadera del poble que la història doncs, ens diu que anava a rentar la roba aquí a la plaça Font de la Roda amb d'altres bugaderes i bueno, la història diu que tots dos eren parella. Val? La Bruixilda diguem-ne que ve a representar una mica el que seria la llegenda de la bruixa del senyor Arnau, que té molt de recorregut aquí al poble. El Cagacalces és el dimoni que se l'encén als ulls i raja aigua. No, no, no és aquest. Aquest és el cap gros. Encara tenim una altra figura que avui no l'hem pogut portar, però que és també un gegantó com la Bruixilda, una mica més alt, i és un manotes també, igual que ella. I, bueno, el Cacalces va ser una figura que va ser dissenyada per un membre de l'agrupació i des de llavors doncs, ens acompanya. I l'ètnia és una figura doncs, intercultural, perquè porta un vestit de Colòmbia, però la seva fisonomia és africana, vull dir, és una mena de símbol d'integració doncs, dintre de la nostra agrupació.
7: Molt bé, ara que sabem que tots els gegants els que teniu aquí, la gent que vulgui conèixer una miqueta més sobre l'agrupació i sobre els gegants, què poden fer? Poden acostar-se aquí i quines activitats li oferiu fer amb els gegants?
8: Doncs avui podran provar les figures, podran veure doncs, si els escau aquest tipus d'activitat. Nosaltres els explicarem que no necessiten molt de temps per dedicar-nos, per dedicar aquí a aquesta activitat. Diguem-ne que nosaltres, la nostra intenció és tindre molta gent a dintre de l'agrupació perquè amb una mica de temps de molta gent doncs puguem omplir els forats de totes les activitats que fem, que al cap de l'any seran unes 7 o 8 sortides, però no s'ha de vindre totes.
7: Quina és la pròxima sortida?
8: Doncs la propera sortida, si no estic equivocat, anem a... Ahir vam estar a Vaquerisses i la propera ja és cap al juliol, ara no sabria dir-te de memòria, però...
7: Hi ha una pròxima, no?
8: Sí, ara comença
7: l'època de festes majors,
8: sí,
7: no?
8: Tota l'època de festes majors i totes les sortides que hi haurà. Uh-huh.
7: Bueno, per acabar, per què és important per l'agrupació cultural d'Aigüestoses participar a la Fira de la Primavera? Què representa per vosaltres un any més estar aquí presents?
8: Doncs per nosaltres és una manera de portar una mica la visibilitat de que els gegants són d'aquí del poble, són figures que representen la nostra ciutat, i allà on anem amb ells, doncs és el que fem, mostrar una mica i donar a conèixer la nostra ciutat a la resta de pobles i ciutats que hi ha a Catalunya.
7: Per acabar, si vols fer una crida que la gent s'acosti i sobretot una crida que la gent s'associï a vosaltres, que participi i que creixi encara més l'agrupació.
8: Bueno, jo animaria a tothom, sobretot a les famílies que tenen fills, i no cal ni que tinguis fills, vull dir, tothom del poble, sense mirar ni les seves els seus orígens, ni la seva llengua, ni la seva cultura, vull dir, ni la seva vessant política, vull dir, és que aquí no hi ha res de tot això, aquí només hi ha cultura. Jo els animaria als que vulguin fer una activitat diferent, una activitat arrelada a Catalunya des de fa molts anys, doncs que vinguin. Aquí es trobaran amb una família d'amics, amb un grup d'amics que sempre intentem fer doncs passar-ho bé. Sempre intentem passar-ho bé fent una activitat cultural que a més dona una mica de ressò del nostre poble arreu.
7: Teniu orgull, Sant Andreuenc?
8: Sí, per suposat. Nosaltres, els nostres gegants són els més macos que hi ha a tota la comarca del Baix Llobregat, i no només dit per nosaltres, sinó moltes colles ho reconeixen, que aquestes figures són unes de les més maques que hi ha a tota Catalunya.
7: L'agrupació cultural Aigüestoses valora molt positiu la resposta del públic i confia en que aquesta experiència animi nous portadors i portadores a sumar-se a les activitats de l'entitat.
1: Des de la carpa institucional també es van realitzar diumenge diferents activitats organitzades per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. L'àrea infantil també amb contacontes. I també es va realitzar el tradicional sorteig dels premis de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
9: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
1: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vàpers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
10: Doncs...
1: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
10: Paula.
1: Paula, explica'ns.
10: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
11: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
1: Molt contentes pel premi, suposo, no?
11: Sí.
10: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
1: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
12: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
1: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
13: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer, al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar

0: ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabitació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
1: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots, i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
2: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys amb mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats.

0: estats aquí són per 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
1: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts, Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026. Si abans parlàvem dels diables de Sant Andreu de la Barca, els castellers de la Droc també han estat protagonistes amb una diada castellera que s'ha celebrat a la plaça Federico García Lorca, conjuntament amb les colles castelleres de Sant Feliu de Llobregat i Castellar del Vallès.
2: Els castellers de la Droga han reclamat un espai per l'entitat després de 10 anys sense local propi i ho han fet desplegant una pancarta durant la diada castellera d'aquest diumenge a la Fira de la Primavera. Parlem amb Marina de la Torre, cap de colla dels castellers de la Droc, que explica que enguany celebren 10 anys.
3: Doncs la diada d'avui és la nostra diada d'aniversari. Aquest any fem 10 anys com a colla castellera. Les colles que vindran seran Sant Feliu i Castellà. I plantegem una diada en tres rondes, més piles d'entrada i de sortida, i els castells que farem, ara us ho veureu.
2: Quins castells fareu? Ens pots explicar una miqueta?
3: Doncs avui començarem amb dos piles simultanis de quatre. A primera ronda plantegem el 4 de 6, després el 3 de 6 amb agulla, i per acabar amb un 3 de 6 i els piles de sortida.
2: Per què és important seguir amb la tradició de castells a Catalunya, que és una tradició catalana, i a més veig que hi ha molta gent jove, que aquí a Sant Andreu de la Barca hi hagi gent jove implicada en una cultura catalana?
3: Doncs és de les poques associacions, et diria, on pots juntar gent de totes les edats, de tots els gustos, de diferents cultures, i aquesta unió i aquesta força conjunta fa una feina xulíssima i un projecte molt, molt bonic que pots compartir amb tothom. Llavors jo crec que és d'aquestes poques activitats que pots fer pràcticament gratuïta i en un conjunt de gent molt, molt maca. Es fa una família molt xula.
2: Què representa per vosaltres fer 10 anys? És una fita bastant important, 10 anys de castells a Sant Andreu de la Barca, i que la tradició segueixi viva.
3: Total. Doncs per nosaltres poder arribar fins avui després de 10 anys de trajectòria ens fa moltíssima il·lusió i ho portem amb molt d'orgull. Sí que a nivell del món casteller som una colla molt jove, diguem, però bueno, sí que és cert que a zona no tradicional com estem, sobretot al Baix Llobregat, costa molt mantenir una tradició castellera i seguir amb la cultura catalana. Llavors, després de molts esforços i molt tirar endavant, doncs aquí estem, 10 anys després.
2: Quins objectius us marqueu de cara a aquest pròxim any? Heu fet ja 10 anys, però potser s'ha marcat algun objectiu de ser més gent, aixecar castells més importants?
3: Doncs després del fi de temporada de l'any passat, on vam poder fer el nostre primer castell de 7, la idea és poder, sobretot, mantenir el nivell i, evidentment, sempre pensem en créixer, en portar més gent, que sempre ens fa falta, i sobretot jo diria que descarregar el 3 de 7, que és l'espineta que ens va quedar l'any passat, i poder seguir créixer i celebrar amb tota la colla.
2: Perquè el 3 de 7 és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar?
3: Exacte, és el castell més difícil que hem fet, de moment l'hem carregat, després del 4 de 7 descarregat, que és el segon castell més difícil que hem fet fins ara, i intentar mantenir una miqueta la trajectòria i poder sumar els castells de 7.
2: Per què aneu d'aquests colors? Es pots explicar per la gent que no tingui ni idea?
3: Doncs la colla de la Droc està fundada per dos pobles castellers, seria Sant Andreu de la Barca i Paella. La colla antiga de Sant Andreu de la Barca anava de negre, per això el color negre de la nostra camisa, i la colla que s'estava intentant formar, el projecte de colla de Paella, era de color lila. Llavors, aquesta unió entre dos pobles van fer aquesta camisa tan, tan curiosa.
2: L'acte ha comptat amb la participació també de dues colles convidades, els Magenta, de Sant Feliu de Llobregat, i els Capgirats, de Castellà del Vallès. Jan Bermúdez, dels Magenta, explica com el millor castell que ha aixecat la seva colla va ser a Sant Andreu de la Barca l'any 2004, un 4 de 7 amb agulla.
4: Crec que hem vingut diverses vegades, jo tinc memòria de pràcticament cada temporada venir amb els companys de la Droc, o sigui que crec que venim bastant.
2: Què fareu avui? Explica'ns una miqueta, en resum.
4: Bueno, doncs avui, segons ens han informat els companys de la Droc, començarem amb un petit cercavila d'aquí a l'Esplanada fins a la plaça d'aquí al davant. Començarem amb pilars, que totes les diades comencen amb uns pilars, i després van tres rondes en què cada colla fa un castell. ens anem alternant. Normalment comencen els anfitrions, després una altra cosa, després una altra, i així fins a tres rondes, i acabem amb els pilars, i fins aquí la diada.
2: Vosaltres quins castells presentareu avui?
4: Avui, si no m'equivoco, portem la torre de 6, és a dir, 2 de 6, el 4 de 6, amb agulla al mig, m'ho estan xivant per aquí darrere, i el 4, que és el mateix, però sense l'agulla al mig. Uh-huh. I farem el pilar de 5 al final de tot, que és important també.
2: Vosaltres sou una colla que ja grandeta, no? M'imagino, des del 96 que aneu fent castells. Quin és el castell més complicat que podeu arribar a fer?
4: Doncs et diria que aquesta temporada que estem ara és una de les millors temporades que jo recordo, perquè estem, diguéssim, passar de castells de 6 a castells de 7 pisos és una mica més complicat, i aquest any ens estan anant molt bé, hem descarregat el 4-7 3 vegades. Avui sí que és veritat que no portem castells de 7, perquè a vegades els números doncs no donen, però bé, aquesta, jo diria que aquesta temporada és una de les millors, amb el 4 de 7, el 3 de 7 de l'assaig el tenim també ja a tocar. Per tant, jo diria, el nostre millor castell, si no m'equivoco, de la història, si no m'equivoco, va ser aquí, fixa't el que et dic, el 2004.
2: Déu-n'hi-do.
4: I va ser un 4 de 7 amb agulla.
2: Quines necessitats necessitaríeu, mai millor dit, per aixecar el castell un altre cop?
4: Home, doncs sempre mans. Vull dir, al final una colla castellera, la porta sempre està oberta. I el que fa falta doncs és això, mans, assaig, i també una mica que ens ho hem de creure que podem fer-ho, i ho demostrem als assajos i a les diades, o sigui que això és el que més, confiança diria que fa falta, més enllà de mans.
2: Què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
4: Bé, per nosaltres està bé, perquè la Droc és una colla amiga que sempre ens ha convidat i sempre els convidem, vull dir, crec que som bastant amics en aquest sentit, i sempre ens sentim acollits, per tant sempre és un plaer venir aquí a Sant Andreu.
2: Què representa per vosaltres els castells, la tradició dels castells, que és una tradició molt arrelada a Catalunya i que encara segueixi estant viva i amb molta gent jove, com veig?
4: Doncs bé, sobretot és comunitat, no? És el fet de que conflueix molta gent de moltes edats diferents, no? Des de nens, joves, adults, gent més gran, i que realment tothom és amic de tothom, et pots anar a fer un beure amb qualsevol de qualsevol edat, i és sobretot aquesta comunitat i aquest fer, sobretot, també conservar la tradició, no? Que també és important, però sobretot és el fet de formar part d'una família, d'una gran família, que això és molt guai.
2: Joan Mas, cap de colla dels Capgirats, explica que és el primer cop que venen a la ciutat.
5: Bueno, la colla va néixer fa 12 anys. Normalment les colles solen néixer de altres decisions de colles veïnes. L'altre va ser una colla totalment de zero, de nova. Ens vam formar una mica al revés de com es munten les colles normals, i ja va haver-hi un membre de la colla, ens som com els Capgirats, no? Que sempre ho fem tot al revés del resta de les colles. I va quedar el nom aquest de Capgirats. Sí.
2: Els Capgirats és la primera vegada que visiten Sant Andreu de la Barca?
5: Diria que sí, no vull posar la mà a foc, però sí, amb Castellers de la Droga hem actuat amb altres poblacions, però aquí a Sant Andreu de la Barca crec que és el primer cop que actuem.
2: Sí, què representa per vosaltres participar en aquesta nova edició de la Fira de la Primavera?
5: Bueno, estem orgullosos, que amb Castellers de la Droga som una colla d'un nivell similar, doncs, bueno, sempre amb les colles d'aquest nivell ens ajudem, ens agrada molt poder-nos ajudar, no?, també, entre nosaltres, i és un plaer, doncs, estar, a més, en un dia tan esplèndid com avui, no?, tan solejat, amb ambient a plaça, que al final els castellers el que volem és que vingui gent a veure, i molt agraïts, i que ens hagin convidat.
2: Ens vols fer un petit resum en què consistirà aquesta diada castellera? Què fareu? Quin paper tindreu? Sí. Com anirà?
5: Bueno, en aquesta actuació hem plantejat tres castells, que de fet és el primer cop que actuem fora de casa que podem portar tres castells de plaça. Aquesta temporada ens està costant portar a arrossegar gent, i bueno, pues, tenim plantejat sortir amb un pilar de quadra d'entrada, i llavors fem tres rondes, farem el 3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i el 3 de 6, i acabarem amb un pilar de 4 aixecat per sota, que és bastant espectacular de veure també.
2: Per qui no tingui ni idea de castells, quin és el castell més complicat que podeu arribar a aixecar si tinguéssiu mans?
5: Sí, bueno, ara mateix els nostres castells límits està amb la torre de 6, que és un castell que és molt fràgil, ja l'hem fet alguna vegada aquesta temporada. Llavors el 3 de 7 és el nostre castell límit també. Estem treballant per portar el 3 de 6 per sota, és un castell que és un 3 de 6 però que posem el pom i la comencem a aixecar des de sota, i el pilar de 5, són una mica els castells límit nostres d'aquesta temporada.
2: Vosaltres aneu de Grana, per què aneu de Grana?
5: De Bordeus, bueno, Castellà tradicionalment havia sigut una zona vinícola i bueno, és l'únic el color Bordeus, no? L'únic que em recorda ancestral el tema del vi, no? Que tenim a Castellà de Vallès, és l'únic el color que va triar la colla, el Bordeus.
2: Per què és important seguir mantenint vives les tradicions catalanes com són els castells, i sobretot que encara hi hagi canalla que li agradin els castells, perquè, déu-n'hi-do, teniu bastanta gent jove, eh?
5: Sí, bueno, el fet castellà, sobretot amb la zona no tradicional, jo sempre ho dic, és un tema més social també, no? És un motiu de fer poble, de fer cultura, és molt transversal perquè permet tots els membres de la família poder participar, des de, com tu has dit, des de la canalla més petita fins a gent més gran. Tenim avis de 80 anys que poden participar a la penya, de totes les cultures, de totes les edats, vull dir, és un tema... I a més culturalment, pues, bueno, és una tradició catalana que ens agrada mantenir, que ens agrada mantenir viva.
2: Durant el moment dels primers pilars simultanis de 4, en un dels castells de la Colla de la Droc, l'enxaneta ha desplegat una pancarta on es podia llegir 10 anys sense local propi, un reclam que ha tenyit la Diada Castellera de reivindicació i cultura popular.
1: I com és habitual, la Fira de la Primavera ha finalitzat amb la mostra d'entitats a l'escenari central.

0: La mostra d'entitats s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'Associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Són 4 o 5 grups?
2: 5 grups. 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
2: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
3: Com ho porteu?
2: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
3: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
2: no.
3: Eh?
2: No, ja portem unes quantes fires de la primavera.
3: I suposa per vosaltres aquesta participació?
2: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
3: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
2: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
4: Total. De passar la gent pel carrer i pues, cridar una mica l'atenció.
2: Ah, exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
3: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
3: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
3: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid, alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí, por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
3: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
3: Es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victoria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanas y también rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
3: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, no llevamos ni un año.
3: ¿Ni un año?
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
3: Menos de un año y actuación aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
3: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me viene, me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
3: Yo creo que sí. ¿Y usted?
7: Yo soy de Granada.
3: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
7: Ya yo vengo con los genes, sí, sí. Sí.
3: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera, pues no sé si...
7: Estamos súper nerviosas, muy nerviosas.
3: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
7: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
3: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Sí, yo como tengo poco sentido al ridículo...
7: importante.
6: Perdón. Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
3: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
3: ¿Cuánto tiempo lleváis bailando, Antonio?
8: Pues llevamos unos 4 añitos así.
3: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
8: Pues muy bien, de siempre me ha gustado, yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural hago flamenco, sardana y baile en línea y bachata, hago de todo un poquito.
3: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
8: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien, y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centre Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
9: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Peláez, Carmen Linares y Chabela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
3: Bueno, una petita pinzellada, però a més, estrena mundial avui aquí a la Fira de Primavera, ¿no?, de l'espectacle.
9: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
3: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
9: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la Fira de Primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, estaban nerviositas, pero yo estic convençut que ho van a fer genial.
3: Tu que tens ja experiència, què els hi dius perquè es treguin els nervis a sobre?
9: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
10: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
3: És aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
10: La més petita té 4 anys, i la més gran 17, 18.
3: Com ho porta, Sònia, davant de l'escola, un any més?
10: Com sempre, bé, m'agrada.
3: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
10: Perdona?
3: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
10: Sí, és un evento que sempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es una de las más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
3: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
10: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. Vés a beber. De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en medio de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de la primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
11: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
3: Què oferireu avui?
11: Avui portem les coreografies de Dance Show, que és una especialitat en la que som especialistes, i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior adult, amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'enxou adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de d'enxou júnior. L'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en enxou adult.
3: No us vagis malament, no? Perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
11: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
3: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
11: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
3: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
11: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Durant els 3 dies de la Fira de la Primavera, important també la part gastronomia. El Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, el Club d'Handbol, el Teu Cafè i la Taverna de Cebal han estat els encarregats d'oferir la part gastronòmica a l'esplanada del mercat setmanal. És moment de fer valoracions.
13: Les quatre guinguetes de l'espai gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera. Les entitats esportives del Club de Futbol i del Club de Handbol, juntament amb el bar El Teu Cafè i la Taverna de Cebal, han assegurat que repetiran si se'ls brinda l'oportunitat. Daniel Andrei, procedent de Romania, ha obert fa només 6 mesos la Taverna de Cebal i, tot i que ha tingut alguns imprevistos, assegura que l'experiència de muntar guingueta per primer cop a la Fira ha sigut molt gratificant.
14: Mejor que me esperaba. Es una nueva experiencia y todo esto. No he participado aquí nunca más. Y ahora vamos a ver cómo nos acostumbramos y si estamos invitados otra vez. Y ahora tenemos un poco de experiencia.
13: ¿Repetiríais? ¿Eso significa que repetiríais?
14: Sí, sí. Es, bueno, amargo y dulce, pero ya. Sí. Una vez que ha pasado ya está dulce. Te recuerdas que ya, ah, mira que me ha pasado entonces. Pero el momento es crítico, pero así, no.
13: ¿Has tenido algún percance? Pero bueno, ¿ha habido mucha gente?
14: Sí, sí, sí. Mucha gente, sí. He participado también en muchos eventos de estos, pero aquí ha sido más largo. Mucha gente de una vez que venía para comprar y eso. Bueno, hemos tenido, gracias al ayuntamiento, mucho sitio para podemos desvoltar nuestro comercio. Y bueno, estamos a gusto con todo, la organización y todo esto. Damos gracias a la oportunidad que le ha dado para participar a este evento. Y sí, con quien ha pasado, sí. Estamos dispuestos a repetir.
13: ¿En qué momento ha habido más gente de todo el fin de semana? ¿En qué momento habéis tenido el pico máximo de clientes?
14: Bueno, que lo máximo y lo mínimo no puedo decirte, porque cuando se ha llenado de gente ya no veas, como se dice, no ves el árbol de bosque. Así que, pero ayer ha sido una bueno. Yo hablo en mi nombre, en mi nombre de mi punto. Una venta lenta y segura, porque ayer ha sido otro tipo de género. ha sido más de 40, 50 aquí. Igual el ambiente, igual. Pero el viernes ha sido para los jóvenes y aquí ha sido un poco de tumulto. Sí. Pero la venta igual ha sido buena. En comparación, los mayores ya saben qué quieren y los jóvenes hacen mucho ruido hasta que beben una cerveza o una cubata o eso. Pero una sobre otra, esa ha sido bien.
15: ¿Cómo ha sido el ambiente de la Fira de la Primavera? Es la primera vez que participáis.
14: Sí.
15: Hace poco encima que habéis abierto el restaurante, la taberna. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo le explicarías a la gente de fuera cómo es la Fira de la Primavera?
14: ¿Cómo quieres que explicarle? Como somos nuevos, espero que nos hemos encadrado muy bien aquí. No hemos tenido parte de discriminación, que no somos de aquí de pueblo, que estamos nuevos, que aquí, como se sabe, es gente de costumbre y eso. Pero aquí, cuando se ha empezado a vender, ha vendido todos los puntos, así que no puedo decir que me he sentido mal, no.
13: Germán Olmos, el president del club de futbol, explica que és el primer cop que participen en aquesta festivitat i que han fet més caixa que no pas en festa major.
16: La veritat és que molt bé. Tenien molts dubtes perquè, clar, nosaltres estàvem acostumats a la festa major, que ja ho teníem controlat, però ha sigut un èxit total.
15: Sí. Heu anat bé les ventes? Ha hagut bona afluència de gent?
16: Sí. Comparat amb... Nosaltres hem fet comparativa amb el divendres i el dissabte de festa major i hem tingut més ventes els dos dies.
15: Més ventes que en festa major heu fet?
16: Més ventes que festa major, sí. Sobretot ahir va ser un escàndol, amb el tema del tributo i el vespreig va anar molt bé.
15: És a dir, que és el que més heu vengut a la paradeta, si ho teniu controlat, més o menys?
16: Sí, ahir va ser molt sopar, el divendres va ser més... més beguda, combinats i això, però ahir va ser molt, molt, molt bocata.
15: Repetireu? Això vol dir que repetireu? Us ha funcionat molt bé?
16: Home, sí, la veritat és que sí. Si ens deixen i podem fer-ho, sí que repetirem, sí.
15: Com us ajuda per al club el fet de portar una paradeta que funcioni i recaudar?
16: Home, doncs de cara a final de temporada i per preparar la següent, el tema fitxes entrenadors, tema material, tema, bueno, doncs una mica d'això, revisions mèdiques als jugadors i totes aquestes coses.
15: També veiem que teniu penjada la nova samarreta del Sant Andreu.
16: Sí, vam fer la presentació fa un parell de setmanes a xarxes socials i avui i en aquesta fira l'hem presentat físicament.
15: Això vol dir que els diners de la paradeta també ajudaran a les samarretes, no? A les equipacions?
16: Correcte, les equipacions, material esportiu, pilotes, balles i tot això, i totes aquestes coses.
15: L'ambient, què tal ha estat d'aquesta fira de la primavera?
16: Molt bé. L'ambient va ser el divendres ens esperàvem molta gent jove i ahir va ser gent més gran... però molt bé.
15: Què és més agraït, el públic és jove o la gent gran, pel que fa al tenir una paradeta?
16: Bueno, és més agraït la gent gran, perquè al final egoistament es consumeix més i la gent jove només va al cubata.
15: Però el cubata no és barato, tampoc, eh?
16: No, el cubata no és barato, també. Molts cubates fan...
13: Jorge Malón, de la Guingueta al teu cafè, narra que el producte estrella ha estat el bacon formatge i també les patates fregides.
17: Doncs, en general, molt bona valoració, hem tingut molta estona amb el temps i molt bé, molta gent i molt ambient.
15: La calor ha ajudat a que la gent vegui més, oi?
17: Sí, molt. S'ha notat molt. Hem tingut molta estona.
15: Quin és el producte que més heu venut?
17: Bacon, queso, estrella i patates. Moltes patates.
15: Quina diferència hi ha hagut entre els públics i l'ambient del dissabte al diumenge?
17: Bueno, bàsicament, divendres molta gent jove i ahir va haver-hi molta més gent gran pel tributo de l'última fila.
15: No sé si és la primera vegada que munteu paradeta.
17: No, portem molts anys muntant. Ja la gent ens coneix, ja.
15: Repetireu l'any que ve, no, m'imagino?
17: Sí. Si ens deixen, sí, segur.
15: És agraït muntar la parada? Es fa dur, es fa costa amunt?
17: Bueno, a mesura que van passant els dies es va fer una mica pesat, però sí, la gent és molt simpàtica, ja et venen a buscar... No, molt bé, estem molt contentes i ens ho passem molt bé. Ens muntem aquí la nostra pròpia festa i superbé.
15: Com és la Fira de la Primavera? Com l'explicaries per algú que no la coneix, que és de fora?
17: Bueno, bàsicament és una fira del poble, també ve gent d'altres llocs, però et trobes aquí amb tothom, amb gent que no et trobes diàriament, venen molts artistes també locals, molts nens ballen de l'escola i tal, o sigui, és un moment bàsicament per fer poble i molt bé, molt guai, la recomanaria a tothom.
13: Xesco, del club de handball, ha assegurat que han acabat amb les existències de cervesa i són 50 barrils.
18: No hem tingut cap problema, ha sigut tot molt, molt bo, molt pla, molt, molt agraïts la participació del poble i, bueno...
13: Ha anat tot sobre rodes?
18: Tot sobre rodes. No hem tingut, la veritat, no hem tingut cap problema, ni cap sortida fora de tot, ha sigut molt bé, molta participació. Nosaltres dintre del grup molt bé també tot, ha anat molt fluid. I crec que, bueno, crec que estem molt contents nosaltres i crec que la gent que ha vingut al nostre xiringuito pensem que està també molt contenta.
13: En comparació de la Fira de Primavera de l'any passat, la d'enguany, millor,
18: bueno,
13: pitjor?
18: És que nosaltres és la primera vegada que fem primavera. Nosaltres sempre fem la Festa Major. Llavors, bueno, en comparació a la Festa Major sí que n'hi ha hagut potser menys assistència que la Festa Major, però ha estat més aglutinada en un temps més reduït. Llavors, bueno, en definitiva ha estat molt, molt semblant. O sigui, Sant Andreu és una... És un poble molt actiu, molt, molt de sortir, molt de participar i estem molt agraïts al poble de la rebuda que hem tingut.
13: Què ha sigut el que més heu venut?
18: Jo crec que aquest any ha tingut molt èxit el pincho, la bocata de pincho i el bocata de bacon també. O sigui, normalment sempre fem morcilla, que la morcilla surt molt, molt a l'estiu. Aquest any potser ha sortit una miqueta menys, però hòstia, el pincho ha sigut... hem vingut al doble de les assistències que pensàvem que vendríem, o sigui que molt bé.
13: I heu acabat les assistències de cervesa o no?
18: Bueno, hem tingut cada manera més.
13: Déu-n'hi-do.
18: Sí, sí, o sigui...
13: Fèiem conya i...
18: Sí, fèiem conya el primer dia, dic, hòstia, tota aquesta cervesa la vendrem? Pues sí, hem tingut cada manera més.
13: Quants barrils?
18: Un 55 al final.
13: Déu-n'hi-do. Com ha sigut l'ambient d'aquesta Fira de Primavera? Hi ha hagut un ambient molt diferent, divendres a dissabte?
18: Bueno, potser el divendres ha sigut més gent jove. S'ha aglutinat més a l'hora que de les cubates, a l'última hora, potser més. I en canvi, el dissabte ha sigut més la gent més amb famílies i tal a l'hora de sopar. O sigui, més bocata, més pinxos, que no ha hagut tant cubateo com el divendres.
13: Les quatre guinguetes de l'Espai Gastronòmic han valorat molt positivament la Fira de la Primavera i esperen tornar a ser-hi l'any que ve.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira de la Primavera ha consolidat l'èxit de participació i ha reforçat el comerç local de Sant Andreu de la Barca. Segons paraules del regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que ha fet una valoració de molt positiva, especialment pel que fa a la participació del comerç local, l'afluència de visitants i també l'èxit de les activitats programades a l'esplanada.
1: La primera valoració, així en calent, perquè encara estem escoltant, no?, com està acabant aquesta Fira de la Primavera a l'esplanada, és molt positiva, primer pel comerç, perquè està més present que mai el comerç de Sant Andreu de la Barca, que recordem que al final és una fira comercial, i hem tingut més que mai doncs, els expositors del comerç de Sant Andreu al carrer fent aquest sobreesforç, però entenent que al final és una oportunitat també per donar-se a conèixer i per mostrar els seus serveis i els seus productes i fer-nos entendre que aquí tenim de tot a Sant Andreu de la Barca i que al final podem aprofitar aquesta oportunitat de tenir aquest comerç tan increïble a Sant Andreu per fer les compres, fins i tot no marxar, perquè tenim de tot a Sant Andreu, i aquesta sobirania, diguéssim, comercial que tenim a Sant Andreu gràcies a l'oferta extraordinària que tenim, doncs aprofitar-la i fer gala, no?, de poble, i també, per què no?, des d'un punt de vista individual, no?, també ser una mica objectius, no?, el fet de poder comprar a casa nostra també és un luxe, perquè ens evita, no?, ens estalvia anar fora amb tots els costos associats que això té. Llavors, fer comerç a Sant Andreu és fer vida, és fer ciutat, i aquesta Fira de la Primavera el que pretén és un aparador perquè totes i tots siguem conscients d'aquest ecosistema meravellós que tenim de comerç. Això per un cantó. Per l'altre cantó, doncs tota la part que també acompanya, no?, que integra aquesta Fira de la Primavera amb aquesta edició, doncs també crec que ha funcionat prou bé. Ja tindrem temps per fer les valoracions i els tancaments més objectius, també amb l'enquesta pertinent, però he estat testimoni de primera mà també, no?, com estaven les tardes, com estaven les nits, plenes a l'esplanada, la magnífica resposta de Sant Andreu i la gent de fora de Sant Andreu, que també ha vingut a gaudir de la proposta cultural, musical, de restauració que hem tingut, i francament molt content.
0: Part gastronòmica, aquí a l'esplanada ha funcionat molt bé aquests 3 dies de Fira de Primavera, des del primer dia fins avui diumenge.
1: Sí, era una part molt important, perquè al final és aquest complement, aquest pol d'atracció també per poder fer les teves compres i després passar una bona estona amb família o amb amics o amb la teva parella o amb qui sigui, no? I aquesta proposta també cultural, musical, no?, que hem ofert intentant també per totes les edats, també amb propostes locals, com vam tenir el divendres, no?, d'artistes locals, intentant això, trobar aquest ventall, no?, de població de target que se senti interpel·lat amb aquesta oferta també de musical i de cultura a l'esplanada. Penso que ha estat molt ben rebuda. Haurem de fer números, però pel que em comenten els restauradors, ha estat rècord. Jo he vist les cues no molt grans, perquè al final eren 4 restauradors els que estaven operant aquest any, gràcies a les enquestes de l'any passat que ens deien que havíem de reforçar aquest àmbit de la restauració, i les cues no eren gaire llargues, però eren constants. O sigui, sí que veia que hi havia moltíssima gent, estaven totes les taules plenes, i el concert estava tota l'esplanada plena. Vull dir, fa un goig i un orgull veure això, veritablement, que et sents orgullós de pertànyer a Sant Andreu de la Barca i de poder ser també facilitador doncs, d'aquesta fira.
0: Important també les entitats, no?, que també solen participar les entitats en moltes activitats.
1: Sí, les entitats que formen part també d'aquesta equació a la Fira de la Primavera han estat presents, també han pogut explicar els seus projectes, apropar-se a la ciutadania, també fer les seves actuacions, no?, com ara mateix les estan fent, també per un dels tresors que tenim també a Sant Andreu de la Barca, no?, que és aquest teixit, aquesta vida de les entitats, que és una de les coses que ens donen personalitat a Sant Andreu de la Barca, i que veritablement és un dels grans tresors, com d'altres els esports, el fet de la cultura, de que la gent surti al carrer, no? Tenim moltes connotacions que ens fan ser una població única, no? I que esdeveniments com aquests al final surtin bé, no perquè el govern ha estat prou hàbil potser per oferir-lo, sinó perquè hi ha una resposta de la ciutadania. Això no ho fem només des d'una part, ho fem des de totes les parts, és un treball d'equip. i molt content, la veritat.
0: Ara valoració, no? Es presentarà l'enquesta de valoració i la ciutadania valorarà aquesta fira de la primavera.
1: Sí, com sempre, des de govern, des de que vam començar, amb aquesta dèria, diguéssim, sana de la participació ciutadana i d'intentar copsar sempre que fem una cosa, fem una fira important o fem un esdeveniment important, trobar aquell feedback, aquell retorn de la ciutadania, doncs veurem també com surten aquestes enquestes i ens ajudaran per reajustar i fer cada vegada les propostes millors, no millors en el sentit conceptual, sinó en el sentit realista del que vol al final la gent, que és el que importa.
0: Valoracions al regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, d'aquesta nova edició de la Fira de la Primavera de Sant Andreu de la Barca, l'any 2027. Nova edició, a motiu d'any d'eleccions, la Fira de la Primavera s'avançarà a mitjans del mes de maig.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Especial programa dedicat a la Fira de la Primavera 2026 de Sant Andreu de la Barca, amb entrevistes, reportatges, informació de tot el que ha succeït durant aquests 3 dies de festa. Una informació que podeu complementar i ampliar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. No.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca ha presentat el seu projecte, el Pla de Barris, una iniciativa estratègica que preveu una inversió superior als 16,7 milions d'euros per transformar els barris de la Solana, el nucli antic i el centre. Es tracta de la primera vegada que el municipi es presenta aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, orientat a reduir desigualtats territorials i millorar també la qualitat de vida en zones urbanes vulnerables. El projecte ambiciós contempla 37 actuacions a desenvolupar entre els anys 2026 i 2030. El pla es basa en una diagnosi prèvia que identifica problemàtiques com l'envelliment del parc d'habitatges, la manca d'espais verds i la necessitat de millorar l'espai públic. De moment, és una candidatura que s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, que és qui finalment aprovarà o no la inversió de 16,7 milions d'euros. El Pla de Barris s'estructura en tres grans àmbits d'actuació. El primer, centrat en les transformacions físiques, concentra gairebé la meitat del pressupost, 8,35 milions d'euros. Inclou millores en carrers, rehabilitació d'edificis i renovació d'infraestructures. El segon eix, dedicat a la transició ecològica, preveu una inversió de 4,18 milions d'euros per incrementar el verd urbà, fomentar l'eficiència energètica i adaptar els barris al canvi climàtic. Finalment, en l'àmbit sociocomunitari, amb una dotació similar, impulsarà accions per reforçar els serveis socials, educatius i la cohesió veïnal. Entre les actuacions més destacades hi ha la remodelació del Parc de la Solana, la creació d'un eix verd a la ciutat, la millora de l'enllumenat públic, la rehabilitació d'edificis i la reurbanització d'espais com la plaça del Teatre. El projecte també preveu la reurbanització de 20.000 metres quadrats d'espai públic, la creació de nous espais verds i refugis climàtics, així com mesures per reforçar el comerç local. Sobre el Pla de Barris i la seva candidatura, n'hem parlat amb els portaveus dels diferents partits polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, a més de l'alcalde Marc Girbet.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu de la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de la Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquest gran, aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic, amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels

0: esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i per tant tot el que és residus, civisme és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga a la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
1: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
0: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques. I el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista. Sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat. I amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
1: Sobre el Pla de Barris hem parlat i hem preguntat als diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, a moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest Pla de Barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent ells

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres uns neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els Castells de la Droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural d'Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la Damaris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Bar de Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, als espais de creació, als espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa. Serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz. I després ja anem, podem dir que l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra Biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que com sempre és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran en tot cas l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions, en aquest cas esportives. El poliesportiu Josep Pla acull aquest cap de setmana la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputaran els Sots 20. En té més detalls Joel Carrasco.
2: El Josep Pla acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig les finals del Campionat Territorial Masculí de Barcelona Sub-20, un format conegut en el món dels esports com a Final Four, on quatre equips, en aquest cas el Club de Bàsquet Sant Andreu, el Club de Bàsquet Montmeló, el Frederic Mistral i Sant Joan de Mata, es jugaran ser el millor equip de Barcelona. A més, el guanyador d'aquestes eliminatòries jugarà el Campionat de Catalunya a escala estatal. El president del Club de Bàsquet Sant Andreu, Nacho Minero, ha fet una crida a convertir el pavelló municipal Josep Pla en una olla a pressió.
3: Doncs pel club és una fita molt important perquè, que sapiguem, nosaltres mai havíem viscut el que és una final d'aquest calibre, que és una final a quatre entre els quatre millors equips de la categoria, i estem molt il·lusionats, la veritat, de tindre. És un esdeveniment molt xulo en els que es veuran doncs, els millors equips de la competició.
2: Durant aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, el Josep Pla es converteix en la seu del campionat de les finals. Es juguen dissabte a les semifinals i les finals, la fase final diumenge. És una Final Four, no?, que es coneix en el bàsquet.
3: Sí, és una Final Four, el primer partit és a les 10, a les 12 juguem nosaltres, o sigui que tant de bo estigui ple de Sant Andreuencs, i a la final del diumenge també és primer a les 10, i tant de bo estiguem nosaltres present a les 12.
2: Clar, perquè qui guanya aquest campionat territorial de Barcelona, suposo que guanya el jugar a nivell de Catalunya.
3: Sí, en aquest cas és el format de Barcelona, seríem els campions, qui guanyi seran els campions territorials de Barcelona, i després aniran als campionats territorials de Catalunya.
2: Clar, per posar en valor aquest campionat territorial que juga aquí a Sant Andreu de la Barca, quina feina s'ha fet perquè el Sant Andreu arribi a aquest campionat territorial? Perquè molta gent veu això, però no veu tota la feina que hi ha darrere.
3: Doncs per arribar a aquesta Final Four, doncs has d'estar allà dalt, has de ser el primer de grup i t'has d'enfrontar doncs, als primers i segons dels altres grups. O sigui que ho has de fer esportivament molt bé durant tota la temporada per arribar a aquesta fita.
2: Quin impacte ha tingut aquest tipus d'esdeveniment tant pel municipi com pel bàsquet de la ciutat?
3: Home, pel municipi tant de bo tingui molt impacte, això ja t'ho podran dir unes altres persones, no? Però a nivell de club, doncs mira, tenim una visibilitat bastant més gran perquè estem fent una cosa, organitzar una cosa específica de la Federació Catalana de Bàsquetbol que mai havíem fet. Llavors, tenim més visibilitat, sabem que hi ha molta gent que està seguint aquests campionats i Sant Andreu està allà.
2: Com s'ha fet els finals perquè arribin a Sant Andreu de la Barca? M'explico, perquè Sant Andreu juga contra el Sant Joan, contra el Collserola, contra el Montmeló. Per què no s'ha portat les finals a un altre lloc i s'ha decidit que Sant Andreu de la Barca sigui la seu?
3: Vale, per poder optar, la Federació Catalana n'hi ha un moment que obre les inscripcions i els clubs que volen s'han d'obrir, s'han d'apuntar i va per ordre de llista. Si ets el primer a apuntar-te, doncs ho aconseguiràs. Per aconseguir-ho també i apuntar-te has de pagar un cànon, no és la Federació, aquestes coses mai les fan gratis, i has d'apostar i arriscar-te perquè la pots tenir de ser sede i potser no arribar. Mm-hmm. Però bueno, ens vam arriscar i ho hem aconseguit.
2: Doncs el Sots 20, del club jugarà una de les semifinals i tant de bo arribi a la final. Com arriba l'equip en aquesta cita tan important, tenint en compte de que el club, els dos equips masculins més superiors, són el sènior i el sub-20, no? Arriben a un estat de forma important.
3: Sí, la veritat és que Anna porta una temporada molt, molt bé els dos equips, amb un bàsquet espectacular per a lo que som nosaltres, amb moltes ganes, estan entrenant les últimes setmanes a tope. Sabem que els entrenadors també estan fent scouting, tot i perquè aquestes categories ja es fa això i tenen molt ben controlats els altres equips i amb molta il·lusió, sobretot molta il·lusió.
2: Mm-hmm. Jugar al pavelló Josep Pla pot ser un avantatge emocional per als vostres jugadors? Creieu que ajudarà a que la ciutat apreti i els acompanyi?
3: Això segur. El Josep Pla és... Ho considerem casa nostra, tot i que sabem que és una instal·lació municipal i que és de tothom, però ens sentim molt a gust allà al Pla i creiem que sí.
2: Creiem. Hi haurà bon ambient?
3: Bon ambient? Segur que n'hi haurà molt ambient. Al bàsquet sempre hi ha bon ambient.
2: Uh-huh. Quins equips destacaries del campionat, si els heu fet una miqueta de scouting, i què creus que pot marcar diferència en aquestes finals perquè Sant Andreu s'imposi?
3: Sincerament... Doncs mira, només m'agradaria parlar dels nostres equips i segur que si estan al nivell que han demostrat durant tota la temporada podem estar a la final i competir-la.
2: Confies segur. en el Sant Andreu?
3: Confio en que podem guanyar els dos. No em diguis agosarat, però crec que podem estar allà.
2: Com s'ha preparat el club a nivell organitzatiu per rebre equips, aficions, federació? Com esteu treballant des de la direcció per arribar aquest cap de setmana i tenir allà un bon campionat territorial?
3: Doncs és una feina de constant amb la federació, que ens dona un requisit, i hem tingut una reunió amb una persona també de la FEDE i juntament amb l'Ajuntament que ens ha ajudat en tot això.
2: Quin missatge enviaries als aficionats perquè s'apropin aquest cap de setmana al Josep Pla?
3: Doncs us animo a que vingueu tots. Sé que la gent del club vindrà quasi tota. Gent que li agrada el bàsquet, que vingui, que s'ho passarà molt bé. Els nens del club que portin les seves bufandes, que tenen, que portin bocines, que portin de tot per fer soroll... i que s'ho passaran molt bé, segur, perquè n'hi haurà bon bàsquet i el Sant Andreu farà molt bon bàsquet, segur.
2: Doncs Sant Andreu de la Barca acull aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig la Final Four territorial de Barcelona de bàsquet que disputarà el sub-20 del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca.
1: No només tindrem bàsquet aquest cap de setmana, moltes activitats a Sant Andreu de la Barca i en el Teatre Núria Espert, tant dissabte com diumenge, nova obra de Teatre Andreu, 40 anys d'història de teatre local de Sant Andreu de la Barca, que en aquesta ocasió estrena en aquest cap de setmana un musical. Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió, és la nova obra de teatre de Teatre Andreu, celebrant aquest any també els 40 anys d'història. Veurem un musical en el Teatre Núria Espert, estem amb el Simón Bellido, que és el director d'aquesta obra. Simón, nova obra, i en aquest cas un musical.
4: Muy buenas, pues sí, es una, como nos gusta llamarla, una obra con canciones, porque, bueno, es... durante toda la obra van a salir unas canciones inéditas, está basado en Eurovisión, con lo cual, si está basado en Eurovisión, canciones tiene que haber.
1: Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Aquest any ha hagut polèmica amb el Festival d'Eurovisió, però vosaltres heu tirat endavant aquest projecte d'aquest musical que es basa, en certa manera, en Eurovisió. Què ens pots explicar d'aquesta història que podrem veure en el Teatre Núria Espert?
4: Pues bueno, lo primero es que como este año, como has dicho, no lo retransmitíamos Eurovisión por el boicot que hemos hecho, que estoy a favor de él, pues toda la gente que se ha quedado con ganas de ver el festival, pues mira, tiene la oportunidad de venir a ver algo relacionado con Eurovisión. Y la historia, así que pueda contar, que yo soy muy propenso a dar spoilers y voy a intentar que no...
1: Por eso estamos aquí.
4: Es... el sueño de un grupo por participar en el concurso, en el Festival de Eurovisión. Entonces, pues ahí hay de todo.
1: ¿El grupo son Los Casetes?
4: Sí, Los Casetes, porque así daba también pie a que... Es que son muy frikis, ¿vale? El grupo que de esto es muy friki, y entonces, pues, no sé qué se me ocurrió para de esto, pues Los Casetes.
1: Quant de temps porteu assajant aquesta obra des de que vas crear o vas pensar la idea després anant desenvolupant i finalment a l'estrena?
4: Vale, esa me gusta que me hagas esa pregunta. Pues oficialmente llevamos, vamos a decir desde septiembre, ¿vale? Pero realmente llevamos desde febrero del año pasado, lo que pasa que al principio pues nos lo tomábamos más en plan taller, hacíamos ejercicios de improvisación antes de empezar los ensayos, y una vez ya teníamos terminada la obra, pues entonces ya nos pusimos en serio. Ya cuando teníamos fecha de estreno, ya a full ensayos y mucho trabajo.
1: Tu has creat l'obra, has creat el guió també, dirigeixes també l'obra. I quanta gent tindrem aquí a dalt de l'escenari del Teatre Núria Espert?
4: Pues como todas las obras, la familia de Teatre Andreu siempre crece, ¿vale? Se han incorporado nuevos miembros. De Teatre Andreu seremos unos 20 y algo. Luego, además, contamos con la colaboración de la Escuela de Danza de Martorell, Spy Danza, que las coreografías son a cargo de Carmen Bea, la profesora de la escuela, y las chicas de baile, o sea que, entre todo, pues llegaremos a unas 30 o 40 personas.
1: No está malament, ¿eh?
4: No, para nada. Lo que pasa es que gestionar tanta gente es duro.
1: ¿Y hay nervios de cara a la estrena?
4: Muchas, pero como siempre, porque bueno, quieres que salga lo mejor posible pero bueno, nos quedamos con que en el camino nos lo hemos pasado súper bien.
1: Bé, com un dels protagonistes tenim un dels veterans, no?
4: Sí.
1: Simón, tenim el Joan Navarro.
4: Sí, sí, es el descubrimiento estrella. Bueno, no descubrimiento porque ya lo habíamos visto actuar, pero el peso que tiene Joan en la obra es espectacular.
1: Tenim també aquí el Joan Navarro, membre líder de Los Casetes.
5: Sí, nosaltres som els Casetes i volem cantar a Eurovisió.
1: Ho aconseguireu? O seria un spoiler?
5: Pues ara ben bé no t'ho sabria dir. La veritat és que el nostre somni és arribar. El nostre somni representa el nostre país i, ostres, tant de bo que arribem.
1: Ara que has escoltat aquestes paraules del Simón Bellido, el director de l'obra, el creador també d'aquesta obra, que ha parlat tan bé de tu, què li respons?
5: Bueno, que, no sé, és una mica massa, no? Potser, Simón. Soc d'un grup de gent que ens vam incorporar fa més o menys 8 o 9 anys a la companyia, amb el José Luis, amb el Carlos, molta altra gent. Ja portem unes quantes i més o menys ja comencem a saber de què va això del teatre. I bueno, aquesta és una oportunitat, en el meu cas, per donar una mica un pas endavant i provar això del protagonisme.
1: Protagonisme i, a més, un musical.
5: Bueno, sí, podem dir que sí, un musical on nosaltres podrem explotar les nostres virtuts de cant, de ball, i on tothom sortirà d'aquí segurament molt i molt impactat.
1: Positivament parlant, no?
5: Evidentment.
1: Ha estat complicat assajar aquesta obra o practicar les coreografies, cantar?
5: Ha sigut molt complicat, molt, molt complicat. Molt complicat perquè... som un grup de gent, com dèiem, que portem un temps fent teatre, però tampoc som molt, molt, molt experimentats. Això li hem afegit el tema de cantar i ballar, que nosaltres no tenim cap tipus de formació. Hi ha molta gent jove que s'ha incorporat i que, bueno, qui més qui menys, jo crec que sortirà una cosa molt, molt digna.
1: L'objectiu segurament que deu ser aconseguir els 12 punts del públic, no?
5: Evidentment. Comptem amb els 12 punts del públic.
1: I Ja d'entrada.
5: O sigui, això... Jo ja conto segur.
1: També tenim a Montse Milian, que fa el paper de Patricia Lamode. Modista?
6: Sí, modista, dissenyadora, però amb un gust un tant peculiar. Ja ho veureu.
1: Què vol dir això de peculiar? Aquí hem de saber més coses.
6: No, per saber-ho heu de venir a veure l'obra. El 30 i el 31 de maig.
1: 30 i 31 de maig, aquí en el Teatre Núria Espert, amb l'obra de Un, dos, tres, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Parlàvem això de com han estat els assajos d'aquesta obra, si han estat complicats o no.
6: Sí, han estat complicats, però bueno, també ens ho hem passat molt bé. Hem tingut moments de diversió, de riure, d'enfadar-nos, d'agobiar-nos, però bueno, val la pena.
1: Això és el teatre, no?
6: El teatre és com una família. Hi ha moments de tot.
1: Simón, en què t'has inspirat amb aquests personatges que has creat? Per exemple, amb Patricia Lamode, amb el personatge que fa el Joan Navarro.
4: Doncs Patricia Lamode ho tinc clar perquè vaig veure fa molt de temps una persona a TikTok que es diu Miss Papelicos, que es fa uns outfits massa estrafalaris, però que tot junt li queden bé. I com necessitàvem un personatge així, doncs vaig dir, doncs aquest Miss Papelicus ha de ser la Montse.
1: I per tant aquí ha sorgit de Patricia Lamode, no?
4: Sí, sí, sí, Patricia Lamode és que no ens deixarà indiferent.
1: Doncs serà dissabte i diumenge, doble representació, venda d'entrades s'estaran força bé.
4: Sí, sí, el diumenge està bastant ple i dissabte encara queden entrades, però no sé, tenim forces esperances de que vagi tot bé.
1: Sobre Eurovisió, què recordeu vosaltres? Què és el que més us agrada d'Eurovisió?
4: Doncs jo tinc el record més fixa que tinc d'Eurovisió va ser el 1995 quan va cantar Anabel Conde el Vuelve Conmigo i vam quedar als segons. Sempre tinc a la memòria aquesta cançó.
1: El teu cas, Montse?
6: Jo el record que tinc d'Eurovisió és que quan érem petits, els veïns d'on vivíem ens reunien tots en una casa i vèiem tot el festival junts. I era superxulo, perquè ens ho passàvem superbé, i sobretot quan arribava l'hora de les puntuacions. Allò era lo más.
4: El Guayomini. El Guayomini.
1: 12 points.
4: Guayomini, 12 points.
1: Joan, el teu record d'Eurovisió?
5: Pues el meu record igual, jo recordo de petit això, juntar-nos la família, el dia del Festival d'Eurovisió era un dia de, pues això, de trobada, de veure tota la família junts al festival i bueno, ens ho passàvem força bé, la veritat.
1: Esperem això, que les famílies vinguin a veure aquesta obra de 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisió. Abans de finalitzar l'entrevista, teniu els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que encara estiguin dubtant de si venir o no.
4: Doncs hem fet una història que no deixarà indiferent i que farà que risas sense control i que quan surtin d'aquí sortiran cantant les cançons que em posarem.
1: És una amenaça, això?
4: Sí, en tota regla.
6: Si us agrada les cançons, us agrada ballar i us agrada divertir-vos, veniu a veure el 30 al 31 de maig l'obra 1, 2, 3, canta otra vez.
5: Doncs això, si voleu passar una bona estona i que això us surti per menys que un menú del McDonald's, aquí estarem el 30 i 31 de maig al Teatre Núria Espert.
1: Amb publicitat inclosa, acomiadem aquesta entrevista, que us vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Teatre Andreu representarà aquest dissabte i diumenge en el Teatre Núria Espert la seva nova obra, en aquest cas el seu nou musical. I també aquest cap de setmana, concretament dissabte, comencen els actes de la Romeria 2026. N'hem parlat aquesta setmana amb el seu president, Ivan Márquez.

0: i que acabarà el dia 7 de juny. I avui ens ha acompanyat Iván Márquez, que és el president del Centro Cultural Andaluz. Iván, que vagi molt bé aquesta romeria.
1: Muchas gracias, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I la propera setmana, el proper divendres, dia 5 de juny, torna al mercat d'intercanvi de segona mà a Sant Andreu de la Barca. Realitzarà la plaça Federico García Lorca des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.
3: Torna al mercat de segona mà i d'intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
4: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai pues, es poden vendre, es poden intercanviar i bueno, penso que és un espai pues, que a més la ciutadania ens aclama molt.
3: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
4: Correcte, és això, per fer una reutilització i fer una miqueta de...
3: Una segona vida.
4: Sí, una segona vida.
3: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
4: Pues molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres, per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre-novembre fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
3: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
4: Molta. Sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones en l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
3: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i, quin impacte té això de la reducció de residus i el foment del consum responsable?
4: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
3: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
4: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, tothom. I entitats també, evidentment.
3: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
4: A la plaça de Federico García Lorca. Normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari i amb el qual pues, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
3: A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
4: També.
3: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
4: Sí, la veritat, i la gent és molt generosa. O sigui, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? Veiem una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu, jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i em porto allò altre. I la veritat és que estem tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Uh-huh. Bueno, de fet, ens han demanat això una segona edició amb aquest any.
3: Uh-huh. Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
4: Ambient? Pues un ambient col·laboratiu i de bon rotllo.
3: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no? M'imagino.
4: Sí, sí, sí, perquè això és un espai que la gent també es coneix. És gent que normalment, com he comentat, que té una vocació de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
3: Uh-huh. Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
4: Teníem 30, si no recordo malament. No sé si eren 28-30 paradetes. Hem aconseguit 25. El que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica a l'Ajuntament, però també es fa per les xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com la mateixa pàgina web, i em sap greu, no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que per la que farem octubre-novembre, pues la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
3: Uh-huh. Quin tipus de parades podrem trobar?
4: Pues, com he comentat, pues, de tot, roba, llibres, parament de la llar, petit electrodomèstics, música, pel·lícules...
3: De tot una mica.
4: De tot una mica, sí, sí.
3: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
4: Pues que trobaran coses que vinguin, perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils i fins i tot, a part de poder comprar, també es poden trobar pues, que poden intercanviar, inclús que portin coses per si volen donar les parades, perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre pues, es subvencionen les seves activitats...
3: O sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
4: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Doncs finalment, faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi?
4: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs sí, animo a tothom que passi per allà, que aprofitin, a més si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
3: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el passat cap de setmana, Sant Andreu de Barca va celebrar la nova edició de la Fira de la Primavera a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Hi ha tot tipus de reportatges i informacions del desenvolupament de la Fira de la Primavera 2026. Una fira que va finalitzar diumenge amb la mostra d'entitats.

0: La mostra d'entitats s'ha posat a punt i final a la Fira de la Primavera, música i dansa. L'escenari central de l'Avinguda Constitució ha acollit la tradicional mostra d'entitats, un dels actes més representatius i també participatius de la Fira de la Primavera, que enguany ha tornat a reunir nombroses entitats culturals i socials del municipi amb una jornada plena de música, dansa i també, per què no, de convivència. L'activitat ha comptat amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, la Penya Sevillista La Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, així com l'associació Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa, que han ofert diverses actuacions i exhibicions davant d'un públic nombrós que ha omplert l'espai central de la fira. Una de les actuacions inicials ha estat la de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb les alumnes Nerea Claveras i Laia Badia.
1: Doncs farem una petita mostra de coreografies que estem preparant pel festival de final de curs. Som 4 o 5 grups?
2: 5 grups. 5 grups.
1: I bueno, veure això, una petita mostra de balls de clàssic i contempo una mica.
3: Una petita part del que es veurà el dia 14 de juny.
1: De juny, sí.
4: Com ho porteu?
3: Bé, bueno, una mica amb nervis, però ho portem bé. Hem fet un petit assaig abans de venir, o sigui que a tope.
4: Sí. No és la primera vegada que vosaltres actueu en aquest escenari aquí,
3: no.
4: Eh?
3: No, ja portem unes quantes Fira de la Primavera.
4: I suposa per vosaltres aquesta participació?
3: Home, al final és un escenari molt xulo, és també aquí el poble, que hi ha moltíssima gent i moltíssimes entitats juntes, llavors també és com un espai perquè ens pugui veure més gent i també veure altra gent ballar. Ai, sí, totalment d'acord. És que no sé què.
4: Suposo que també aquí teniu un públic diferent, no?, del que és habitual, sí. Quan feu aquesta festa, fi de curs de l'escola, o feu altres activitats?
3: Sí, bueno, al final el festival són només famílies de les alumnes i amics, etc. I aquí doncs hi ha gent de tot el poble i de moltíssimes entitats diferents.
2: Total. Que passa la gent pel carrer i pues, crida una mica l'atenció.
3: Ah, exacte.
0: I després de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, l'actuació de la Penya Sevillista La Giralda. Hem parlat amb Rosario Juárez.
5: Hoy comenzaremos con el grupo infantil de flamenco, que bailarán unas sevillanas. Después Ana, la otra profesora, y yo, junto con dos alumnas de nivel avanzado, haremos una coreografía flamenca también, y después participarán todos los grupos de danza urbana que tenemos en la escuela.
4: Per tant, molt variat l'espectacle que porteu avui, eh?
5: Sí, un poquito. Que la cosa sea diferente y no se vea siempre lo mismo.
4: Porteu molts anys participant en qualsevol esdeveniment de Sant Andreu de la Barca i, evidentment, en aquesta Fira de la Primavera, que suposa per vosaltres tornar a un escenari i que la gent us vegi.
5: Pues sí, llevamos participando desde que se empezó a hacer, puesto que llevamos ya 34 años con la escuela, entonces cada vez que nos dicen, pues colaboramos con los actos.
4: L'escola molt bé, no? Una escola on han sortit moltes artistes, que després han triomfat, eh?
5: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta porque hay varias ya trabajando profesionalmente en Madrid. Alguna que acaba la carrera ahora aquí en Barcelona, en el conservatorio, y bueno, estoy muy contenta, contentísima, y algunas que nos han dedicado profesionalmente a nivel de conservatorio, pero que sí que lo están haciendo a nivel flamenco, por tablaos y por aquí por la zona, por Barcelona, por fuera de España también, o sea que muy bien, muy contenta.
4: Y algunas que han conseguido premios importantes, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, que incluso ahora estamos muy contentos también con Irene Tena, que está triunfando con las nominaciones a los premios que les están dando, y bueno, incluso Sofía Las Heras, que también ha conseguido algún premio que otro, Daniela, su prima también, Daniela Martín, y bueno, en fin, van haciendo cositas y muy orgullosas de ella.
4: Es un gran orgullo para la escuela, ¿no?
5: Pues sí, estamos súper contentos, muy felices de que puedan triunfar en lo que realmente les gusta y donde empezaron conmigo de pequeñitas, que es lo que más feliz me hace, que enfocar la danza para que el día de mañana pues fueran grandes artistas como lo están siendo.
0: Grans artistes que han sorgit de la Penya Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca. Els tercers en actuar han estat l'Associació de Veïns de la Plana. N'hem parlat amb la Fina García i també amb la Victòria Fernández, que han explicat que abans de sortir a l'escenari interpretarien sevillanas i també rumba.
6: Bailaremos sevillanas y una rumba y tiene mucho mérito porque somos principiantes.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis?
6: No, ni llevamos ni un año.
4: Ni un año.
6: Ella menos, yo un poco, bueno, un año cerca.
4: Menos de un año y actuación aquí.
6: Y yo soy del parte del norte, nada de sevillana, pero me encanta el folclore andaluz.
4: ¿Y dónde te viene esta afición, siendo del norte?
6: Yo qué sé, la llevaré de los géneros antiguos, yo qué sé. Me encanta. Bueno, tengo un marido sevillano. ¿Algo se habrá pegado?
4: Yo creo que sí. ¿Y usted?
7: Yo soy de Granada.
4: Entonces ya aquí, ya viene con los genes.
7: Ya yo vengo con los genes, sí, sí, sí.
4: Y actuar aquí delante de tanto público en una fila primavera,
7: estamos,
4: no sé si...
7: Estamos súper nerviosa, muy nerviosa.
4: Bueno, pero supongo que habéis ensayado mucho, ¿no?
7: Sí, sí hemos ensayado, pero aún no lo suficiente para que nos salga bien todo.
4: Lo lleváis bien, ¿no?
6: Yo como tengo poco sentido al ridículo... Perdón. Que tengo poco sentido al ridículo y lo salga como salga, actúo y hasta voy a pasármelo bien. En primer lugar, me lo voy a pasar bien, que es lo que me importa mucho, y luego los demás que se diviertan también.
4: Salir al escenario a disfrutar.
6: Y a disfrutar.
4: ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Antonio?
8: Pues llevamos unos 4 añitos así.
4: 4 años, ¿cómo lo lleváis?
8: Pues muy bien, de siempre me ha gustado. Yo soy andaluz, soy de Huerva, de la tierra del fandango. Hago sevillanas con la Rocío, que es una encantadora. También con el Centro Cultural hago flamenco, sardana y baile en línea y bachata. Hago de todo un poquito.
4: O sea que lo de salir al escenario, eso es fácil, ¿no?
8: Me encanta salir al escenario porque vienes con unos grupos que son algo exagerado. Muy bien, te lo pasas súper súper bien. Y lo que tienes que venir pues es a divertirte, a pasártelo bien y hacer que toda la gente que esté ahí se lo pasen bien también, como tú.
0: El Centro Cultural Andaluza també ha participat d'aquesta mostra d'entitats. Ivan Márquez, el seu president, ha explicat que el que han fet a Sant Andreu de la Barca en aquesta mostra d'entitats és un avançament de l'espectacle que oferiran el proper 27 de juny al Teatre Núria Espert amb l'espectacle Con M de Mujer.
9: Pues mira, Jordi, hoy lo que traemos es un pequeño adelanto del espectáculo que vamos a presentar el 27 de junio en el teatro, que se llama Con M de Mujer. Y es un homenaje a las grandes voces femeninas de la cultura andaluza, que además destacaron por ser pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y de colectivos como el LGTBIQ+. Y entonces es un homenaje que hacemos a personalidades tan, tan importantes de la cultura como son Rocío Jurado, María Jiménez, Lola Flores, María Pelae, Carmen Linares y Chabela Vargas. Hoy solo traemos una pequeña pincelada.
4: Bueno, una petita pincellada, però a més estrena mundial avui aquí a la fila de primavera, ¿no?, de l'espectacle.
9: Sí, sí, todos los bailes que sacamos hoy pues son nuevos, son de esta temporada, y la verdad es que con muchas ganas de enseñar lo que hemos estado trabajando.
4: ¿Com van els nervis, la resta del grup?
9: Bien, algunas están muy nerviosas, porque algunas además es la primera vez que bailan en la fila de primavera, en un escenario tan grande, en este espacio que la explanada del Mercat Semanal pues impone, porque es grande, y bueno, están nerviositas, pero yo estoy convencido que lo van a hacer genial.
4: Tu que tens ja experiència, què els dius perquè es treguin els nervis a sobre?
9: Pues mira, yo le digo que el trabajo está hecho y que lo único que hay que hacer cuando uno sube ahí arriba es pasárselo bien, porque si nos lo pasamos bien, el público se lo pasará bien también.
0: Una mostra d'entitats que serveix per fer presentacions d'espectacles que les diferents entitats o associacions realitzaran properament. També hem parlat amb Sònia Navarro, de l'Associació de l'Escola de Dansa. Sònia Navarro, que ha participat un any més en la mostra d'entitat amb una exhibició de diferents disciplines escèniques.
10: Avui farem dansa contemporània, dansa moderna, una mica de tot.
4: Ets aquí de totes les edats, tan petites i que volen sortir a l'escenari.
10: La més petita té 4 anys, té 4 anys, i la més gran 17, 18.
4: Com ho portes, Sònia, davant de l'escola, un any més?
10: Com sempre, bé, m'agrada.
4: I el fet d'actuar aquí a la Fira de la Primavera?
10: Perdona?
4: El fet d'actuar a la Fira de la Primavera, que ja és habitual, que sempre vosaltres a la vostra escola actueu.
10: Sí, es un evento que siempre, la verdad, que queremos participar. No me ha faltado nunca, creo. Creo que es una de las más importantes del pueblo y que teníamos que estar todas las entidades.
4: Dar visibilidad a lo que hacéis en la escuela, ¿no?
10: Sí, visibilidad a todo lo que hacemos de danza. ¿Ves a beber? De danza, interpretación, hacemos canto también. Estamos ahora en vez de danza de escuela, estamos haciendo como artes escénicas, un poquito ampliando un poquito más, con acrobacias, danza aérea, que a ver si en una fiesta de la primavera nos dejan enseñar lo que es la danza aérea, porque nunca nos dejan traer los aparatos, pero sería interesante también.
0: I l'última actuació de la mostra d'entitats, Mambo Dansa. En aquesta ocasió, Alba Montoliu, d'Entre Bambolines, ha destacat que la participació a la mostra d'entitats suposa ensenyar la feina a Sant Andreu de la Barca, ja que habitualment les actuacions les fan fora del municipi o en teatres on el públic acostuma a ser principalment familiar. Amb Alba Montoliu també ha repassat algun dels èxits recents d'Entre Bambolines.
11: Doncs suposa ensenyar la feina al poble, perquè normalment veiem fora del municipi o al teatre on queda tancat a les famílies, i és ensenyar-ho al municipi, que ens agrada molt.
4: Què oferireu avui?
11: Avui portem les coreografies de Dance Show, que és una especialitat en la que som especialistes i fem dansa amb tècnica contemporània i tècnica de jazz. Portem l'equip de competició júnior i adult. amb les campiones d'Espanya i de Catalunya en l'equip d'en Show Adult. Terceres classificades també la Núria i la Chloe, un duo de Ben Show Junior. L'Abril, que va ser finalista al Campionat de Catalunya, i l'Estel, campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya també en Show Adult.
4: No us vagis malament, no? Perquè darrerament esteu guanyant molts premis, molts campionats.
11: La veritat és que estem molt contents dels resultats d'aquesta temporada, de totes en general, però aquesta temporada ha sigut una temporada realment premiada en totes les especialitats que hem participat i estem molt, molt contents.
4: Suposo que des de l'escola deu haver una part dels i les alumnes que van a competició i d'altres que simplement volen aprendre a ballar perquè volen aprendre i ja està.
11: Sí, el gruix de la nostra escola són les classes de base i són l'ànima de la nostra escola. De fet, l'equip de competició entrena juntament amb aquestes classes i els dissabtes i els divendres entrenen únicament l'equip de competició, però durant tota la setmana la formació és general per tots els alumnes de l'escola.
4: Amb un dia com el d'avui, que els hi dius abans de sortir a l'escenari?
11: Que ensenyin el que han treballat, que ho hem treballat moltíssim i que ho ensenyin. És el moment d'ensenyar la feina que han fet i que ho gaudeixin, perquè al final ens la juguem a una. I que un petit error no pot, no?, ennegrir tota la coreografia, i que ho gaudeixin i que brillin com elles saben, perquè són espectaculars.
0: Un any més, la mostra d'entitats ha servit per finalitzar la Fira de la Primavera. 3 dies de festa a Sant Andreu de la Barca, que ha finalitzat a ritme de música i també de ball. Amb la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, la Penya Sevista, la Giralda, l'Associació de Veïns de la Plana, el Centro Cultural Andaluz, l'Associació de l'Escola de Dansa Sònia Navarro i Mambo Dansa.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
13: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
14: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
14: Paula.
0: Paula, explica'ns.
14: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
15: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
15: Sí.
14: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
16: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
17: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'hi han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer, al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
18: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algun tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algú més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
19: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu, i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien, i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps, i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.

0: El cantant i compositor barceloní Cazador s'ha proclamat guanyador de la primera edició del concurs musical Rookies del Ritme, celebrat el dia 23 de maig a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, en el marc de la Fira de la Primavera. El certamen, impulsat a part de David Saez, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha nascut amb l'objectiu de donar visibilitat als nous talents de la música urbana i també de crear un espai perquè aquests artistes emergents puguin presentar els seus projectes davant d'un públic i de professionals del sector. La final va reunir 12 artistes seleccionats entre més d'un centenar de propostes rebudes durant la fase online. Els participants van interpretar temes originals en directe davant d'un jurat format per professionals vinculats a la música, a la comunicació, a la dansa i a la creació de contingut. Després d'una nit marcada per la varietat d'estils i l'energia damunt de l'escenari, el jurat va escollir Cazador com a vencedor d'aquesta primera edició gràcies a ser un artista molt versàtil, a més de la seva posada en escena i la connexió amb el públic.
1: Després, donar-vos les gràcies a vosaltres, els que heu vingut aquí, convidar-vos a la Festa Major de Sant Andreu, que la liarem molt més part d'aquí, només he fet un tema i no crec que sigui ni dels meus millors, així que prometo a la Festa de Sant Andreu donar-vos bona festa, donar-vos un bon espectacle i res, moltes gràcies.
0: Cazador, com dèiem, és un músic de Barcelona, és raper, cantant, compositor de música urbana nascut a Barcelona. Va iniciar la seva trajectòria musical l'any 2017, a només 26 anys, ja compta amb diversos temes com Quiero Guayarte, Corazón o Caile. El premi de Cazador és actuar a la pròxima Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Gravarà també un EP professional amb Crack House Records i produirà també un videoclip amb With Goods Studio, unes oportunitats que poden representar un important impuls a la seva carrera musical. L'organització ha valorat de forma molt positiva aquesta primera edició de Rookies del Ritme, destacant la gran participació i la bona resposta del públic. David Saez, l'impulsor del projecte, ha assegurat que la voluntat és consolidar el concurs en futures edicions i convertir Sant Andreu de la Barca en un referent per als nous talents de la música urbana.

0: I amb aquesta música en posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
4: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
6: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no?, a nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
4: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat, però sense filtres.
7: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complet. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38.
3: El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions científiques i culturals a Egipte, al Sudan, Etiòpia i al Pròxim Orient. Publica articles a la revista Història de National Geographic i el seu últim llibre és Estels del Sudan. Faraons de Silicon Valley és un assaig sobre la naturalesa del poder des dels faraons egipcis fins als líders de la tecnocasta, a mig camí entre la divulgació històrica i la crítica als lideratges actuals. Faraons d'ahir, tecnòcrates avui. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més, que bé que estem, Irene.
2: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós, al Camp de Mar, d'aquí a Tarragona.
1: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
2: Es llegeix molt ràpid.
1: Aquest matí? I, sí, bueno, es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
2: Bueno, aquí està el tema. És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Geni Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors... Clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
1: S'obren 200, 300, 400...
2: Doncs aquí en molt poques pàgines hem pogut entrar ja...
1: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe
2: no.
1: I ho dius molt ben dit.
2: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial, perquè me n'havia adonat que... Jo imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la Pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
1: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho. Però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura, però eren persones com nosaltres,
2: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important. Aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, jo dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge, que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven. Per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballen la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
1: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga, no, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te.
2: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sapiens som així, i la cobdícia i el poder a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer. Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors, però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història.
1: El de sempre,
2: que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és que és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo fantàstic.
2: És que és culpa nostra. O sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou!
2: I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari, t'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pito el que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Eh? Absolutament. Jo penso que s'ha ratllat, s'ha arribat al fanatisme, no?
2: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pots ser crítica amb aquella persona. Saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que, a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
2: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres ells fer-los creure que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit. Esperit crític.
2: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la
2: realitat. Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, aquest era l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix. Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on ho he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que em digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Jo els dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors, jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina, el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític, i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia.
3: És molt bo.
2: És molt bo, i no m'agraden gens, el que passa que m'agrada molt més la gent del poble, m'agraden...

0: en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica amb la zarzuela, meravellós. Ja
1: m'agrada.
0: Ja tenim la zarzuela aquí, eh?
2: És que, és molt, és que saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
0: És una fotocòpia, realment.
2: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo cada vegada que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etc, etc.
0: Funcionen.
2: És que és molt fàcil. És que realment, a cada declaració que fan, és molt fàcil. Les monarquies. Clar, jo us ho reconec, que sóc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història, i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui, jo totalment estic en contra, i la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure, perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
0: No hi ha més opcions amb el que tenim.
2: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho, i és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran, que bé, doncs que ho facin, ja està bé. Que
0: crucifiquen a tots.
2: Que, a tots, amb fila índia, i dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar, ah. I sobretot, no passem mai la línia al discurs de l'odi, perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk... No, sempre, amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això, i no passa res, no passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
0: Ja us ho he dit, que ja ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
2: No, no, des de la primera
0: que
2: pàgina...
0: Que piqui i que rasqui, espero.
2: Sí, sí, tot, absolutament tot.
0: T'ho hem dit, que dius, és que us heu de llegir llibre, de veritat. Jo aquest matí pensava, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
2: Això m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja estirarem, ja l'estirarem. Sí, ja ho farem, ja ho farem.
0: Sí.
3: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
0: Però, a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és que jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
2: Meravellosos.
0: Mirem les piràmides, no?, i es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada, també, sobre això, i m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven, en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau... Vull dir, 50.000 teories.
2: Clar.
0: Però tu...
2: Faig una altra pregunta. Si el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserí, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal,
0: com sempre.
2: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordon, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarragoviva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com? Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i els dius, per què serveix una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i en plasmo a l'actualitat, i penso en l'Apple Park. L'Apple Park són unes oficines, que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
0: Aborral.

0: És una, com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom, com en el seu dia el senyor Keops, Keops, ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços? I jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
1: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
0: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat... Però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern. Perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa que ens dic de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo, que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça, que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat sí, jo crec sí, coneguda. El Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
1: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això... Els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, i donarem veu avui. Sí, sí, que ops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de que ops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
0: Que carai
1: és,
0: no?
1: I és que monos! Almenys com ens sabem... Algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta. No,
0: clar, sí, sí,
1: és molt xulo.
0: És molt xulo. És, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quàdrigues o equips.
1: Com els d'ara, que fan...
0: Ara, que vas construint... Bueno, jo dic que són com... quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no? Sí. Dic que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització. Quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Diuen, nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina. Perquè veig el ser humà. Fins ara no. I llavors jo vull les persones. Jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients... Hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza. Perquè si no la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població... M'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, a aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que, com nosaltres, estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
1: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apelo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
0: És que si parlem amb gent que està malalta o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
1: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals, eh?
0: Bueno, forma part de la vida, però és bonic, és bonic. És molt bonic, és molt bonic.
1: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però... No podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
0: Ai, sí,
1: sense parlar de les dones.
0: Aquí m'agrades molt.
1: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
0: No, sí.
1: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
0: Sí, sí.
1: Però tu ens poses un bon exemple, i jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge del passat i del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
0: Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire la deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les cinc dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no? 3.000 anys i cada cop i volta apareguin cinc dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal. Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, doncs nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt, i per tant que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en el moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo soc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar? Va poder ella, com a faraó, que tenia tots els poders, els cinc poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder a la presidència una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo, pel tema dels estudis de gènere? El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar. Però us diré una cosa, sabeu quina serà la notícia? La primera dona, o a l'estat espanyol, o a Catalunya, que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser que està la notícia.
1: Doncs anem pel camí, perquè com que no n'hem tingut cap...
0: No, i jo no em presentaré. I tu?
1: No, jo tampoc.
0: Això també ho tinc molt clar.
1: A mi m'expulsarien el primer dia.
0: I no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys, no em votaria ni ell, imagina't.
1: I per votació? Sí. Perquè amb ella, a Hatshepsut, li va tocar, no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
0: Clar, són casos excepcionals. Sí, va quedar, perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro.
1: Però ara, la més coneguda, tu has dit un nom que...
0: Que
1: és Cleòpatra.
0: La Cleòpatra, la setena... Sí, que està esplèndida, la pel·lícula.
1: Sí, però segur que no s'assemblava gens a la
0: Cleòpatra. No, segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim, de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda, i per ser polític jo crec que has de saber parlar, i molt bé, Diuen que tenia una veu molt greu. I això m'agrada, perquè... i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant hagi... hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de... amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i, contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia una noia que era universitària. Havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria! Que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa es permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, a la Cleo.
2: T'he sentit com ella.
0: Sí, sí, se m'escapa. O Tutankamon li dic tut, perquè era un nen, i llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
1: Ja m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí. Ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres en anirem a fer un vermut ara, eh?
0: Ah, això et sembla fantàstic.
1: És meravellós, eh?
0: Sí.
1: I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
0: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca Tarraco Viva.
1: Cada Tarraco Viva pensarem...
0: Cada Tarraco Viva conec gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
1: També és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt
0: maco. Això és molt bonic, i tant.
1: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, a més a més.
0: Que bé.
1: Que el llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
0: Tant de bo. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, jo no me recordo, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim? És molt divertit tot plegat.
2: Sí, bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? És un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental, també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques?
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc, això no és nou, però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no?, la gent, doncs, estudia molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no?, i al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no?, si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer. Vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no?, els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat, en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim, els meus, això ja no existeix.
2: Sí, no, què va, què va.
1: Ja n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda... Queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella sí. És molt de... És un personatge molt dels chakras, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare. La seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra, doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no?, d'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, si us plau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí.
1: Tot un person, un person.
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una a cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit, l'Alfred. La veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor... Parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí, ai. Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així, doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i bueno, després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no?, que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no?, a les persones que s'hi veuen implicades.
1: És que, esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no?, de si podem obrir una relació o no, de si, no?, si l'altra persona ens pertany o no, i això, i l'altra, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no?, en el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no? I bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten, o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil. I bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no?, que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No.
1: No l'has deixat respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No, ja veureu tot aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard, a veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I... Sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment. M'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors, bueno, sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint anava posant-me les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... sí, i ho mostres sí. amb els personatges, suposo.
2: Sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, de... ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa, no es pot comentar. Però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre.
2: Val?
1: M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. Sí. M'ho diuen, eh? M'ho diuen. Ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, trius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes, t'esperes mil finals, però no concretament aquest, i aquesta part de l'entrevista m'agrada perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí. És bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt, molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... No? Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... Bé, és un animal que sol no pot sobreviure, ho fan per sobreviure això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs, va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no? Sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que som més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem... Jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé, sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo, la gent que conec que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un i hi ha gent que hi empatitza que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i, bueno, al final és... És un final, un gran final.
2: Que bé, gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però estic molt contenta i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi, eh? Sant Jordi fa connexió.
2: Sí, i tant. L'opinió sí. Del Genís no és la meva, que quedi clar.
1: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
0: És hora de tancar el calaix. una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. I'm

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.